0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Aquí, observem, pensem, raonem i triem la millor selecció de tota una vida audiovisual.
3: Quina feinada, no?
4: Un país per voltar. Amb Fèlix Martín.
5: Avui us proposem voltar per Figueres i un cop allà fer memòria. Recordeu les joguines de quan éreu petits o dels vostres pares o dels vostres avis? Hi havia qui jugava amb la baldufa, d'altres escacs, alguns amb jocs de llauna. O potser éreu més de jocs de taula. Juguéssiu el que juguéssiu, segurament en trobareu algun exemplar al Museu del Joguet de Catalunya, que és a la capital de l'Alt Empordà. La Laia Claret ha anat a Figueres i ha fet una visita.
2: Arribem a la porta del Museu del Joguet de Figueres, al carrer Sant Pere 1. És ben bé entre la Rambla i el Museu Dalí, i aquí ens espera en Pep Canaleta, que és el director. Pep, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Recomaneu començar la visita pel segon pis, és així?
6: Sí.
2: Doncs pugem-hi. Només arribar al pis de dalt, home, entrem a una sala. Aquí hi ha una maqueta d'un tren. Quants metres quadrats té aquesta maqueta?
6: Això deu tenir uns 40 metres quadrats i reprodueix diferents parts del territori de Catalunya, des del tramvia de Vallvidrera, el de Núria i un supertren. És una maqueta que havia construït el senyor Andreu Costa Pedro a casa seu.
2: Anem cap a la sala del costat. A mi, per exemple, aquí em crida l'atenció unes baldufes.
6: Sí, aquí hi ha tota la història del baldufa, que és un símbol del museu. I per tant en tenim moltíssimes donacions de molts llocs, de molts països.
2: I al final hi veiem instruments aquí també.
6: Això és un espai que tenim dedicat a un gran amic del museu, que és en Pascal Comelade, que és un músic que una de les seves peculiaritats és que molts dels seus concerts i espectacles utilitza instruments de joguina, i és molt amic del museu, i llavors tenim aquest espai, i ha fet diverses donacions dels seus pianos petits, de les seves guitarres. Tenim allà també un rescador que havia pertingut en Boris Biel.
2: Ara aquí veig ben bé una vitrina que hi ha al costat, tot de pilotes de futbol, i veig també tres cobis.
6: Sí, són
2: dels jocs del 92, no?
6: Sí, cedits per en Pasqual Maragall, que tenia una gran relació amb el museu i amb el seu director, en Josep Maria Joan i Rosa.
2: Baixem al pis de baix. Una cosa que em crida l'atenció d'aquesta sala és una maleta o fins i tot un joc d'escacs.
6: Aquestes són dues donacions particulars. Una és d'un senyor que va estar en el camp de concentració d'Argelers, que és en Damià Calvet, que va fer un joc d'escacs a través de fustes, de cadires i de diferents elements que hi havia en el camp de concentració. Va fer un joc d'escacs.
2: És del 1939, veig. Sí, sí. I al costat una maleta de ferro.
6: La maleta és d'en Leopold Benguerel, un senyor que de petit, durant el seu exili el 1939, al setembre, quan van haver de marxar, a casa seu li van dir que fes la maleta amb tots els seus objectes. Aquesta maleta va viatjar amb ell durant tota la seva vida, i llavors quan va tornar amb els anys, quan es va fer gran, va dir voler deixar algun lloc amb tots els objectes que tenia posats dintre la maleta. A l'època que hi ha una baldufa, unes caniques, uns cromos, i la va cedir al museu.
2: I en girem i tornem a veure tot de trens. Aquí veiem jocs de llauna, no?
6: Hi ha molta part de la col·lecció de Josep Maria Joan, però llavors podem destacar un dels trens, que és el tren amb el que jugava en Salvador Puig Antic. Els tres germans es van fer la donació.
2: Aquí a la dreta ens hi queden tricicles, bicicletes, no?
6: Sí, patinets, cavalls de cartró fets de paper matxer que porten rodes per córrer, com allà tenim el de l'Ernest Lluc, o patinets com el d'en Quim Monzó.
2: Sí, són dos patins, això, no? I veig que n'hi ha un que el fre de davant el té més desgastat que l'altre, el dret.
6: Sí, amb la donació va fer un petit text on acaba dient això. Ara que miro, veig que no vaig aprendre mai a frenar amb l'esquerra, no?
2: Es veu, eh? Veiem una sala de Mecano, una sala de màgia on hi ha donacions de Joan Brossa, i al final una de les cireretes del pastís, Dalí, sí, la seva germana, Lorca.
6: Un triangle de tres personatges que van tenir una relació en la seva joventut, i aquí podeu veure una a la vitrina, des d'uns Dalís de la primera època d'en Dalí, fins a uns dibuixos de l'Anna Maria Dalí, fins al personatge més important que tenim en aquesta vitrina, que és l'Osito Marquina, que el nom li va posar en Federico García Lorca. Tenim aquest osset, que és de la casa Steiff, que està molt ben conservat i que el tenim tal com ells el tenien, un un osset que tant en Dalí dibuixava en els seus primers dibuixos, el feia sortir, veus l'osset en la finestreta d'allò.
2: També hi veiem aquí al costat unes cartes que s'intercanviaven entre Anna Maria, Lorca i Dalí. Amb qui la va fer aquesta donació?
6: Aquesta donació la va fer l'Anna Maria Dalí. Quasi totes les cartes les va donar a la Fundació Federico García Lorca, excepte les que parlen de l'osset, que aquestes les tenim en el museu i són les que pots veure i consultar.
2: Quanta estona es necessita, més o menys?
6: Una horeta pot ser una visita, més o menys, en condicions.
2: O més, eh? Jo també t'ho dic. Gràcies, Pep. Fins ara.
6: Fins ara.
5: Trobareu tota la informació al web del Museu del Joguet, les3wmjc.cat. El muntatge musical és de Xavi Luna.
3: Simplement brutal.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
2: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
1: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
2: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
3: El 95% dels residus que hi ha a la mar Mediterrània són plàstics o microplàstics. Per aquest motiu, des de Pesca Neta, treballem amb tots els pescadors de les confraries de Catalunya per eliminar i minimitzar l'impacte dels residus a la nostra mar. Tenir una mar neta i sostenible és cosa de tots. Troben més informació a pescaneta.org.
4: Fas un sopar amb nosaltres?
5: Sí!
4: Seleccionat i mirat de ben a prop.
6: Molt bé, no?
7: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, què tal, com esteu? Hi ha un proverbi xinès que diu que el camí més llarg comença amb la primera passa. Nosaltres ens ho expliquem perquè ens agrada que us animeu a seguir les nostres propostes a l'hora de fer senderisme, excursionisme o viatges. Sempre hi ha un punt d'inici. No li tingueu por i deixeu-vos portar. Comencem un nou trajecte de 25 minuts que sobrevolarà 3 indrets. 3 racons de món que presentem primer en el nostre sumari. El far del Cap de Creus, el segon més antic de Catalunya, acull, a la planta baixa, l'espai Cap de Creus, una instal·lació que és punt d'informació del Parc Natural del mateix nom i que té diverses sales que divulguen l'excepcionalitat d'aquest extrem del país. Univers de roques torturades pel vent, l'aigua i la sal. Ens en parlarà la tècnica del parc, Montserrat Pasqual. Avui el programa és molt empordanès. Deixarem l'alt i anarem cap al baix, perquè la proposta senderista del Xavi Tió ens portarà a fer una ruta circular suau pels seus terraprims, un 5 en 1, que passarà per Corçà, Púbol, Rupià, Parlavà i Casavells. I encara ens quedaven coses a explicar sobre les Lofoten, i en aquest programa no deixem absolutament res pendent. La Maria Pilar Cabrerizo ens parla dels aspectes més importants que hem de tenir presents com a viatgers en planificar un viatge cap a aquest arxipèlag noruec. Moment de posar-se en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Un immens escampall de roques desgastades, amb un ventall cromàtic que va del marró fosc a l'ocre, passant pels ataronjats. L'agonia del Pirineu just abans de lliurar-se al mar. Un Mediterrani que aquí també adquireix una àmplia paleta de colors. Roca i mar. Costa retallada plena d'entrades i sortides, de penya-segats víctimes de constants escopinades d'aigua salada, pentinades per la tramuntana. Clapes de matolls punxeguts i coriacis. Austeritat, duresa, bellesa extrema. Així és el Cap de Creus, l'extrem nord-est del país, el Finisterre català. Una gran peça de terra envoltada de mar per 3 de 4 cantons, amb uns valors excepcionals per la seva geologia i per albergar una flora i una fauna que s'adapta a aquest medi feréstec i hostil. Un accident geogràfic que quasi a la totalitat de la seva superfície és parc natural des del 1998. El primer de caràcter marítimo-terrestre. I és que d'un total de 13.886 hectàrees, gairebé 3.000 són sota l'aigua. De la part terrestre, en el seu extrem més oriental, elevat 85 metres sobre un penya-segat, hi ha l'Espai Cap de Creus, un centre divulgatiu que obre de març a novembre de 10 del matí a 3 de la tarda i que l'estiu, de juny a setembre, amplia l'horari de 10 del matí i fins a les 6. És als baixos del far del Cap de Creus i divulga en 3 sales l'excepcionalitat d'aquest lloc. Ho comenta la tècnica del parc Montserrat Pasqual. Aquesta és la primera sala.
1: Una sala amb unes fotografies espectaculars de mar, roques, on podreu observar les diferents tonalitats de blau que té l'aigua del mar a Cap de Creus o el paratge de Tudela, que està just aquí al costat, amb les seves peculiars roques que tenen noms i cognoms, no?, que han estat pintades per artistes com Salvador Dalí.
0: A la segona sala es parla de la geologia i dels minerals del Cap de Creus, un espai axial, que vol dir que la roca mare ja ha emergit en superfície.
1: Sabem que aquí a la punta afloren roques molt antigues de Catalunya, o sigui, aquesta mateixa roca, la seva arribada al mar, essent rentada per el vent i essent rentada per el mar contínuament, està la roca viva aflorada. Llavors els geòlegs, per ells això és com llegir un llibre directament, i d'aquí poden estudiar aquests processos que s'han donat en d'altres llocs dels Pirineus a sota terra. Podem trobar esquistos foscos, veiem filons clars i infiltrats, veiem pegmatites. Aquí s'explayaria molt més un geòleg, però sí, es pot disfrutar veient tots aquests plegaments, totes aquestes cisalles i directament des de la roca.
0: Paisatge que és el resultat d'una combinació d'elements. Ja hem parlat dels geològics, però n'hi ha d'altres, cabdals, per tal de configurar-lo. El clima, l'aigua, la flora i la fauna, tot queda recollit a la tercera sala.
1: Finalment, una sala més de panells expositius amb tots els efectes que han tingut sobre aquestes roques, doncs el vent, la tramuntana, la salinitat, però també a nivell geològic què ha passat, no?, amb l'estructura, aquests plecs, aquestes cisalles, o com s'han interrelacionat diferents materials. Això acaba amb una explicació, no podíem evitar-ho, estem en un parc natural, no?, dels diferents hàbitats terrestres o marins o les espècies que es poden observar.
0: Doncs parlem una miqueta de la flora del Cap de Creus. La salinitat, l'irregular règim de pluges mediterrànies i, sobretot, el fort vent de tramuntana fa que molt poques espècies vegetals hi prosperin. És el reialme dels llentiscles, les argelagues i d'altres espècies, algunes d'endèmiques, que ens escriu la Montserrat Pasqual.
1: No trobarem qualsevol planta aquí i llavors la flora que trobem és molt característica. A més, tenim una flor endèmica del Parc de Cap de Creus, vol dir que de tot el món només la trobem en el Cap de Creus i just a la punta de Cap de Creus, que té el nom de Cecelia de Cap de Creus, el qual és única a tot el món i que fem seguiment des del parc com una de les peces molt interessants i singulars d'aquesta zona. Però és que a més podem trobar altra flora singular, com coixins de monja, petits matolls baixos, punxeguts o ensopegueres, que també són unes flors petites típiques dels penya-segats mediterranis, càdecs, aquests bosquets de càdecs que serien més matollar.
0: I quan a la fauna, el més destacat, té ales. Hi ha una bona colla de rapinyaires i d'aus migratòries que fan parada i fonda entre les torturades roques i penya-segats del Cap de Creus.
1: El ser un cap que entra cap a dins del mar, doncs és un lloc d'avistament molt bo de cetacis o d'ocells. El pas d'ocells en aquesta zona és molt interessant. El fet de sortir dins del mar obliga a passar a determinades espècies i per això també es fan seguiments des del parc de tota aquesta varietat. Podem observar això, ocells marins com mascarells, bàldrigues, sandroso, balear o gavines, xatracs, i també altres espècies migradores, que al final estem en el pas dels Pirineus. Els ocells l'han de travessar o per els colls o per el mar o superar-lo com puguin el seu viatge.
0: Segons temporada, el visitant de l'espai Cap de Creus podrà accedir a una quarta sala d'exposicions temporals. I en sortir a l'exterior contemplarà el majestuós far, el segon més antic de Catalunya, construït l'any 1853 i que fins al 2002 va tenir faroners en actiu. La darrera, de fet, va ser faronera, l'Elvira Pujol. Des d'aquí podem fer cames a unes quantes rutes a peu.
1: En el que és la punta de Cap de Creus, just en el lloc on hi ha el far de Cap de Creus, comença un itinerari que fa tota la volta al far. I llavors aquest mateix itinerari o fas tota la volta al far i a la punta de Cap de Creus, o hi ha una volta més petitona en què baixes fins a la cova de Cinfern, que també és un lloc molt recomanable de veure, com el mar està fent la seva feina a nivell geològic i pots tornar doncs, amb una volta més petita, o sigui, serien dues voltes. En la cova de Cinfern es calcula doncs, que és un quilòmetre, entre l'anada i la tornada, doncs, un quilòmetre 300, una dificultat mitjana, per tant, haurien de tenir tres quarts d'hora, una hora, i tota la volta sencera estaríem parlant de 2,5 quilòmetres, que potser ens n'aniríem cap a les 2 hores.
0: Caminades que ens inseriran en un paisatge màgic i oníric, com ara l'anomenat Pla o Paratge de Tudela, una petita treva plana envoltada de roques, molt a prop de la Cala Colip, un lloc tan excepcional que, fins i tot, s'hi va demolir 430 habitatges d'un gran complex turístic per tornar-lo a l'estat natural original. La Montserrat explica els encants que havien atret l'especulació fins a aquella raconada als anys 60 del segle passat.
1: En aquest paratge s'hi poden observar algunes d'aquestes roques que jo dic amb noms i cognoms, no? Que tenen nom, ja és Escamell, com la de la Roca Cavallera, que és la que va inspirar el gran masturbador de Dalí, o les de Cala Culleró, que es poden identificar amb múltiples obres de Salvador Dalí. Llavors, en l'itinerari mateix estan marcades perquè la gent ja els busca i realment impressionant com s'ha modelat una roca fins a arribar en aquestes figures tan emblemàtiques.
0: I com a caminaires no podem oblidar que som en un parc natural i que, a més, si voltem pels voltants del far i pel Cap de Creus mateix, o pel Cap Norfeu a Roses, o per l'illa desencalladora, a més, som en un reserva natural integral, la màxima figura de protecció que tenim. Per tant, com explica la Montserrat, no es pot sortir del camí marcat i cal seguir una colla de precaucions.
1: Sempre molt recomanable anar ben calçat. Hem parlat que és una zona feréstega, amb la roca viva a la vista, i evitar les hores de més sol, sobretot en temporades de calor, i portar aigua si són temporada estival també. I especial atenció quan la roca està mullada per no caure, i també en episodis de tramuntana forta, perquè és un dels llocs més exposats que tenim també.
0: La Montserrat Pasqual recorda que a causa de l'aglomeració de visitants s'ha regularitzat l'accés de vehicles al parc natural en un període que comença tots els caps de setmana des de Setmana Santa, que continua durant tot l'estiu, els mesos de juny, juliol, agost i setembre, i que segueix els caps de setmana de tardor i fins al novembre, de 9:45 del matí i fins a 9:45 de la nit. Hi ha una alternativa d'aparcar al Corral d'en Morell, a Cadaqués, i pujar a busos llançadora que recorren i fan parada a diferents indrets, permetent al visitant muntar-se la seva pròpia ruta. Informeu-vos-en a la pàgina web del Parc Natural del Cap de Creus.

0: Cenas.
1: Ja us havíem dit que avui tenim un programa molt empordanès. Passem de l'Alt Empordà, perquè ara hem anat al Cap de Creus, hem fet aquesta immersió en aquest paratge espectacular, feréstec, salvatge, agrest i tots els qualificatius que li vulguem dir, d'aquests que tant ens agraden, per anar cap a un altre una mica més amable, eh? Més suau, més dolç, més plàcid. Eh que sí, Xavi, tio? Com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: I és que l'Empordà és terra de contrastos.
2: Doncs, precisament, avui tornarem a caminar per una comarca que d'entrada no associaríem massa amb la muntanya, però que permet unes caminades força interessants. Com deies, ens referim al Baix Empordà, una comarca que no té massa caràcter muntanyenc, més enllà del massís de les Gavarres, i que tendim a associar més aviat amb la plana, eh? La plana empordanesa. Doncs, en concret, des de Corçà, us proposo una caminada circular en sentit horari que ens enllaçarà un seguit de pobles amb un patrimoni notable, en un entorn rural paisatgísticament molt agradable, en què passarem diversos fonts, masos aïllats i algun forn de calç, i el que farem és que des de Corçà farem cap a Púbol, d'allà anirem fins a Rupià, després passarem per Parlavà i, ja completament planers, ens acostarem a visitar Casavells abans de retornar a Corçà i aprofitar per visitar el poble.
1: Doncs ja ho veieu, un 5 en un. 5 pobles en una sola excursió. Bé, comencem.
2: Doncs anem a començar a caminar a la plaça del Firal de Corçà, sota uns plataners grandiosos, vora l'església de Sant Julià i Santa Basilisa i al costat de la riera de Rodonell. En sortim pel pont de pedra que la travessa i pel carrer Major anem a traspassar la carretera per on hem arribat al poble. Passem pel costat d'una antiga bòbila reconvertida en restaurant i brocanter i ens enfilem a creuar la part nova del poble. El que fem després és ens sortim per una pista que entre sembrats i un bosquet d'alzina se'ns du a traspassar de nou la riera de Rodonell, ara a Gual, i per una carretereta asfaltada anar a passar per Ranyells. És una zona d'antigues masies disperses i xalets nous. Passem la font d'en Cuní, obrada de principis del segle XIX. Més endavant passem la font de l'Ilou, sota uns arbres de ribera, i al cap de poc les restes d'un forn de calç. És el lloc on deixem la carretera per enfilar-nos cap a uns camps de cereals, oliveres i algun clap de bosc, que després ens baixa a Can Savalls, una bonica masia fortificada, amb finestres geminades a la façana, bastant curiosa, i aquí agafem el camí de Cassà de Pelràs, que ens mena a passar per una àmplia zona del grandiós viver de plantes de Can Planes. Veiem milers i milers d'arbres ornamentals de tot tipus en llarguíssimes fileres. Veiem avets, arços, boixos, cedres, xipresos d'un munt de varietats, plataners, palmeres, figueres, freixes, ginkgo biloba, hibiscus, llorers, magnòlies, moreres, oliveres, pins, alzines de tot tipus, en fi, un devessall de tipus d'arbres. Passem per la masia de Can Planes i de seguida arribem a Púbol i entrem pel carrer Major, que ens du a una preciosa plaça Major, petitoneta, i anem a passar pel castell de Púbol, actualment Casa Museu Castell Gala Dalí. És un edifici medieval del segle XV que Dalí va regalar a Gala, la seva esposa i musa, i on va ser enterrada. Si passem, si coincideix que passem en horari adequat, podem aprofitar per visitar-lo. I després del castell, just al costat, passem per davant de l'església de Sant Pere i sortim del poble per la part alta, pel costat dels murs del castell. Després ja ens anem separant del poble, anem a passar tot un tram de camps de cereals i més finques de vivers diversos que ens du a traspassar la carretera C66 que ens ha dut a Corçà, i per l'altre cantó passem per darrere Calatoia, una masia senzilla, i d'allà per entre camps i amb vistes del Montgrí al davant anem baixant suau cap a Rupià. Abans d'entrar-hi, però, passem una font, abeurador i safreig tot en un, al costat d'un mur de pedra. Ens acostem a visitar Can Güell, una bonica masia amb elements modernistes. Passem la Font Nova, obrada i encaixonada a la riera de Rupià, amb unes escales de pedra que ens hi baixen, i ja acabem d'entrar al poble pel camí de la Font, que ens desemboca a la plaça d'Amunt, davant, en concret davant de l'església de Sant Vicenç, i d'allà anem a fer un vol pels quatre carrers del nucli antic, amb cases de pedra, de finestres gòtiques, poble bonic i molt ben posat. Acabem de fer la visita just a la plaça de Vall, on hi ha el castell de Rupià, i ens sortim per un porxo, que era un dels portals de les muralles, i d'allà, seguint la riera primer i després pel camí vell de Girona a Begur, acabem de baixar fins a Parlavà. Visitem el petit nucli antic amb l'església de Sant Feliu, ens posem completament a sud pel camí vell de Corçà a Parlavà, i per entre un mosaic de finques agrícoles anem a fer una anada i tornada per visitar Casavells. És una altra població d'origen medieval situada a l'entorn de l'església de Sant Denís, i on en destaca una garita de guaita en una de les cases pairals. Retornem al camí de Corçà i al cap de poc, passant per una bonica creu de terme, entrem al poble, al seu casc antic medieval amb carrers estrets on les cases ensenyen el seu patrimoni històric. Observem l'església de Sant Julià i Santa Basilissa, d'origen romànic, que té adossada una gran torre campanar, tot just al costat de la bonica i acollidora plaça del Firal, on tenim el cotxe.
1: Avui hem fet un programa molt de linear, perquè hem parlat del Cap de Creus, on hi ha Port Lligat, que era un dels llocs de residència de Salvador Dalí, i hem parlat de Púbol, on és enterrada Gala. Bé, anem al que toca, que és ara fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
2: Estem parlant de 18 quilòmetres.
1: Per lligar aquests 5 pobles, no oblidem, Corçà, Púbol, Rupià, Parlavà i Casavells. Temps invertit.
2: Doncs estem parlant d'unes 5 horetes de caminada efectiva, però que ens hi passarem quasi tot el dia, per poc que ens entretinguem a contemplar tot el patrimoni arquitectònic.
1: Segur que sí. Desnivell.
2: Desnivell, estem parlant de 165 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Grau de dificultat, de l'1 al 5?
2: No, seria més que 1,5 sobre 5, més que res per la distància.
1: Quines referències trobarem?
2: A Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió, com bé deies tu, amb el nom Corçà, Púbol, Rupià, Parlavà, Casavells, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu Arill, que ja hem seguit en d'altres ocasions.
1: Molt bé, doncs, Xavi, ens retrobem la propera setmana.
2: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, em dic Maria Pilar Cabrerizo i tinc un blog de viatges que es diu Viatges 2.0. Avui us parlaré de les illes Lofoten.
1: En dos episodis, la Pilar ha explorat de punta a punta, podríem dir, la carretera del Rei Olaf, la E10, que recorre els principals pobles i llocs interessants de les Lofoten. Des de l'extrem sud-oest, el poble d'O, continuant pel bellíssim Reine, un poble de postal. La capital és Volvaer, el pintoresc Henningsvaer, les esglésies vikingues de fusta, el poble museu de Nusfjord i un munt de coses més. Com que suposem que us han vingut ganes d'anar-hi, tenim preparat per tots vosaltres un bonus track de recomanacions de viatge. Preneu nota dels consells de la Pilar, tercer i darrer capítol dels Quaderns del Viatger, dedicat a les Lofoten.
3: Com arribar fins a les Lofoten? Per arribar fins a les Lofoten, vols directes

bots arriba a les illes des de Bodø. També podeu anar des de Tromsø, però ja el camí és més complicat. Des de Tromsø es pot accedir amb cotxe, no cal agafar ni ferri ni avió, es pot accedir amb cotxe, però clar, ja les vistaran en el mig i són 400 i escaig quilòmetres. Amb el ferri jo penso que és una molt bona solució perquè el viatge en ferri ja en si ja és un espectacle. Va parant en diferents poblets que són un encant tots i encara que no baixis, des del vaixell els pots veure. I en el nostre cas vam tornar amb avió perquè els horaris dels ferris no se'ns deien gaire i bueno, l'avió és un moment, són aquests avions petitons que en rem 20 minuts vam estar de nou a Bodø. Les Lofotens tenen aquesta tradició de secar els bacallars, que els hi diuen escrei, i per tant, doncs, tot el que sigui peix és el seu fort. Les sopes de peix, i jo ploro encara quan les recordo, són boníssimes a tots llocs. I com sempre fa un temps que ve de gust prendre-te'l, sobretot si vas a l'hivern, però nosaltres a l'estiu també paràvem a fer la sopa de peix. De carn en mengen molt poca, jo ho dic perquè anava amb la parella del meu fill que no li agrada el peix i ho va passar una mica malament, perquè carn no en mengen pràcticament. Bueno, costa de trobar. Ren i potser una mica de bé també pots trobar, però no a tots llocs. La majoria de restaurants estan especialitzats en peix. Els noruecs, com quan pares a menjar, els preus ja són elevats, i quan pares a menjar, l'aigua sempre està inclosa, perquè sempre tenen aigua gratuïta, cafès i tés gratuïts, als restaurants que hi vagis, doncs acabes bevent aigua, si no et vols arruïnar, si no, doncs sempre pots prendre un bon vinet, no? Tu pensa que, per exemple, una sopa et pot costar al canvi uns 20 euros. Per tant, si fas un àpat complet, és que de 40 euros per persona no et baixa. Amb aigua. Si li poses el vi ja ve de 50 en amunt. I a més és això, com més graduació té la beguda, doncs més cara és. I clar, són intocables. Pel que fa a l'allotjament, jo sempre recomano que la gent reservi, sobretot si vas en temporada alta. Nosaltres vam anar a l'agost i hi havia gent, cal reservar. Si aneu a les Lofoten, jo crec que us heu d'allotjar sí o sí en un rorbo. I em direu, què és un rorbo? Doncs el rorbo són les antigues casetes de pescadors, aquestes que us deia, i que ara doncs, les han acondicionat com a apartaments i realment us heu d'allotjar en un rorbo perquè val molt la pena. Per fora és la típica caseta de fusta i per dins és un apartament, vull dir que estan amoblats molt bé, amb el seu menjador, amb els seus sofàs, a les seves habitacions, estan amoblats com podria estar amoblat qualsevol apartament. Parets de fusta, i jo recordo el que nosaltres vam estar a Svalbard, que a més des de totes les finestres de tot l'apartament estaves a dins de l'aigua, tenies els vaixells allà al costat. Si no hi ha rorbos, també hi ha hotels. Hi ha hotels normals, típics i tòpics, els Scandic i tots aquests. N'hi ha molts i també hi ha apartaments normals. Però si podeu, perquè a més, econòmicament, si ho busqueu en temps, no és més car, jo recomano un rorbo. Quan el temps nosaltres vam tenir força sort, vam anar al mes d'agost i, tot i que anàvem amb jaqueta, vam tenir un temps bo. Només el dia del Museu Viking sí que quan vam caminar aquest quilòmetre i mig que us he dit abans fins al Dracar ens va ploure i quan vam arribar al Dracar plovia i per un moment vam estar pendents de que sortís o no a navegar perquè més, aquests vaixells quan plou molt no surten a navegar. A més és que et mullaries molt perquè no tens on amagar-te. Va ser l'únic moment que ens va ploure una mica i vam tenir sort perquè va parar i vam poder navegar. Si vas a l'hivern, fred intens, però les temperatures poden baixar de menys 20 graus o més. També és una època que tens possibilitats de veure aurores boreals, que també és un plus. Noruega és un indret car. O sigui, car, us costarà car menjar, tot és car. Clar, llavors, si t'allotges en un apartament, que és el que jo aconsello, doncs com a mínim els sopars o els esmorzars, que són les despeses, no? I ja saps que quan sortis a dinar al migdia, que aniràs a dinar, t'hauràs de rascar una mica la butxaca. Un color, evidentment, és el vermell. El vermell de les cases de pescadors és el color de les Lofoten, que contrasten amb el verd a l'estiu i amb el blanc a l'hivern, que fan aquest paisatge tan fantàstic. Una olor, l'olor de peix, i si em dius la

sopa de peix. Aquesta és l'olor per mi de les Lofoten. En quant a un so, una cançó, això ja és molt subjectiu. Jo, a mi, les Lofoten em venien Beatles al cap. De fet, el reel que vaig fer quan vaig tornar de les Lofoten li vaig posar Let It Be perquè és que era la cançó que pensava que li anava, no? I també és una mica deixa fluir, no? Deixa viure. Pren-t'ho amb tranquil·litat i gaudeix d'aquest paisatge.

Ho hem de deixar aquí. Gràcies per escoltar-nos un dia més. I el fem possible l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, el Jaume Monés a l'edició i presentació. Us esperem al proper programa i, mentrestant, recordeu que el més important és fer camí i gaudir-lo. Fins la setmana vinent. Bona ruta.

0: Bona nit.
1: Informació, música, entreteniment. A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
2: Ho sento, a Ràdio Vilasacra el rotllo és un altre.
3: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigis el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia. Resulta que el meu pare era extremeny. Va venir a Catalunya. Es va casar amb una catalana. I al cap de poc ja parlava el català perfectament. I sempre a casa meva s'ha parlat el català i ell també. Jo soc filla de Girona i era molt petitona. I va venir el seu germà a veure'ns. I com me va veure tan petita i que parlava el català, es va quedar tot parat. Joder, esa niña tan pequeña i habla català. Què et sembla? El meu pare se sentia català. I tota la família de la meva mare, tots catalans. Perquè l'altre dia vaig enraonar amb una i enraona el català perfectament i també és extremenya. Diu, jo dèiem un guard. Ni que en tinguessin diners, ni que tornaria a Extremadura.
6: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
8: Vila Sacra!

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que existeixen uns llibres que no existeixen dos d'iguals? L'Ainhoa Martínez ens recita un poema que parla d'ells. Els sentim i els descobrim?
2: Hola, em dic Ainhoa de Quarta. El meu poema es diu El meu diari. L'autora és Núria Albertí. L'he triat perquè quan el vaig llegir vaig pensar que podria fer un diari. El meu diari. Tinc un llibre a casa que és molt especial. En llocs més del món no hi ha un altre igual. Sol, núvol o pluja, avui quin temps fa. Un dibuix al marge ho reflectirà. També noto l'hora que em llevo al matí i al final del dia quan vaig a dormir. M'agrada aturar-me i poder contestar què s'ha après avui i què faràs demà.
1: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Ens ha agradat molt que hagis triat un poema que parli d'aquests llibres tan importants, i és que són els llibres de la nostra vida, els diaris. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: I parlant d'emocions...
5: 4.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Quants stickers heu enviat avui per WhatsApp? Aquest neologisme sí que s'enganxa, s'enganxa gairebé tant com el barbarisme enganxina, oi? Però no, l'alternativa catalana a sticker és adhesiu. Què ens ha fet l'adhesiu, pobret, per tenir tan poc èxit? Segurament ens costa perquè és una formació culta del llatí adhesus. Entre vosaltres i jo, la forma enganxina tampoc no és cap pecat mortal. Hem fet el derivat calcant la forma castellana pegatina, però enganxina, ve del verb enganxar. Almenys és un calc fet amb gràcia, no trobeu?
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.

un segon de distracció, pots tenir un accident i et persegueix la resta de la teva vida. Un segon et pot canviar la vida. Quan condueixis, evita les distraccions.

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
5: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
6: Patrimonis.

0: És en el silenci del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet on pot sorgir una mirada i una escolta atenta que ens permet viure l'experiència de pensar. No un pensar calculador i conceptual, sinó l'altra cara. Pensar com a reflexió que acull i té cura del que ha de créixer. El fonament que sosté el que sorgeix.
1: Per mi venir a Poblet és venir a un lloc de silenci, un lloc que es presta especialment a la contemplació, a al cultiu de la interioritat, en un món on sembla que se'n reclami sobretot el tenir i el fer, fer i fer, doncs és un lloc on podem aprendre a ser.
2: Ignasi Moreta, Barcelona, 1980. És professor de literatura catalana a la Universitat Pompeu Fabra i editor de Fragmenta. Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, s'ha especialitzat en l'estudi del pensament de Joan Maragall. Ha publicat treballs de recerca en l'àmbit de la filologia catalana i de les religions en diverses revistes especialitzades.
3: Bon dia.
1: Arribat.
3: Benvingut.
1: Gràcies.
3: Molt de gust.
1: Gràcies per l'acollida.
3: Endavant.
2: Octavi Milà i Mayo, Tarragona, 1961. Monjo cistercenc de Poblet des del 26 de gener de 2006. És l'abat del monestir des del 3 de desembre de 2015. Llicenciat en Geografia i Història i diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. Estudià Filosofia i Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya. Ha publicat diversos articles a la premsa i treballs d'història.
4: Patrimonis. El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.

Quan el visitant de Poblet entra al monestir i es troba submergit en aquest conjunt monumental que, com va dir Josep Pla, és un món de formes, de tradicions i de símbols, després de fruir de l'espectacle de la pedra i la llum, sent sorgint al seu interior una sèrie de preguntes. Què ha fet que Poblet hagi esdevingut el que és? Quina institució i amb quines vicissituds va anar produint segle rere segle aquest fet monumental? Quines relacions amb el món exterior van tenir els qui van fer possible aquesta enorme realitat artística i històrica? De tenir la urgència vital sense sentit, trobar en el silenci els secrets del món. Aïllar-se no és donar l'esquena a l'entorn. Consisteix a veure el món amb una mica més de claredat, mantenir el rumb. El silenci és enriquidor en ell mateix. És una qualitat, un luxe, una clau que ens pot obrir a noves maneres de pensar i d'escoltar-nos a nosaltres mateixos.

Les cançons de Cecília ens conviden a silenciar els intermediaris mediàtics, culturals, polítics, familiars o religiosos per preguntar-nos qui som, què pensem i quin és el nostre desig més profund. En escoltar algunes d'aquestes cançons, Lídia Pujol s'ha sentit interpel·lada per donar una resposta personal als interrogants que s'hi presenten. Perquè allà on no arriben les paraules, arriba la música, i perquè la música està al servei

0: Al centre del monestir de Poblet, el claustre proporciona la vida als monjos. El claustre representa amb la vegetació el paradís perdut. La vida del monjo i tot cristià intenta recuperar aquesta imatge perduda en tots els aspectes de la seva vida. La seva vida física, que fa referència al cos, al refetó, a la cuina. La seva vida comunitària, a la sala capitular. La seva vida espiritual, a l'església. I la vida dedicada al treball en la part exterior del monestir. Espais, fora de les hores de turisme, on es manté el silenci. Un silenci que es viu en comunitat. Un silenci per trobar-se a un mateix, per fer una mica de buidor del dia a dia i deixar omplir aquest silenci fonamentalment de la paraula de Déu, amb la pregària, els salms, així com els espais de l'acció divina perquè la paraula de Déu acabi penetrant. A matines, laudes, migdia, vespres i completes, la veu dels monjos es torna bellíssima per adreçar-se cel amunt, lluant i donant gràcies a Déu.
1: Viu un món amb molt soroll, no? I el Simeoni sempre diu el que hem de buscar no és l'absència de soroll, perquè hi vivim, sinó l'absència d'ego, no? Silenciar l'ego, silenciar la voluntat d'afirmar-se contínuament, no? I realment el silenci ens ajuda en aquest camí.
2: No tan sols un silenci físic que ja seria important d'intentar crear-lo, no? Tenim molts mitjans de comunicació, els mòbils, etc. Vull dir que ens sembla que tinguem una necessitat d'una veu constant o d'una comunicació constant, sinó també el silenci, diguem-ne, una mica mediàtic, no? Perquè estem molt acostumats a la informació al segon. Tampoc l'abundància d'informació tampoc no és cap garantia de que la informació ni sigui més fiable ni no, i crec que hem de buscar espais per poder pair, per poder reflexionar, per poder assimilar una mica tot aquest volum enorme d'informació que ens arriba, i a partir de la reflexió aprofitar-ho personalment i col·lectivament, no? Vull dir, hem de fer una mica de silenci, no tan sols físic, sinó silenci mediàtic de mitjans, de l'accés de mitjans de comunicació, d'informació, que són molt útils, però que ens han d'ajudar al nostre profit personal i no acabar depenent exhaustivament d'ells, no?
1: I el silenci i la pregària dels monjos, quin paper té? Perquè exteriorment sembla molt verbal, no? Sobretot la pregària comunitària.
2: Al llarg de l'ofici diví, a matines, que és la primera pregària del dia, a laudes i a vespres, i també a l'Eucaristia, hi ha moments de verbalització, la pregària amb els salms, que és la pregària històrica de l'Església, que tenen segles que repetim, i moments de silenci, que són moments com per pair aquesta paraula de Déu que hem escoltat o que hem proclamat en l'ofici diví, i moments de silenci, uns minuts després de les lectures, etc., per poder assimilar-la una mica, aquesta paraula, quedar-te amb un fragment d'un salm o amb alguna cosa i poder aprofitar-la interiorment, no? Diguem-ne que la doble vessant, que la recitem en comunitat, tots junts, i llavors cadascú privadament, doncs, en aquests petits espais de silenci, que l'assimila interiorment.
3: El comte Ramon Berenguer IV va fundar el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet el 18 d'agost del 1150 amb la màxima de crear un espai ferment de fe i civilització. El monestir va néixer pocs anys després de la creació de l'Orde del Cister, el 1098, i va conèixer la seva màxima esplendor entre els segles XII i XIII. Hi ha enterrats en tombes d'alabastre des d'Alfons I el Cast fins a Joan II, passant per Jaume I el Conqueridor, Pere II el Cerimoniós i Martí l'Humà. Precisament va ser Martí l'Humà qui va encarregar a Poblet una còpia del Brevari de l'Orde, un extraordinari manuscrit amb il·lustracions que des del 1947 es troba a la Biblioteca Nacional de França. Tanmateix, molts altres tresors s'han quedat rere els murs del monestir cistercenc. Hi ha des de peces del segle IV fins a barroques, passant per romàniques i gòtiques. La vida monàstica va tornar a Poblet als anys 30 del segle passat, després de 105 anys d'abandonament.
2: Som ara en un dels espais més íntims del monestir, estan fora del circuit turístic. És el claustre de Sant Esteve, darrere nostre el claustre del locutori. Són els espais més íntims i que podem gaudir al llarg de la jornada. Aquí tenim també la capella de Sant Esteve, on fem la pregària del migdia. són els espais més íntims de la comunitat, on només entrem nosaltres i els hostes en algunes circumstàncies especials.
1: Clar, però és un espai que continua fent la funció per la qual es va crear.
2: Això és, important pel monestir en conjunt, no? El monestir és patrimoni mundial des de l'any 91, és un monestir, el monestir més gran habitat d'Europa, certament. És un monestir que és molt gran, perquè al llarg de la història va tindre la protecció dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, però tant les dimensions són considerables, però que continua sent el que es va crear, el que es va edificar, continua sent per acollir una comunitat monàstica, ara potser una mica més petita, però que segueix buscant Déu en aquest espai. Vull dir, estàs compartint el mateix espai que generacions de monjos abans han viscut la seva vida monàstica aquí, i això crec que és una petjada important, a part del pes que pugui tindre el monestir com a tal dins la història del país.
1: I les tombes dels comtes de Barcelona.
2: Tenim 8 reis d'Aragó i comtes de Barcelona entrat aquí, però això és una relació forta amb la història de Catalunya i la història del que era l'antiga corona d'Aragó en general, i això és també marca la nostra vida diària, eh? Vull dir, quan aixeques la vista a l'església i veus el rei Jaume o el rei Pere, etc., doncs això és part de la nostra vida diària, que a vegades potser no ens hi fixem en el nostre dia a dia, però que en certs moments, quan un raig de sol il·lumina una cosa o l'altra, no? Aixeques la vista i t'adones que el tens allí. Pues una part important de la nostra història està aquí present, no?
1: Poblet té un capital simbòlic, en aquest sentit, molt, molt fort. Però potser, a diferència potser doncs, de Montserrat, no? Que seria l'altre gran model de monàstic que tenim a Catalunya, potser ho posem més l'èmfasi en la vida comunitària monàstica que en el capital simbòlic per una col·lectivitat, per un país. Té la seva... Té la gràcia, no?
2: Bueno, Montserrat són dues realitats diferents, però jo diria que complementàries pel conjunt del país, no? Montserrat és un santuari amb molta afluència de pelegrins, etc. Nosaltres, a vegades deia el president Tarradellas que érem el monestir més institucional, no? Més vinculat. És evident que tenim lligams amb la història del país. 3 abats de Poblet van ser presidents de la Generalitat. Hi ha una relació també evident amb el que sigui la figura de la corona d'Aragó i els seus successors, etc. Vull dir que és un paper més institucional, però que això no ha impedit en cap moment que es desenvolupés una vida comunitària certament autèntica, no? Vull dir, vivim en aquest marc, és cert, aquest marc ens marca, però vull dir, continuem sent una comunitat de monjos fonamentalment que busca Déu en aquest espai privilegiat, d'altra manera.
4: Això, Miquel, tindries de pensar que tenim el xamfrà aquí a la vora. Intentem. A 5 centímetres. I és la mateixa corba...
5: A la plantilla?
4: Sí.
5: I el capitell, com el tens?
4: Encabat. Ara, després... Mirem d'adelantar el capitell, que l'anirem a col·locar demà, i la columna falta.
5: Ah, vale, no, la columna ja l'acabaré de tallar i ja l'acabarem de fer,
0: La família Vendrell compta actualment la 5a generació dedicada al món i al domini de la pedra. Picapedrers i escultors tenen una llarga relació amb el monestir de Poblet. La seva trajectòria al món de la pedra s'inicia l'any 1890 amb Ramon Vendrell Rovira i es dedica, en les dues primeres generacions, a la construcció d'obra civil, ponts i carreteres. És amb la tercera generació de picapedrers que s'inicia la relació amb el monestir de Santa Maria de Poblet. Som a l'any 1940. Els monjos tornen a habitar el monestir i s'ha de restaurar tot el que s'ha malmès en 100 anys d'abandó. Per tal de dedicar-s'hi, Miquel Vendrell Fonoll comença a treballar en un taller als peus del monestir. Des d'aquest moment, la relació de la família amb Poblet es fa inseparable.
4: Això que estic fent ara és un capitell que segurament anirà al monestir de Poblet el dia que hi aneu a fer una visita. Si mireu el claustre, no serà potser el mateix capitell, perquè es té d'acabar, però el mateix estil sí que ho veureu i podreu observar amb els cordons entrellaçats i l'estil de les fulles que hi ha. I això és el claustre principal de Poblet.
0: Per un costat, el monestir de Santa Maria de Poblet. Per l'altre, una nissaga protagonista de la seva reconstrucció artística. Una relació beneficiosa per a totes les parts. Reflexió sobre el pas del temps, sobre la memòria i les empremtes, les petjades, la transmissió gairebé gremial de coneixements, la duresa dels oficis artesanals, la incertesa del seu futur. Tot a través de la mirada a les rutines de Miquel Vendrell Fonoll, al seu taller a l'Espluga de Francolí, i a les seves eines, a les seves mans, plenes d'empremtes del temps. Afirma que escolta les pedres perquè expliquen moltes coses, i ho diu amb l'autoritat que li dona un ofici transmès de generació en generació. És un ofici basat en la pràctica. Saber picar pedra és un coneixement empíric. Cap paper ho acredita. No hi ha escoles. És un ofici en extinció.
4: Jo vinc aquí, normalment, quan se fa de nit, m'encenc el llum i quan m'encanso me'n vaig cap a casa. Però, no ho sé, de 10 o 12 hores cada dia me passen que no me n'adon compte. I a l'estiu hi ha vegades que si no em truquessin els de casa, a les 11 encara estaria fent alguna cosa que m'agrada.
6: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
0: La comunitat de Poblet està formada actualment per 27 monjos. El més jove té 37 anys i el més gran, 94. Els monjos no han fet vot de silenci, però sí que se'ls demana taciturnitat. Està habitualment en silenci i obrir la boca només quan tinguin alguna cosa rellevant a dir i tingui sentit dir-ho. Emprendre una vida monàstica significa renunciar al contacte directe amb l'exterior. Expliquen que, en ple segle XXI, una persona decideix fer-se monjo perquè sent la vocació. Volen mantenir una relació més íntima i personal amb Déu i pensen que la vida monàstica és el camí. Aquells que es decanten per aquesta opció diuen que no troben a faltar res de la seva vida fora del monestir, perquè les coses que han deixat enrere ara les omple Déu.
1: Els d'aquí que feu vida monàstica en comunitat, la gent ho entén?
2: Crec que la gent ho entén com una opció radical i ho entén també com una opció de vida, diguem-ne, d'opció de llibertat, no? Perquè anem una mica contracorrent, no contra sistema, sinó una mica contra els costums habituals.
1: És absolutament contracultural.
2: Sí.
1: No.
2: I no és fàcil viure en comunitat, és cert, però també té moltes compensacions. És una suma de vides individuals, vull dir, Déu ens crida cadascú pel nostre cantó, per tant no triem els companys de comunitat, sinó que venen donats, nosaltres diríem, per la crida de Déu, però que tots tenim el mateix objectiu i això és el que ens uneix. Sí que és una opció, realment no és l'habitual, perquè són gent que té una vida professional ben desenvolupada, vull dir que ha tingut una vida que podria considerar normal els nostres paràmetres socials, i llavors que un dia, per un procés de maduració interior, etc., decideixen pues, prendre aquesta opció de vida, que pot semblar difícil, però que té moltíssimes compensacions, no? Pot semblar difícil perquè quan està acostumat al seu ritme de vida, amb certes comoditats que diríem, etc., pues, costa renunciar-hi a vegades, però que compensa principalment pel nostre modus de veure, per l'objectiu final, no? que és buscar Déu, i això sempre compensa, però també per el que és la vida comunitària, per el que és buscar Déu tots junts.
1: Però és interessant també veure fins a quin punt aquest model de vida es pot viure també fora del monestir. No és només una especialització, que també, no? És a dir, hi ha gent que ha triat això i només fa això, no? Però també els que vivim en el món del ruïdo també estem cridats a cultivar la nostra dimensió monàstica.
2: També t'hi trobes, m'hi vas trobar personalment o companys que han vingut després, vull dir que el comunicar-ho al seu entorn familiar, amics, laboral, etc., doncs és una opció que fa interrogar-se la resta de persones per què es pren, no? I això crec que és que és interessant i que és bo que transmetem una mica, vull dir que hi ha un altre tipus de vida, no són només la monàstica religiosa, sinó que hi pot haver altres tipus de vides que són diferents, que són, i diria que són més lliures, no? Que no estan tan condicionades per certs paràmetres que es vol a la nostra societat actualment.
3: L'orgue, des de sempre i amb raó, es considera el rei dels instruments musicals perquè recull tots els sons de la creació i dona ressonància a la plenitud dels sentiments humans, des de l'alegria fins a la tristesa, des de la lloança fins a la lamentació. A més, transcendint l'esfera merament humana, com tota música de qualitat, remet a l'àmbit diví. La gran varietat dels timbres de l'orgue, des del piano fins al fortíssim impetuós, en fa un instrument superior a tots els altres. És capaç de donar ressò a tots els àmbits de l'existència humana. La sobrietat de l'orgue. Aquest instrument, d'altra banda, permet a Joan Seguí Mercadal, un dels organistes catalans amb més projecció internacional, aïllar-se i recollir-se a Poblet, lluny de totes les mirades.
7: Una de les sorts de ser organista és que sempre podem treballar, o hem de treballar, en espais singulars, perquè els orgues són instruments grans que no es troben a la majoria d'espais. Això per molts organistes pot ser un problema, pel fet d'haver-se de desplaçar, per no poder tenir un instrument propi a casa, però alhora és una sort de poder treballar en espais com el monestir de Poblet, per exemple. La sensació d'estar sol aquí dins amb el silenci i la música és impagable.
3: El silenci és allò que roman a l'interior i al límit de la creativitat musical. Per això volem fer entendre com la música ha tret profit de l'exploració del silenci com a manera d'expressar-se. La quietud interior sorgeix en el moment en què el músic pren consciència del silenci, ja que la ment és bàsicament soroll. El silenci en la música només pot obtenir aquesta qualitat si el propi compositor és capaç de crear des d'aquest estat de consciència. Joan Seguí té sense excepció aquesta connexió profunda amb el silenci.
7: El silenci, diré que per la majoria de músics, és un espai, és l'espai de treball, és la roca per un escultor o el llenç de pintura per un pintor. I sempre trobar el silenci és una oportunitat, perquè tinc aquest espai on construir, on fer art, i és la base per treballar i per crear una música i per a través de la música buscar la bellesa a sobre el silenci. El silenci mai deixa de ser-hi, simplement hi afegeixo altres elements sonors.

0: El silenci forma part de la mateixa naturalesa del so. Comparteix les mateixes característiques físiques i perceptives, però invertides. A més, el silenci és indispensable per poder segmentar i entendre el so, alhora que el so també és necessari per poder percebre el silenci mitjançant el contrast.
1: Jo volia parlar-vos de la meravella que significa per mi poder portar en un espai com aquest, des del silenci, retrobar com és la meva veu en relació a la reverberància del patrimoni. Aquesta és una mica la meva manera de posar-me en relació amb mi mateixa, però passant per l'espai. Sempre tinc el desig de poder tastar la sonoritat de la vostra església. Sí.
2: Aquest és un espai, sobretot, de silenci. Estem a l'antic dormitori. Sant Benet ens diu a la regla que després de completa, que és l'última pregària del dia, fins després de l'Audes, que és quan surt el sol, hi hagi el silenci absolut, diguem-ne, no? Per tant, és un espai pensat pel silenci. Aquest silenci és, sembla com si la música el trenqués, no? Vull dir, i entrés dins, però una mica també per alterar-lo, no? Sinó per compartir-lo, no?
1: Precisament això que dius de posar en relació el silenci amb el so, qualsevol paraula ha de néixer del silenci, no? I per això, per mi, poder cantar en espais on es treballa precisament aquesta fundària i aquesta qualitat de vincle d'un mateix amb un mateix i amb la comunitat és el que per mi dona sentit al fet de que des del silenci, amb el repertori adequat, com vosaltres mateixos feu a la litúrgia de les hores quan canteu, doncs es pugui entrar en relació amb l'altre, amb una alteritat que és la que portem dins. Per mi és això, és aquest vincle sempre entre el silenci i el so de qualitat, no?
3: Perquè deia, amb aquell èmfasi tan característic seu, no? Tota paraula que no surt del silenci és una mentida, no? És a dir, clar, les paraules poden sortir d'altres paraules, no? I soroll que engendra soroll, no? O la paraula pot ser, per Ricard diu també, molt bonic, la paraula és el sacrifici, el silenci, no? El silenci se sacrifica a si mateix per donar lloc a la paraula, no? Aleshores, la paraula que sorgeix del sacrifici al silenci és diferent de la nostra paraula banal fent un tuit. Llavors, aquí venim a buscar aquest silenci que ens ajudi a emetre una paraula amb una mica més de profunditat.
1: Ara em feies pensar en aquest sacrifici del silenci, no? Aquest sitsum, aquest espai.
3: Sí, els jueus, no? Que faig espai perquè sorgeixis tu, no? El creador que dona espai a la criatura.
1: I és l'expressió de la llibertat personal. Tu decideixes quina qualitat li dones al teu so, a la teva paraula, a la qualitat de vincle que tens amb l'altre, no? I parteix d'aquesta consciència plena, o d'aquest desig, si més no, de consciència plena, no, que parteix d'aquest silenci, no, que et convida.
2: És un silenci creador, no? No és un silenci estèril.
1: Exacte,
2: és un silenci creador que els monjos en general el practiquem per estar en contacte amb la paraula de Déu, però que qualsevol persona el pot practicar per créixer, clar, per créixer interiorment i per créixer també amb el seu entorn, no? amb l'entorn. Mm. Perquè és important el silenci també com a pas previ a escoltar. Escoltar els altres, no sentir, sinó escoltar, i escoltar implica una mica més de calma. Escolta és la primera paraula de la regla de Sant Benet, és el primer que ens diu escolta fill, no? Les prescripcions del mestre, però també aquesta actitud d'escolta és important, i és una mica el que hem perdut a la nostra societat. Sentim molt, però escoltem molt poc.

La Habanera. Habanera. Amb aquest títol coneixem una de les cançons més populars d'en Tomeu Penya. És evidentment, com diu el seu títol, una habanera. I sona així.

0: Però avui no parlarem d'aquesta bonica cançó. Això ho deixarem per una altra ocasió, perquè ens toca parlar ara de la darrera habanera publicada per Tomeu Penya sota el títol Pedra Foguera. Martí Bacardí, què ens pots dir d'aquest nou tema del bo d'en Tomeu Penya?
1: Salutacions, companys, des de l'illa de Cabrera, a uns 10 quilòmetres al sud de Mallorca. Una illa que és Parc Nacional Marítimo-Terrestre, una autèntica bellesa natural. I és que el darrer single d'en Tomeu Penya, rodat a Cala Galiota, a Ses Salines, a l'illa de Mallorca, deixa veure al fons el lloc on ara mateix em trobo. Escolteu aquest fragment de Pedra Foguera, una nova habanera del gran Tomeu Penya.

0: preciosa aquest tema. Què? Què ens pots dir des del punt de vista musical? Ens podries fer un petit anàlisi dels tres punts clau que especificaves en el segon episodi de la primera temporada del podcast? Melodia, ritme i harmonia. Va, de la melodia, què ens en pots dir?
1: La melodia no té un començament anacrúsic. Concretament és acèfal. No us explicaré ara la petita diferència entre un o altre, però el que realment importa en la descripció de l'inici d'una habanera és que no és un inici tètic, com tampoc ho és, per exemple, el de l'inici de la vella Lola. És a dir, que no comença amb el primer temps del compàs. I això és important en acostar aquest inici a l'inici de les melodies habaneres. El perfil melòdic és ondulant i suau, com ha de ser, a voltes lleugerament trencat per la pròpia gràcia expressiva d'en Tomeu, el que li dona un segell propi.
0: Molt bé, i en el ritme, què hi trobem?
1: El ritme escapa lleugerament del ritme elemental de manera cap a un estil més ballable. És cert que escoltant se te'n van els peus, però sí que s'hi manté el ritme de tango característic del gènere habanera. Això també hi participa la instrumentació més pròpia de la música de ball que la de les típiques habaneres de plaça, platja o taverna. El tempo també és un pèl més ràpid de l'habitual en les habaneres, però en aquest cas això va molt bé pel que dèiem abans d'un estil més ballable d'aquesta habanera.
0: Anem ara a l'harmonia. Què hi trobes aquí?
1: L'harmonia és senzilla, fonamentada sobre els acords de tònica i dominant, amb canvi de mode entre les estrofes, en mode menor, i la tornada, en mode major. Tal com diuen els cànons de l'habanera estàndard.
0: Així doncs, musicalment, podem dir que es tracta d'una habanera?
1: Sense cap dubte, és una habanera de més molt bonica i com ha de ser amb el segell propi del seu autor, amb el segell d'en Tomeu Pella, una obra fantàstica.
0: Ara ens falta un element fonamental, la lletra. Ja vam dir que l'habanera és cançó, que té lletra. De què parla aquesta habanera? Té un text també habitual en aquest gènere o no?
1: Ai, les habaneres. Les habaneres moltes vegades són enyorança.

0: històries passades que toquen el cor, i aquí en Tomeu ho clava. Aquesta preciosa avenida parla de vivències viscudes per l'autor a Cala Galiota i el seu entorn, amb l'enyorança i l'anhel de retrobar un vell amor, un amor que va ser com l'espurna d'una pedra foguera.
1: Una manera molt bonica, pedra foguera, del gran Tomeu Penya. La manera és viva, ja ho veieu, segueix sonant aquí i allà i es publiquen noves avaneres com aquesta que escoltarem per acabar l'episodi d'avui. Pedra foguera, d'en Tomeu Penya.
2: Caminant per serena vaig i arribant de sa muntanya,

0: bla bla bla bla bla bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les associacions de jutges i fiscals demanen un pla estratègic a llarg termini per incrementar les places i no dependre de convocatòries puntuals. Això després que el BOE hagi publicat la convocatòria de 700 places, 500 de jutges i 200 de fiscals, una xifra que el govern espanyol considera històrica i que permetrà ampliar en més d'un 8% la plantilla judicial. María del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, i Jorge Ibarguren, president de l'Associació Professional de la Magistratura, asseguren que els números es queden curts.
2: És necessari? Sí. Suficient? No. Si no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no com seria esperable.
3: Lo que necesitamos es un plan estratégico que sea sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas.
1: Les dues entitats alerten que si no s'incrementa la inversió, d'aquí 10 anys el sistema es pot desbordar a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis dels últims anys.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Música y sensaciones. A Radio Vila Sacra Apilons.
1: I parlant d'emocions.
2: 33.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: És una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
5: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc, que substitueix el nostre amic Guillem Remisa. Ramon, benvingut a Dial Interior.
7: Hola, molt bones.
6: Com estàs?
7: Molt bé, encantat d'acompanyar-te.
6: Fantàstic, doncs ho passarem pipa, ja veuràs. I avui tenim un menú molt xulo.
7: Sí, mira, avui entrevistarem a la Maria Àngels García Montada, que és terapeuta i massatgista. La secció EGB avui sobre un conte d'Anthony de Melo. I la secció A fora passen coses, amb Esther Martos.
6: Exacte, i tenim amb nosaltres avui a la Maria Àngels García, que com veureu és una dona polifacètica, toca moltíssimes tecles, és terapeuta manual amb un mètode personal que es diu TCT, que significa toc conscient terapèutic, ara ens explicarà. És assessora en nutrició, terapeuta floral, terapeuta emocional, aporta consells i hàbits de vida per tenir una vida llarga i saludable, i també és responsable, juntament amb la seva filla i el seu marit, de l'espai Quinergia de la Pinada de Bages. Maria Àngels, com estàs? Benvinguda.
8: Molt benvinguts a vosaltres també, molt contenta d'estar aquí.
6: Nosaltres també estem molt contents que estiguis aquí, Maria Àngels. Explica'ns una miqueta com va començar el teu camí en el món de la salut i la transformació. Hi ha algun moment, alguna experiència concreta que et marqués especialment?
8: Sí, mira, en principi jo al moment de néixer ja vaig... era vegetariana dintre d'una família que no ho eren, i és molts anys enrere que això no era conegut. Però tot això ho vam anar superant, no sabíem massa el per què, però jo ja portava aquesta inclinació, aquesta tendència. Llavors sí que vaig anar veient que quan era més jovenet, adolescent, m'agradaven molt els llibres d'aquella època, que eren els de Lobs en Rampa, tots. Hombre. Els que eren d'autoconeixement, doncs me'ls havia llegit quasi tots. I sempre tenia molt interès en totes aquestes ensenyances. I sempre era així. Però ho vivia d'una manera doncs particular. Llavors sí que va haver-hi un fet concret que... quan ja tenia la Lídia, la Lídia era petitona, doncs vaig tenir un problema de salut serio, i en aquell moment va ser, que és el que volia dir a vegades a les persones, quan hi ha com un compromís, quan vaig com comprometre, com vaig com reconèixer que el que tenia, l'inclinació que duia, l'havia de posar en marxa, em vaig proposar que sí, que ho havia de fer. I no va ser llavors en seguida, sinó que va ser uns anys més tard, però sí que llavors, arrel d'això, va ser com vaig començar tot això. I en realitat allò va desaparèixer i d'una manera es va curar, la veritat que sí, només fent això, això sí que ho volia dir. I a partir d'aquest va ser el fet. Llavors sí que més endavant doncs ja vam començar, em vaig formar molt amb tot, m'agradava totes aquestes tècniques, i em vaig formar des de massatge, acupuntura, homeopatia, ciències florals, teràpies energètiques, més energètiques, i llavors unint els beneficis de totes aquestes vaig trobar aquest propi mètode, perquè havia posat agulles d'acupuntura, però l'observar el cos és com que notés que el cos em digués toca'm, necessito ser amassat. I llavors vaig trobar aquest sistema que inclou doncs el massatge, la digicopuntura, els tocs energètics com de massatge energètic de Reiki, i acabo amb el camp energètic, el camp de l'aura també.
6: Ara en parlarem, però... d'aquest... Ah, perdona, disculpa, no, que ara entrarem en aquest mètode teu particular, però abans m'agradaria preguntar-te una cosa, Maria Àngels. Tu contemples l'ésser humà com un circuit energètic. Què vols dir exactament quan parles de circuit energètic?
8: Mira, cos, ment, emocions, formem un camp electromagnètic que en realitat nosaltres no acabem on acaba la nostra pell. I per dintre, doncs, igual que la Terra, com un microcosmos a dins d'un macrocosmos, el nostre cos és com un planeta. El planeta té rius, mars, rieres, afluents. A dins nostre estem plens de canals per on circula l'energia. Igual que diu el Qigong, que us va dir la Lídia, la intenció guia l'energia i la sang segueix amb aquesta. Llavors, lògicament, a dintre d'aquests canals nostres, que, hi ha, que per uns hi passa la sang, n'hi ha uns altres d'invisibles que amb el bisturí quan s'obre no es veuen, però que hi són, que se'n diuen els meridians, que són com carreteres que inunden tot el nostre cos. I n'hi ha de més importants i de més petitones. És com un planeta, els rius i les rieretes, els afluents. Llavors, tot aquest camp energètic són dels meridians, és per on circula aquesta energia vital de vida. Quan nosaltres no tenim impediments, vull dir que no tenim retencions, no hi ha resistències, i l'energia que rebem pel cel de dalt al cap i el que rebem pels peus des de la Terra no troben impediments i poden fer tot el seu, com que reguin un camp, com que reguin el nostre cos humà, el cos té la capacitat de renovar-se, reparar-se i regenerar-se. El que passa que nosaltres doncs, generem resistències, inflamacions, bloquejos, i doncs, tot això es veu estroncat. Llavors hi ha zones com la Terra que estan seques, inundades, inflamades, i llavors les mans el que van fent és anar trobant a través de la percepció el que tenen que fer, com tenen que treballar. Llavors som completament un circuit energètic, i quan se toquen aquests punts en el cos funcionen com interruptors. Igual que toquis un interruptor, de seguida té una resposta. I a vegades s'escolta, doncs, toca certs punts i se sent auditivament un soroll en el cos, una corredissa. I sí, m'han dit moltes vegades que només el fet de tocar amb el dit certs punts es nota ben bé la corrent, com que fes l'efecte d'una agulla. Sense agulla, el dit pot fer la funció d'agulla.
6: Per tant, estàs dient que aquest teu mètode, el TCT, el toc conscient terapèutic, estaria ajudant a regenerar aquest circuit energètic.
8: Sí. El que fa és retornar l'ordre a l'equilibri. Retornar al cos, més que res, bàsicament, el primer pas és que l'energia flueixi. Quan l'energia flueix, molts de problemes desapareixen. Llavors hi ha altres funcions a fer. Però el primer pas fora que l'energia flueixi, sense estancaments i bloquejos.
6: Molt bé.
8: Aquest ja és un... Sí.
6: I parlaves ara d'una sèrie d'impediments o de resistències. Segons la teva experiència, que m'imagino que aquests impediments i resistències són els responsables del desequilibri energètic, segons la teva experiència, quins són els principals impediments, resistències que una persona es troba a la vida i que d'alguna manera pues bloquegen aquest circuit energètic?
8: La nostra salut es compon, s'ha de tenir en compte el cos físic, amb l'alimentació, el cos emocional i el cos mental. Una de les primeres principals fonts d'agafar energia és l'alimentació, junt amb la respiració i el descans. Són els tres fonts principals on ens nutrim d'energia: la respiració, l'aliment, el descans, i l'energia vital, lògicament, que ens envolta del camp vital. Els aliments són... Hauríem de tenir en compte el que va dir la frase de l'Hipòcrates, que l'aliment fos la teva medicina i la teva medicina fos el teu aliment. L'aliment és una de les primeres causes que ens... el cos aguanta moltíssim. Quan ets jove, doncs, aguanta molt perquè els òrgans són nets i joves. Però quan hi ha certa edat, doncs, els òrgans, els filtres principals, ja s'hi ha de tenir un cert cuidado, perquè s'embruten, s'enflamen, perden la seva capacitat de depuració que tenien tant al 100%. Llavors, els aliments és un dels primers que s'ha de tenir en compte. L'altre fora, les emocions, doncs, que estiguin equilibrades, que hi hagi una conducta, doncs, correcta, que no hi hagi unes emocions desordenades. I l'altre, el modo de pensar. Llavors, i això comença per on vulguis. L'ordre de factors no
6: té el producte. D'acord.
8: Lògicament, si una persona comença més reflexionant i meditant, al cap del temps farà canvis d'hàbits que li afavoriran la seva salut i canviarà l'alimentació, o hàbits que tingui no favorables. I si una persona canvia l'alimentació, doncs pensarà diferent, perquè els seus nutrients seran equilibrats, perquè hem de saber que els aliments, els nutrients, a part de portar-nos a la cosa nutritiva, ens porten un tipus d'energia, que és el concentratiu o dispersa, el concentra o dispersa, que també influeix una sèrie d'emocions. Llavors, comences per on vulguis, tant si comences pel camp físic, més físic és canviar l'alimentació, com el més espiritual, energètic, meditant o resant, tots dos arribaran al punt de la persona equilibrar-la. Comença per on vulguis. Si els fas tots alhora, millor, s'avança més ràpid.
6: Clar. Si ens enfoquem en el tema purament nutritiu, quins consells així generals, resumits, podríem donar als nostres oients per començar a menjar una miqueta més conscientment i de manera una mica més saludable?
8: El que he dit al principi, jo no he influït mai a ningú que sigui vegetarià ni es faci vegetarià, tot i que ho he practicat sempre sense saber per què ho duia. Sí que he descobert que a la llarga Potser per tenir una antena més oberta per tractar les persones, t'he de dir que si no hi ha tanta densitat, perquè la carn és molt llang, és molt densa, i el físic també el fa més dens. Un cos dens no vibra tant. Llavors, amb una densitat, si bufes el vent, no mou una ploma. Val? Si hi ha més densitat, no corre tant la corrent, no travessa tant, no ets tant de canal. Això pot ser una de les coses, pot ser una. Llavors, el que anava a dir dels nutrients... a vegades hi ha moments en què la carn no és necessària, però hi pot haver-hi moments de la vida en què sigui beneficiosa, en un moment determinat faci falta, no és que faci, no és necessària. Llavors nosaltres ens basem bàsicament en que cada tipus d'aliment té un tipus d'energia i provoca un tipus d'actitud. Val? Si una persona té tendència sempre a estar enfadada, s'ha de mirar com està el seu fetge. Normalment el té més carregat, eh? I si mengem coses que ens carreguen molt el fetge, ni que no vulguem, saltarem més ràpid perquè tindrem més foc. Val? Si una persona pren coses disperses com o drogues o amb el sucre, sobretot es veu molt amb la canalla, amb els infants, si prenen molts dolços, doncs estan hiperactius, sí. Molt nerviosos, donen un nerviosisme increïble. Val? Hem de pensar com es mostren les abelles, doncs que van bé, no paren mai, no paren mai de treballar. Bueno, cada tipus d'aliment té un tipus d'energia i genera una conducta, una actitud. Llavors això ho contemplem amb el camp de la visió de l'alimentació macrobiòtica, però adaptada a Occident. O sigui, no una macrobiòtica pura i estricta com era al principi d'ella, sinó adaptada aquí, a Occident. Tenint en compte, bàsicament, doncs, el que us dic, el que és més important en una alimentació, saber sempre el que tens que evitar que el que tens que anar posant i introduint. O sigui, s'ha de tenir en compte que es fa més feina traient el que perjudica que entrant moltes coses que van bé. T'ho dic en resum. O sigui, evitar greixos saturats, en grasses, en concret saturades, greixos saturats, dolços, moltes farines refinades, sobretot ultraprocessats, plats precuinats, carns vermelles i làctics. Aquests són els grups d'aliments que s'han de reduir o evitar. Doncs ens queda, sempre dic, el que surt de la terra, que no està manipulat, que té la seva mateixa forma autèntica. Un cigró és un cigró, un gra d'arròs és un gra d'arròs, una llentia és una llentia, i les verdures, per descomptat, les fruites, i l'altre que està, no passa res per menjar macarrons i menjar pasta, però que no perdem gaire el nord del que realment surt de la terra. Sempre dic que el que no embruta l'olla no embruta la panxa. I hem fet molts cursos de nutrició, a vegades ho explicàvem, no? Quan cous arròs o cous una verdura, queda l'olla doncs neta, pràcticament. Doncs un símbol de que dins el nostre cos, no vol dir que hem de menjar perquè hem de menjar grasses bones, però bueno, és un exemple. És un exemple.
6: Molt bé. Sí. I quina creus que és la... ara ja resumir, perquè estem gairebé encara queden un parell de minutets, però per anar recollint una miqueta, sí. Quina creus que és la part més bonica o més misteriosa de la feina que fas?
8: Sí, mira, ara que dius misteriosa, una cosa que em diuen les persones que m'ho han dit elles, i més d'una, molts pacients que he tingut m'han dit aquesta cosa molt curiosa, que quan els estic fent, que no els estic tractant, noten com que hi hagués més mans. Val? I en vez de dues mans em senten a baix, em senten com a dalt i altres llocs. Bueno, això és el que és com misteriós, però ja dona molt, molt benefici. Llavors també que no trobo mai res dolent, això també t'ho volia dir, no trec res dolent i a mi no em perjudica res, ni em perjudicarà mai res, perquè lògicament no dono de mi, sinó que dono de la font universal. Val? Dono d'aquesta font universal i és aquesta mateixa energia és la que ja es cuida de que tot flueixi bé. No dona cap problema i protegeix. A la mateixa vegada protegeix. O sigui que no té cap problema ni s'ha de fer cap pràctica especial, pots tocar a tothom i de qualsevol manera. El més important d'aquest treball és el desig de fer-ho. Aquestes ganes d'ajudar, de fer el bé. No saps com, però hi ha una altra forma, a part dels estudis oficials, que et porta cap a un camí que se't desperta la percepció. I és molta pràctica, moltes hores de pràctica, molta percepció, i les mans saben on... No diré el que tens ni com està, ni busca, no m'he enfocat en això, sinó en lo pràctic, en el que tinc que fer. El que tinc que fer per restablir, i punt. Vull dir, anar a lo pràctic. I és aquesta cosa, es dona l'energia de la font directa i no es treu dolent perquè tot un es retroalimenta, és un cicle que es retroalimenta. O sigui, el que es treu contínuament es torna a reposar amb energia nova, neta i renovada.
6: I ja per acabar, Maria Àngels, hi ha algun cas de persones que han vingut a tu que realment t'ha impactat, t'ha impressionat i que t'agradaria explicar-nos?
8: Bueno, no, en general és que totes es surten contentes. Jo no busco res, no busco agraïment ni pretenc res, sense cap expectativa. Pues el que veig és que quan s'acaba una sessió i ell s'hi torna, es parteix no del mateix punt, sinó d'un punt més elevat, diferent. I sense dir res, en silenci, treballant en silenci amb sessions consecutives, no repetides sovint, ni que sigui un cop al mes, aquella persona va canviant de nivell i sí que em diuen que han fet canvis personals, que es donen compte de coses, o que han deixat de fumar, que la seva vida posa més ordre, i és perquè aquella estona d'estar ben en connexió amb ells mateixos sense cap impediment, en contacte amb el que és la seva essència, la seva energia, és com si en silenci els parlés aquella veueta de la consciència, i com en un somni. Quan es lleven, es desperten, parteixen d'un altre punt, amb més claretat, lleugeresa i més centre. Més centre.
6: Que maco. Doncs, Maria Àngels, ha sigut un plaer enorme tenir-te avui aquí amb nosaltres.
8: Igualment.
6: Moltíssimes gràcies a tu.
8: Gràcies.
6: Una abraçada.
8: Bona tarda.
6: I avui, tot llegint el llibre Relats del Buscador, del nostre amic i col·laborador Guillem Gallifa, m'he topat amb una història de l'Anthony de Melo, que diu així. Un home estava en un safari a Àfrica quan, per un descuit, es va allunyar del grup. De cop, es va trobar davant d'un lleó i va començar a córrer fins que va arribar davant d'un precipici. Com que va veure que no tenia cap escapatòria, es va llançar, esperant que el precipici tingués poca profunditat. Però en el transcurs de la caiguda, alguna cosa el va frenar bruscament. La camiseta li havia quedat enganxada en una branca que sobresortia de la paret del precipici. Va mirar uns metres més amunt i va veure que el lleó l'estava esperant. Va mirar avall i va veure que el precipici seguia. Llavors va observar la branca. Era la branca d'un cirerer. Era primavera i el petit arbre estava ple de cireres. L'home en va agafar una. La cirera estava realment deliciosa. I aquesta història a mi m'aboquen com a mínim tres possibles reflexions. D'entrada, l'únic espai on passa la vida és ara. La resta és pura fantasia. Ni el lleó existeix, ni el precipici existeix. L'únic que existeix és la cirera que ara estàs gaudint. Una altra reflexió, més que reflexió seria pregunta, és si realment els lleons existeixen. Els lleons, evidentment, em refereixo als de la història, a la nostra història. O potser els lleons són només projeccions nostra. Hi ha moltes amenaces que només som capaços de veure-la nosaltres, però ningú més. Per exemple, parlar en públic. Hi ha persones que no poden de cap manera parlar en públic. Per ells suposa una amenaça molt gran i ho veuen com un perill. I realment defugen de parlar en públic com si fos el dimoni. Però, en canvi, hi ha altres persones que no tenen cap mena d'inconvenient ni de problema. És dir, hi ha moltes pors purament imaginàries que només veiem al nostre cap. I tercera, l'home estava en una situació límit. Quan cauen les seguretats i les vies d'escapament, a vegades, pot emergir aquell qui ets en realitat i descobrir la llibertat que no depèn de res extern. Llavors comprens que el límit no és el final, sinó només la porta a una nova realitat interior. I avui tenim secció. Tenim secció amb la nostra estimada Esther Martos. Esther, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres? Doncs
6: pues molt bé, amb moltes ganes que ens expliquis coses.
2: Doncs vinga.
6: Perquè aquesta temporada ha canviat el títol de la teva secció.
2: Canvis. La vida són canvis.
6: Changes. I el títol de la secció d'aquesta temporada el vols anunciar tu mateixa?
2: Sí, es diu A fora passen coses.
6: A fora passen coses. Sí. Que grande.
2: Sí, muy grande, perquè la vida es viu a dins. I a fora només passen coses, d'acord, que són estímuls, són inputs perfectes, d'acord? Per créixer cap a dins.
6: Que bo.
2: Llavors, doncs, això és el que porto, coses que ens poden passar i que no han de ser espectaculars ni traumàtiques, eh? Són inputs perfectes per fer-nos créixer.
6: Fantàstic.
2: Sí, sí.
6: Doncs avui, què tenim avui? Quins inputs tenim avui?
2: Avui porto una cançó, cançó d'un grup que es diu Viva Suècia, que són una panda de Múrcia, que fan un estil que es diu indie rock.
6: Vale, eh? Ok.
2: Indie rock, que vol dir que no estan sotmesos a no sé què dels estudis, em sembla, que són com independents, no?
6: Val.
2: Sí, tenen una estètica que m'agraden, i porto un tema que es diu El Bien.
6: I aquest tema l'escoltarem ara?
2: Sí, mira, ho farem de la següent manera. Escoltarem tres fragments molt petitons i llavors el que farem és que si el nostre tècnic ens el va parant en el moment clau, el podrem comentar.
6: Perfecte.
2: Ho comentarem.
6: Perfecte.
2: Sí?
6: I tant.
2: Però abans de començar, anem a fixar-nos una mica en el títol, no? Perquè el títol diu El Bien.
6: El Bien.
2: Llavors, El Bien, jo crec que ja és un títol bastant suggerent, no?
6: I
2: perquè
6: tant.
2: Si jo digués, què és el bé? Com el podem definir? Quan sentim la paraula bé, què ens aboca? En què pensem? Quins exemples hi posaríem? És el mateix per tu que per a mi? El bé és el contrari del mal? Clar, és que això dona per un programa, oi?
6: Hombre, això donaria sí. per 10 programes.
2: Doncs, si de cas saps què farem, deixarem el títol pel final.
6: Perfecte.
2: Això només és una intro, sí?
6: Molt bé.
2: Doncs vinga, si ens sembla, anem pel primer fragment.

0: Vale que tu ego esté lleno de adornos y no necesites poner la otra mejilla, tu grano de arena y la cara de todo va bien, no?
1: Uau.
0: Com anem per la vida quan anem ben adormits, no? Amb un ego com una casa de pagès.
1: Com un piano.
0: Amb un personatge allò ben construït i, a més, perdó, que ens creiem superimportants, especials, intocables, no? No necessites poner la otra mejilla, tu grano de arena, que tots els mecanismes que desenvolupem, no? Que potser som superservicials perquè ens estimin, o tendim a opinar de tot perquè pensin que som unes persones molt espavilades, o potser també, no? Que sempre la cara de que tot ens va perfecte, pengem mil fotos a l'Insta de que som genials, guais, superpopus, no? Perquè pensin que som persones d'èxit, no?
1: Pura façana?
0: Bueno, mecanismes més que res, no? Mm-hmm. Mecanismes que desenvolupem quasi bé per sobreviure, no? I que a vegades també pot ser que els desenvolupem tots, perquè hem de fer en quin àmbit em puc mostrar més experimentada amb un tipus de mecanismes que amb un altre. Solo escuece más porque es reciente, no se va a curar y qué más da.
1: Wow.
0: I fixem-nos també, no?, com que anem així, no?, tan importants, qualsevol estímul, com ens fa reaccionar, a vegades fins i tot de forma esperpèntica, no? I llavors moltes vegades ens adonem, no?, que potser no n'hi havia per tant. No n'hi havia per tant, no? I també una miqueta que aquests mecanismes, tot i que fem treball, i és veritat que despertem, sempre ens van acompanyant. I en moments allò que no t'ho esperes, blaf, surten. I dius, carai, no m'ho esperava, això. Sí?
1: Uh-huh.
0: Doncs primera part. Segona part, anem al següent fragment.

0: No te creas lo que dicen los cantantes, no hagas caso a la mitat de lo que ves. Això sempre ens ho dius tu, no? No et creguis res del que et dic.
1: Saps què passa? Que si creus les coses que et diuen, et converteixes en un creient, en una creient. I jo no conec gaires creients que... Bueno, no, deixem-ho aquí. És dir, que la creença per si sola no transforma.
0: No, i a vegades també no cal ni la creença, no? Com et deixes portar a vegades també pels sentiments, els sentits, eh? Directament, bluf, se t'emporten, no?
1: Totalment.
0: La verdad es que nada es tan importante. Ah, i repeteix. La verdad es que nada es tan importante.
1: Comencem per tu mateix.
0: Per favor, relativitzem-nos.
1: Exacte.
0: No som tan importants, per favor, eh? No ens donem tanta importància, per això relativitzem.
1: Això és una de les coses que per mi bloqueja el sentit de l'humor, és dir, agafar-nos massa en sèrio.
0: Sí, totalment, totalment.
1: I quan no tenim sentit de l'humor tenim un problema.
0: I gros. Sí. Bàsicament no et diverteixes tant.
1: També,
0: sí.
1: Jo també.
0: I és un rotllo, perquè la vida està perfecta per divertir-la.
1: Home, jo crec que sí, que els nostres estats naturals tenen que veure amb el gaudi i amb l'alegria de viure.
0: Fantàstic.
1: No?
0: Fantàstic. Molt bé, senyor tècnic, anem per la tercera part.
1: Come on.

0: Puede que estallen las bombas en casa y tus padres no firmen la paz. A casa, diu, eh? A casa. A casa. Que casa és a dins. I el conflicte moltes vegades el tenim a dins. És que jo sóc així i sóc tan defectuosa. Però quan sigui això, seré tan perfecta. Però clar, em passo tota la vida intentant dissimular els meus defectes, amb conflicte totalment. I, bueno, clar, això és horrorós.
1: Això és maco, perquè tenim el conflicte dintre, però llavors anem a les manifestacions per la pau.
0: Sí,
1: que
0: total.
1: És molt bonic, també, això, també.
0: També és bonic, també és bonic. De totes maneres, clar, vivim en una guerra, en un conflicte intern, i això és una tortura, eh?
1: Ui, sí.
0: És una tortura.
1: Gastes un infern.
0: Molta, molta energia. A veces las cosas se arreglan si asumes que nadie las puede arreglar. I passa justament una cosa, descobreixes un conflicte dins teu i encara lluites més per destruir el conflicte. I això el que fa és que el fa cada vegada molt més gran. Per tant, potser quan assumim que no hi ha res per arreglar, que el conflicte és una invenció del personatge, doncs llavors aquí pots deixar anar moltíssim.
1: I potser apareixeria l'acceptació, llavors?
0: Jo crec que aquesta cançó ens convida directament a l'acceptació. Solo duele porque crees que importa, no se va a curar y qué más da.
1: Solo duele porque crees que importa. És molt bonic. Això em recorda aquella frase de que allà on poses l'atenció, allò creix.
0: Totalment.
1: Si tu dones molt importància, no? Si insistes, persiste, no? Si vas donar importància a la piga creix i creix.
0: Totalment.
1: I creix.
0: Podríem canviar de perspectiva, no? És a dir, si observes allò que et fa patir, no? I ho veus directament, que moltes vegades està fonamentat en un prejudici, o està fonamentat en allò que tu deies, no? En una idea que has pres en préstec, que ni tan sols és teva perquè no l'has experimentada, però ens passem l'oblida patint per coses que ni tan sols hem experimentat i que potser no passaran mai.
1: Brutal.
0: No?
1: És que és brutal la quantitat de patiment que ens mengem amb patates.
0: Totalment.
1: Per creences completament errònies.
0: Totalment.
1: I prejudicis.
0: Sí, sí, sí. És que viure'ns és fàcil i senzill, però és que ens ho compliquem, eh?
1: Jo crec que sí. Ens compliquem, bàsicament, també crec que té molt a veure amb aquest d'aquí dalt, amb el lloro aquest, amb l'espíquer aquest d'aquí dalt, que ens ven unes motos espectaculars.
0: Totalment, totalment. De fet, fixa't que et passes tot el dia lluitant per dissimular els teus defectes, però no et preocupis, els altres no ho veuen perquè estan fent el mateix que tu.
1: Correcte.
0: Lluitant.
1: No per què preocupar-te.
0: Sí, no t'has de preocupar.
1: Pel que pensen de tu,
0: sí,
1: no cal.
0: Perquè estan preocupats pel que pensen d'ells. Per tant, no cal preocupar-se. Sí, sí. Per tant, és així, no? Aquesta cançó, ara, la continuació de la cançó, es van repetint moltes de les idees, no? I llavors per mi és una cançó inspiradora perquè crec que és que et convida això, no? Senzillament al deixar anar, al divertir-te i a treure importància, sobretot a treure't autoimportància i a disfrutar una miqueta més, no? A relativitzar una miqueta amb tot.
1: Molt maca. El títol de la cançó era?
0: El bien.
1: El bien de...
0: Viva Suècia.
1: Viva Suècia.
0: I llavors, una miqueta, si te'n recordes, hem deixat el títol, no?
1: Ai, sí.
0: Pel final.
1: Sí, sí, sí.
0: I hem dit, bueno, i si el recuperem al final? Doncs potser el vient seria això. Mirar cap a dins i signar la pau. Amb tu mateixa. No està en conflicte. Signar la pau i això seria totalment el vient. Sí?
1: Totalment.
0: Però, clar, si a més ho vols acabar una mica més rodó, no? Plató deia que el bé és la realitat suprema i el principi d'on deriven l'ésser, la veritat i la comprensió de totes les altres coses. És la causa de l'ordre i l'existència. Poca cosa.
1: Ahir és anar.
0: Has vist com una cançó que tu has dubtat del meu gust musical?
1: No.
0: I alerta, alerta, eh?
1: No ho faria mai. No ho faria mai, això.
0: Doncs què et sembla? Per estrenar la secció, què t'ha semblat?
1: Esther, m'ha agradat molt la teva secció. M'encanta.
0: No sempre seran cançons, eh?
1: Bueno, llibertat absoluta.
0: Coses que passen.
1: Coses que passen. Com el seu títol diu, a fora. Passen coses. Moltes gràcies, Esther.
0: A vosaltres.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent sense falta. Ah, i no oblidis el més important. L'emissora que busques és...

al 012. T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
4: Hola, sóc la Nerea. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
3: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.

Les donacions de sang continuen sent necessàries cada dia. Per això el Banc de Sang demana que tothom qui estigui bé de salut s'apunti per donar sang a la donació a donasang.gencat.cat. A Catalunya cada dia calen 1.000 donacions de sang per assegurar les necessitats dels malalts. Des del Banc de Sang i Teixits recorden que per donar sang només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ha acabat l'escola i han començat les colònies d'estiu, un servei per a les famílies que és més que una parca infants. L'educació del lleure és beneficiosa per al desenvolupament dels nens i joves, però no tothom s'ho pot permetre. Per això es reivindica que les colònies són un dret i no un privilegi. La Laura Zurriaga ha estat testimoni de la sortida d'un grup d'infants.
2: És una setmana d'esbarjo per a ells.
3: Tinc moltes ganes d'anar-me de colònies perquè normalment ens posen moltes coses xuleres i són molt divertides. Anar a la piscina, fer excursions, fer molts jocs.
4: També, altres coses que fem és la noche de gala i nos vestimos muy guapos y guapas y también celebramos Sant Joan.
2: I esperen les activitats amb molta il·lusió.
4: Millor de l'any, porto molt de temps esperant
5: això. Sí, jo fa poc que he vingut i vull provar-ho per la primera vegada.
6: S'ho passem molt bé i és la quarta vegada que vaig d'aquestes colònies.
2: A les colònies descobreixen a través del joc lluny dels pares. Si els trobaran a faltar o no, això està en dubte.
4: Sí. No, jo sí. No.
2: Jo sí. Les vacances dels petits, però, poden ser tot un repte de conciliació per a moltes famílies, només assumible gràcies als casals d'estiu.
7: Doncs mira, conciliarem doncs, entre les colònies, el casal d'estiu i combinant-nos les vacances, una setmana un i l'altra l'altra.
8: Ja m'agradaria no fer vacances a l'agost, però per conciliació s'han de fer l'agost i llavors el juliol, doncs mira, aquí a les 5 setmanes.
2: L'any passat, més de 40.000 infants i joves van participar en les activitats de lleure d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. 7.000 d'ells gràcies a una beca.
9: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
10: Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. Confidencial, eh?
11: Uau, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar.

0: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
1: ¿Cómo?
2: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
1: ¿Cómo? Amb la col·laboració de BN.

poder de la curiositat, la força del coneixement, s'uneixen en aquesta recepta màgica que compartim, que traspassa les fronteres de l'espai i del temps. La fórmula màgica, doncs aquí no en tenim cap dubte. És, esclar, la coralitat del producte, el fet que tots són necessaris per la completa elaboració del menú.

0: Cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura. Tenim una cita con la cultura.
6: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
7: Sempre al costat de la cultura.
8: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
9: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: ¿Sabías que...?
1: L'ús d'eines es considera un indicador de la sofisticació cognitiva i s'ha observat principalment en primats i algunes espècies d'aus. Sabíem que algunes espècies de formigues podien fer servir eines, particularment per recolectar aliment líquid, però aquestes noves dades permeten sorprendre'ns de l'ús d'eines tan notable que mostren les formigues de foc negres. En un experiment de laboratori, quan se'ls va proporcionar petits recipients d'aigua ensucrada, les formigues de foc negres van poder surar i alimentar-se en la superfície. Però quan els investigadors van reduir la tensió superficial del líquid, les formigues van començar a dipositar grans de sorra a l'interior del recipient. Aquestes estructures mai es van observar quan les formigues s'alimentaven en contenidors d'aigua ensucrada pura, el que indica un enfocament adaptable de l'ús d'aquesta nova eina.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: siguis, podràs sentir la diferència.
1: Ara, propostes comercials sensacionals.
2: Chaotic World, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiars de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.
4: Necessites un advocat? Inverlegal Advocats. Confiança i resultats. Inverlegal.es.
5: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
6: Tria Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
7: Oli verge extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy? Com entrar-hi?
8: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
7: Amb certification.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
5: Ja ho sé.
6: És... Ràdio Vila-sacra.
7: Manolo, que llegamos tarde.
8: Amb tots vostès, una havanera que porta per nom... El vell Joan Carles.

0: Gràcies al talent i l'esforç de catalans i catalanes de diversos sectors, la nostra cuina ha transformat la gastronomia mundial sense perdre les arrels. Tenim la concentració més alta d'estrelles Michelin per territori, repartides entre 62 restaurants. Catalunya, som la millor cuina del món.
1: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: Les begudes alcohòliques. Quan s'acosten les festes, s'alteren molts dels hàbits saludables que solem seguir la resta de l'any. Es fan més àpats fora de casa, es tenen més compromisos socials, el perfil nutricional dels aliments és de menys qualitat i es consumeix més quantitat, es redueix l'activitat física i s'augmenta el consum de begudes alcohòliques i refrescs ensucrats. Com a conseqüència, es pateix més pesadesa, cansament, molèsties digestives i fins i tot alteració de l'estat anímic, però també té molts altres efectes en l'organisme encara que no els percebem. El primer que cal tenir en compte és que no hi ha un límit segur de consum d'alcohol i des del primer moment ja comença a causar danys. De fet, és el primer factor de risc de mortalitat no natural i pot provocar úlceres, càncer, cirrosis, malalties psiquiàtriques, lesions, infarts i hipertensió, però també depressió, agressivitat, violència domèstica i accidents de tràfic. També té un efecte negatiu en la composició corporal, perquè el seu consum augmenta les calories totals consumides perquè aporta 7 quilocalories per gram, amb la desinhibició es veu més i s'augmenta la gana i també l'acumulació de greix al teixit adipós. A més, redueix la potència per aliments sants, evita que es cremin com a font de combustible altres fonts d'energia fins que no s'hagi cremat l'alcohol i es redueix la sacietat, ja que és en forma de líquid. El problema és que es tendeix a subestimar la quantitat d'alcohol ingerida. Per a ser més conscients, una unitat de beguda estàndard, un UV, equival a 10 grams d'alcohol i el consum de risc en homes és per sobre les 17 UV setmanals i en dones per sobre de les 11. Però cap sexe hauria de sobrepassar les 5 UVs en menys de 24 hores i hauria de deixar mínim 2 dies de la setmana sense consum d'alcohol. Per exemple, una copa de vi o una cervesa contenen un UV, però un xarrup o un cubata, 2 UVs. Si finalment beus, millor begudes fermentades i de menys graduació, com el vi o la cervesa. Evita prendre-la amb dejú i millor començar amb aigua i alternar begudes sense alcohol entre les que sí que en tenen. Però sobretot, consumir-lo amb calma i deixant una hora i mitja d'espai entre begudes alcohòliques. Queda totalment exclòs el seu consum en dones embarassades i lactants, si s'ha de conduir, combinat amb medicaments on sigui contraindicat o amb drogues, i en persones amb malalties cardíaques, renals, hepàtiques o psiquiàtriques. Per aquestes festes, encara que l'aigua sigui la beguda de preferència, procura escollir altres opcions festives més saludables que les alcohòliques, com el te, el cafè, l'aigua amb gas, les infusions, els sucs naturals, la cervesa sense alcohol, el kombucha sense alcohol, la llet o begudes vegetals sense sucres o fins i tot, i ocasionalment, els refrescs sense sucres.
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
4: I parlant d'emocions.
1: 18. Tanca els ulls.

0: La clau de volta. Quines funcions desenvolupen els bacteris del nostre microbioma?
1: Roger Paredes, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, investigador d'IRSI Caixa.
2: Compleixen funcions essencials. La primera de totes és estimular bé el desenvolupament del sistema immunitari, però alhora també tenen una funció de digestió i metabolisme dels aliments que nosaltres mengem. Hi ha alguns aliments que realment requereixen que els bacteris els metabolitzin perquè nosaltres els puguem absorbir i fer servir.
0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
1: Ah, màquina!
0: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí. Busques inspiració?
2: Vic.0. Un viatge al punt on va néixer la ciutat. Un viatge a través de l'art. Ausatans, romans, visigots, noblesa, bisbes, intel·lectuals, la festa negra. Però no patiu. Quan sortiu del Vic.0 tornareu al segle XXI i descobrireu la ciutat de Vic. Vic.0.cat.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: A Gran Jonquera, l'últim dijous de cada mes, descomptes de fins al 50%. En diem superdijous perquè dir-ne el dia en què et compres 3 ulleres de sol al teu germà li cau els gelat a terra i demaneu pizzas per 4 perquè s'ha fet l'hora de sopar, era massa llarg. Vine a gaudir del superdijous, l'últim dijous de cada mes, al centre comercial Gran Jonquera. Vindràs pels descomptes i t'hi quedaràs per molt més.
5: Un viatge en el temps.

0: Una recerca liderada per la Universitat de Lleida alerta que la demanda d'aigua a Catalunya no pot continuar creixent i que les conques hidrogràfiques es troben pràcticament al límit. Defensen que s'ha d'aturar la construcció de macroprojectes turístics o grans indústries i que s'han d'ajustar als consums si no es vol posar en perill molts espais naturals del país. Lleida, Júlia Albacar.
1: A la recerca hi han participat universitats i instituts d'arreu de l'Estat i ha servit per analitzar la salut de les conques mediterrànies, catalanes i espanyoles. I la conclusió és que la majoria estan arribant al límit, sobretot perquè gran part dels recursos es destinen a necessitats humanes, entre aigua de boca, indústria i turisme. Per això l'estudi apunta que cal intentar reduir la demanda d'aigua en lloc de treballar per ampliar l'oferta, per exemple amb desaladores, perquè no són suficients. Ramon Batalla és catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Lleida i un dels autors de l'estudi.
2: En aquest país sempre s'ha treballat sobre l'oferta i s'ha treballat menys en contenir la demanda. Si l'oferta sempre va a remolc de la demanda, l'oferta no és infinita, és finita. La pluja és finita, la capacitat de les desaladores és finita.
1: I defensa que cal repensar el model de consum d'aigua fugint de macroprojectes turístics, empresarials i apostant per mesures que permetin millorar-ne l'estalvi de forma transversal.
2: Millorar l'eficiència del rec, millorar la gestió dels boscos per generar més aigua blava, millorar la comptabilitat de l'aigua, no? Què gastem? Perquè moltes vegades no sabem encara què gastem.
1: Si no canvia aquesta situació, assegura que es perdran i malmetran molts sistemes naturals que ja s'han vist compromesos amb la sequera patida els últims anys. Batalla recorda que períodes prolongats sense pluges són habituals als climes mediterranis i que cal adaptar les necessitats d'aigua d'una forma realista al territori.
3: Pensa, pensa.

0: Milar, la cadena de botigues d'electrodomèstics amb més de 50 anys d'història, on trobaràs les millors marques, els millors productes amb entrega immediata i finançament a la teva mida. T'esperem a les botigues on sempre tindràs l'assessorament dels millors professionals. Vine a Milar.
1: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
1: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
1: Cervells Ràdio Vila-seca.
0: Una finestra oberta,
2: una ventana abierta
0: a un futur sostenible.
3: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
4: Una finestra oberta
5: a un futur sostenible.
1: Sensacions Ràdio Vila-seca.
0: Tal qual.
6: Silenci.
7: Antoni Gaudí, amb la Sagrada Família com a fil conductor, per a desentrellar un llegat que desafia el temps i tot l'establert del món de l'art.
8: Ens situem a 6:45 de la tarda d'aquell 7 de juny de 1926, a la Gran Via de Barcelona. El seu aspecte el va fer irreconeixible. Portava anys entregat en cos i ànima a la seva obra magna. El van confondre amb un indigent. Quan se'n va descobrir la identitat, el seu estat ja era molt greu. Va morir 3 dies més tard, el 10 de juny, a l'Hospital de la Santa Creu, el dels pobres. El seu funeral és clau per entendre qui i com era. La burgesia de l'època l'havia arraconat, però el dia del seu comiat els veïns es van organitzar per homenatjar-lo i la seva comitiva fúnebre va ser multitudinària.
9: La ciutat se paralizó para despedirle. Todos los establecimientos estaban cerrados.
8: Des de la seva tomba a la cripta de la Sagrada Família ens situem al present. D'allí recorrem l'embrió del temple i pugem als pisos superiors per supervisar l'obra amb el seu arquitecte director, Jordi Faulí. Des de les alçades ens explica el que queda per acabar. Però la Sagrada Família és l'obra culminant de molts assajos i aprenentatges previs. Ens endinsem en la seva infància, visitem la universitat i coneixem els seus projectes inèdits de final de carrera. Fem la ruta pel Gaudí més desconegut, edificis fora dels recorreguts turístics que li van servir de banc de proves per experimentar en formes, llum i simbologia. Sense oblidar tampoc els més emblemàtics de la ciutat, fins a arribar a la seva obra més emblemàtica. Més d'un segle d'història del monument més visitat de tot l'estat en directe.
10: La obra de la Sagrada Família va lenta porque el amo de esta obra no tiene prisa.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Vall de Sardanes, un programa dedicat a les sardanes i als sardanistes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades. Amb Ramon Comas.
3: Ben trobats, amics i amigues sardanistes. Anem a gaudir d'una hora amb la música de la nostra dansa, la sardana. Comencem el 363è programa de Vall de Sardanes, el 107 del dial. Som-hi.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: La primera sardana que escoltarem avui és a memòria d'una persona doncs, que aquesta setmana ens ha deixat, que és l'Assumpta Roure. L'Assumpta era la presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan les Abadeses i havia ensenyat a ballar sardanes a molta gent del Ripollès i inclús ara doncs, continuava fent cursos per la gent del Ripollès i també per alguns de la Garrotxa. La sardana escollida per recordar-la ens la interpreta la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. És d'en Ferran, Carballido i Enric i porta per nom Si encara hi fossis.

la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona ens ha ofert d'en Ferran Carballido, Si encara hi fossis. La propera sardana és per complaure una petició, ja que aquest passat dia 19 qui ha celebrat el seu aniversari és l'amic Lluís Serra de la Canya. La seva dona, fills i nets el volen felicitar. La sardana que han escollit és en Joaquim Ustenc i Doña Beitia, i aquesta vegada la interpreta la Cobla Principal de la Bisbal i es titula Doll

La cobla principal de la Bisbal ens ha ofert d'en Joaquim Hostenc, Doll d'amor. La propera sardana també és una petició que ens fan la Carme Sitges des de Palafrugell i la Pilar Serra des de Montagut, perquè volen felicitar amb en Lluís Serra de la Canya, que aquest dia 21 també celebrarà la seva onomàstica. Ens afegim nosaltres en aquesta felicitació i al mateix temps doncs la fem extensiva a tots els que celebrin la seva onomàstica, Lluïsos i Lluïses. La sardana que va escollir la Pilar era una sardana d'en Lluís Pujals i Carretero, però que varen posar fa tot just dues setmanes, i per tant, abusant de l'amistat, el que ha fet ha ser canviar-la. I també serà una sardana d'en Lluís Pujals i Carretero, interpretat per la cobla principal de la Bisbal, que porta per nom De puntetes i en pas ferm.

de puntetes i en pas ferm, una sardana d'en Lluís Pujals i Carretero que acabem d'escoltar interpretat per la cobla principal de la Bisbal. La propera que escoltarem és una sardana d'en Galdric, Vicenç i Roca. Ens la interpreta la cobla contemporània i porta per títol Les últimes notes del 60è aniversari a Cert.

La Cobla Contemporània ens ha ofert d'en Galric Vicenç les últimes notes del 60è aniversari a Cert. La propera sardana que escoltarem és de la Maria Teresa Monclús i Marquès. Ens la interpreta la Cobla Principal de Llobregat i porta per nom La nena de les trenes.

la cobla principal de Llobregat ens ha ofert la Maria Teresa Monclús, la nena de les trenes. Bé, aquest diumenge, dia 21, se celebra el Dia Universal de la Sardana i cada any se demana a un personatge públic doncs, que faci un manifest per poder llegir en aquest dia i que es llegeix doncs, a moltes places del nostre país. Ara, en aquest moment, doncs, us el llegiré. Pensem aquest dia 21, l'autor d'aquest manifest és en Tomàs Molina, prou conegut com a meteoròleg de TV3, i diu així: avui celebrem el Dia Universal de la Sardana, una dansa que és alhora música, moviment i comunitat, una dansa que neix del gest senzill d'agafar-nos de les mans i que amb aquest gest construeix un cercle obert on tothom hi té lloc. Potser per això la sardana no és només una dansa, sinó també una manera d'entendre com un poble es mou junt. És una forma d'equilibri, un coneixement compartit que funciona sense necessitat d'haver-lo teoritzat. Potser és l'única dansa on la música, la matemàtica i la convivència es troben en un mateix cercle. Quan una rotllana es forma en una plaça, passa una cosa extraordinària. Persones diferents, amb històries diverses, s'agafen de les mans i creen una estructura que només funciona si tots els moviments es coordinen. Cada pas és individual, però el moviment és col·lectiu. Cada dansaire compta, però la rotllana es mou com un sol cos. La sardana és, en certa manera, una petita llei de la física aplicada a la convivència. Una ona de moviment que recorre el cercle. Un equilibri constant entre força i harmonia, entre llibertat i convivència. Quan la cobla toca i la rotllana gira, el cercle respira. En aquest moviment aparentment senzill hi ha una saviesa acumulada de generacions que han après, sense manuals ni fórmules, com fer com una comunitat es mogui junta. Celebrem també aquesta intel·ligència social que la sardana representa. Aquest any ho fem recordant Francesc Masros en el 125è aniversari del seu naixement, un compositor que va saber entendre profundament l'esperit de la sardana, una música feta per escoltar, però sobretot per ballar. La sardana unitària d'enguany, Petita Ofrena, és precisament això, una ofrena senzilla i alhora profunda, un record que quan les mans s'uneixen i els passos es compten, la música ens transforma en equilibri compartit. Les seves sardanes, clares i elegants, pensades per la rotllana, ens recorden que tot és un diàleg entre la música i el moviment del poble. La sardana és cultura viva, ha travessat generacions, places i paisatges i continua sent un espai de trobada on la bellesa, la convivència, la tradició i la creativitat es donen la mà. Cada dansaire, cada cobla, cada plaça ofereix avui la seva petita ofrena a aquesta dansa que ens identifica i ens uneix. Ballant-la avui recordem el llegat de Francesc Masros i reafirmem que la sardana continua viva perquè continua sent compartida. Que les places s'omplin de rotllanes, que la música de la cobla continuï ressonant i que agafats de les mans fem girar la sardana a Catalunya i arreu del món. Catalans i catalanes, visca la sardana i visca Catalunya. Tomàs Molina, juny 2026. Bé, aquest és el manifest que en Tomàs Molina ens ha preparat per aquesta diada i el que farem ara és escoltar aquesta sardana de Francesc Masros. Petita Ofrena, l'interpreta la cobla Meravella.

0: la Cobla Meravella, ens ha ofert d'en Francesc Mas i Ros, Petita Ofrena.
1: info@radiovilasacra.cat
2: Estàs escoltant Vall de Sardanes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades.
0: Per el diumenge, dia 21, 72è aplec de la sardana d'Anglès, al Parc de la Font del Canyo, amb les cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers, a les 11 del matí i a 4:45 de la tarda. A Pau, celebrant el Dia Universal de la Sardana, a les 12 del migdia i tindran a la cobla principal de Banyoles. A Camprodon estan de festa major i a la 1 del migdia tindran la cobla salvatana a la plaça de Santa Maria. A Taradell celebren el seu 80è aplec de la sardana, al Pujoló, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Genissenca i Lluïsos Cobla, a 4:45 de la tarda. A Camprodon hi trobem dins de la seva festa major, a la tarda, a les 6, a la plaça del Doctor Robert, hi haurà sardanes amb la cobla salvatana. I també a les 6, a Besalú, a la plaça de la Llibertat, hi tindran a la cobla principal de Cassà. A Blanes, a 8:15 del vespre, i dintre del seu cicle d'estiu, al Banc dels Músics hi tindran la cobla Baix Empordà. I també a Camprodon a les 10 de la nit la cobla salvatana oferirà la serenata de festa major a la plaça César August Torres. A Foixà estan de festa major i a les 10 de la nit hi tindran la cobla principal de Banyoles. Ja per al dimecres dia 23, la vetlla de Sant Joan a les 3 de la tarda a Molló, al Coll d'Ares, rebuda de la Flama de Canigó amb la cobla Ciutat de Girona. A Sant Joan de Vilatorrada estan de festa major i a la plaça de l'Església a les 6 de la tarda hi tindran a la cobla salvatana. A Montesquiu, a 6:45 de la tarda, esperaran a la Flama amb ballant sardanes amb la cobla principal d'Olot a la plaça de la República. A Torelló, a 6:45, Revell de Sant Joan amb la cobla Canigó a la plaça Vella. A 6:45, també d'aquest dimarts, dia 23, la Flama del Canigó arribarà a Sant Pau de Segúries, a la plaça Francesc Estevanell, i hi haurà sardanes amb la cobla Juvenívola de Sabadell. Ja per al dimecres, dia 24, diada de Sant Joan, a les 5 de la tarda, a Camprodon, i continuen amb la festa major, i a la plaça de la Vila hi tindran la cobla Flama de Farners. A les Masies de Voltregà, a les 5 de la tarda, 21è aplec de la sardana de la Gleva, als Jardins del Despujol, amb les cobles La Principal de Llobregat i Ciutat de Girona. A les 7 de la tarda, Sant Hilari Sacalm, 80è homenatge a la bellesa, a la plaça del Doctor Gravalosa, amb la cobla La Principal de Banyoles. També a les 7 de la tarda, a la plaça de les Mèlies de Pineda de Mar, hi haurà sardana amb la cobla La Principal de Cassà. A les 7 de la tarda, a Caldes de Malavella, a la Rambla d'en Rufí, hi tindran la cobla Juvenívola de Sabadell. Seran 9 sardanes de 10 tirades. A Can de Bànol, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, hi tindran la cobla Tres Vents. Per al dijous, dia 25, festa major de Palamós, i al Passeig del Mar, a les 8 del vespre, hi haurà la cobla Baix Empordà. Per el divendres, dia 26, a Santa Pau, celebren la festa del castell i a les 7 de la tarda hi haurà la cobla La Principal de Porqueres a la plaça de Baix. A Palamós estan de festa major i al Passeig del Mar hi tindran a la cobla Mediterrània a les 8 del vespre. També aquest divendres, dia 26, a les 9 del vespre, a Manlleu, a la plaça de Fra Bernadí, hi haurà sardanes amb la cobla La Flama de Farners. Però el dissabte, dia 27, a les 6 de la tarda, a Ribes de Freser, 15a Diada del Soci, a la plaça del Mercat, amb la cobla Ciutat de Girona. I aquest dia 27, a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre, 26è aplec de la sardana de Riudarenes, a la plaça de Pau Casals, amb les cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i la Principal de Cassà. També aquest dissabte 27, a les 10 de vespre, Lloret de Mar, tindran sardanes amb la cobla Ciutat de Girona, a la plaça de la Vila. I a Roses, també a les 10, a la plaça de les Botxes, i tindran a la cobla Mediterrània. Però el diumenge dia 28, a Llançà, 53è aplec de la sardana, amb ballades a 11:15 i a 4:45 de la tarda, amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets. Tot això a la Pineda de la Capella del Port. A Vic, al Centre Cultural L'Orfeó, concert amb l'Orfeó Biguetà, amb la Copa Sant Jordi Ciutat de Barcelona, a les 6 de la tarda. També aquest diumenge 28 a les 6 a Sant Joan les Abadeses, al Passeig del Comte Guifré, hi haurà sardanes amb la Copla Sabadell. I a Blanes, a 8:15, al Banc del Músic, s'hi tindran a la Copla Principal de Banyoles. A Pineda de Mar, a 8:15, a la plaça de les Mèlies, hi haurà sardanes amb la Copla La Moreneta. I a Calella, també a 8:15, al Passeig de Manuel Puigvert, hi haurà sardanes amb la Copla Mediterrània. I això és tot. Continuem amb més sardanes. Ara escoltarem una sardana d'en Florenci, Mauner i Marimon, que ens interpreta la Copla Montgrins i que porta per nom Encara hi soc.

Montgrins ens ha ofert d'en Florenci Mauner, Encara i Soc. I bé, amb tot això hem arribat a la sardana de ballar. Aquesta vegada és per complaure una petició. La dona, fills i nets d'en Lluís Serra, de la Canya, aquesta vegada el volen felicitar per la seva onomàstica, que serà el dia 21. La sardana que han escollit és d'en Josep Coll i Ferrando i l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona. I porta per nom Compartint Emocions. És de 7 tirades.

Cobla, a Ciutat de Girona, ens ha ofert d'en Josep Coll i Ferrando, compartint emocions. I bé, amb això hem arribat a la fi d'aquest 363è programa de Vall de Sardanes. Esperem que l'hàgiu gaudit. El 107 de la FM. Bon cap de setmana i recordeu, salut i sardanes. Fins la setmana que ve.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
5: I parlant d'emocions...
6: 35.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. Avui un nom amb pes en la història de la música a Catalunya, Xavier Montsalvatge, un compositor que va fer força feina en favor de l'Havanera. Saludem en Martí Bacardí, que avui ens parlarà del compositor referent de la música contemporània a Catalunya. Com estàs, Martí?
1: Bon dia, amics de l'Havanera. Escolteu amb atenció que la cosa es posa interessant. El dia 11 de març de 1912 va néixer a Girona en Xavier Montsalvatge i Bassols. A la seva ciutat natal va rebre les primeres classes de violí, des d'on ben aviat, amb només 9 anys i degut a la mort del seu pare, es va traslladar a viure a Barcelona amb el seu avi. Allí va continuar els estudis a l'Escola Municipal de Música de Barcelona, amb professors tan destacats com Lluís Millet o Enric Morera.
0: Molt bé, el bo i millor d'aquella època. Nen amb talent i grans mestres, apuntava segur a una excel·lent formació musical.
1: Sí, en Xavier va agafar amb seguretat el camí de la composició musical, tot i que s'ha de dir que se sentia molt atret pels continguts de l'Escola Musical Francesa, ideals pels quals va deixar al marge l'estètica dels seus primers mestres a Barcelona. Després de guanyar, amb 21 anys d'edat, el 12è Premi de Composició Concepció Rebell i Civils, amb la seva obra Tres Impromptus, va poder viatjar a París, on va tastar de primera mà l'estètica puntera en aquell moment a Europa, de compositors tan destacats com Erik Satie o Maurice Ravel.
0: Un músic amb fortes expectatives en Xavier Montsalvatge, demostrant una gran vàlua i bona feina seguint referents capdavanters del moment. Es trobava en bon moment, oi?
1: I tant! El 1936 va guanyar el Premi de Composició Felip Pedrell. I també en aquella època es va dedicar a la crítica musical al diari barceloní El Matí i després al setmanari El Destino. Moment en què seguia treballant l'estètica musical de rellevants compositors del moment com Alban Berg, Rodolfo Halffter, Robert Gerhard i Manuel de Falla, entre altres. Ja el 1942 presenta les obres on treballa la politonalitat, obres que s'inspiren moltes vegades en la música de caire popular, això sí, portades sota l'aixopluc de la música culta del moment.
0: Molt interessant, un músic amb claríssima vocació per la composició musical. Vocació i èxit.
1: Sí, era un compositor reconegut. I en aquella època va començar a establir contacte amb el compositor Frederic Mompou. Un contacte que va passar a ser una gran amistat durant la resta de la seva vida. També va ser en aquella època professor a l'Acadèmia Marshall i a l'Escola Pianística del difunt Enric Granados.
0: Està molt bé el que expliques, però de l'Havanera res de res encara. Què va fer el mestre Montsalvatge per l'Havanera?
1: Precisament ara t'anava a introduir el tema. Mira, el 1945, exactament el 18 de març, es va estrenar a Barcelona la seva obra Cinco canciones negras para soprano y piano, una obra amb un important èxit internacional que no va trigar a orquestrar i que va encetar el que es denomina l'estil antillà de Montsalvatge, un estil centrat en la Cuba que es va perdre a finals del segle XIX.
0: Ara m'agrades, segueix company. Què més va passar al respecte?
1: Montsalvatge va recuperar diverses havaneres directament dels pescadors de la Costa Brava en el seu recull titulat Àlbum de Havaneres de l'any 1948, que, com vam explicar a la primera temporada, va publicar Néstor Luján i Josep Maria Prim. Escoltem una d'aquestes havaneres, molt bonica. Porta el títol La reina del placer.

0: Preciós aquest tema. Seguim. Suposo que la creativitat d'en Xavier Montsalvatge va continuar a l'alça, però anem al que de debò ens interessa. Alguna cosa més referent a l'habanera?
1: Clar, el 1951 va escriure El Quarteto Indiano, obra amb la que va guanyar el premi Samuel Ross. Escoltem-ne l'Allegro Rítmico.

0: Ai, la música contemporània. Ens queda lluny de l'Havanera, però a prop a la vegada. Va ser reconegut en vida el mestre Montsalvatge?
1: Ui, moltíssims. A veure, pensa que va escriure música fins a la seva mort. Sempre música de gran valor artístic. Me'n deixaré molts de premis i reconeixements, però a part dels ja citats abans, destaco també Premi Òscar Esplà l'any 1958 per l'obra Partita Espiritual. Premi Lluís Millet pel 50 aniversari del Palau de la Música per l'obra Cant Espiritual. El 1969 el govern francès el va nomenar Cavaller de l'Ordre de les Arts i de les Lletres. Premi Ciutat de Barcelona l'any 1980 per l'obra Metamorfosis de Concerto. La Creu de Sant Jordi de la Generalitat l'any 1983 i el Premi Nacional de Música l'any 1985. A part, també va ser catedràtic de composició del Conservatori Municipal de Barcelona, entre moltíssimes altres tasques. Però, malauradament, va morir a Barcelona el 7 de maig de l'any 2002.
0: Quina figura més important! Hem parlat d'en Xavier Montsalvatge, un compositor de grandíssim recorregut i reconeixement. Acabem escoltant una altra obra d'estil antillà, l'obra per a piano, Havanera.

0: Poblejant. A Ràdio Vilasacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
1: Diumenge es matí a Ràdio Vilasacra.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
4: Ràdio Vilasacra. A l'Alt Empordà.

0: Sentim la comunicació local.
1: Marca aquest número, t'estem esperant.
2: 972-51-1268.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Cada dia després de jugar me va a casa per poder-me dutxar.
5: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Atenció a aquesta iniciativa. Una empresa d'Altafulla comercialitza una goma de cabell amb un dispositiu que pot enviar una alerta en cas de perill. L'aparell, pensat originalment per a dones, ha despertat l'interès d'una quinzena d'ajuntaments per distribuir-lo. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: És un sistema que pot enviar un SOS amb ubicació en temps real en menys de 10 segons, sense necessitat d'una app ni un registre. Tot i així, el missatge que envia el dispositiu no pot contactar amb el telèfon d'emergència 112. La proposta l'ha dissenyat l'empresa altafullenca Niu, dedicada al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades als ajuntaments. Una d'aquestes és la vinculada als punts Lila. Noemí Ferret és responsable de l'empresa.
3: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió sobretot això entre els ajuntaments propers, Altafulla, un d'ells, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això a Lleida ha sigut el primer que ho he implementat, i estem en converses a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
2: Aquest nou dispositiu de Lliga Cues ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments, com ara la Pagueria, que va distribuir-ne durant la Festa Major de la ciutat, i l'Aplec del Cargol.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: els caps de setmana, passen coses, coses bones.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui, vaja.
4: I és gratis.
2: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
5: Si vols fer salut, ho tens fàcil. Caminar a pas lleuger, ballar, anar en bici, pujar i baixar escales, menjar bé i variar. Treu profit de la teva vida diària per fer salut amb 30 minuts d'activitat i 5 fruites o verdures. Generalitat de Catalunya.
6: Gaudeix d'un dia diferent.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Una experiència única molt a prop teu.

0: és un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció.
0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara us aviso que el poema que sentirem ens farà obrir la gana, perquè parla d'una manera de preparar el pa molt bona. Però el sentim i decidim si és veritat que ens agrada.
5: Hola, sóc el David Minyes Puig. El poema que he escollit es diu Pa amb tomàquet i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agrada el pa amb tomàquet. Pa amb tomàquet. Deu ens dos ser catalans per menjar bon pa amb tomàquet amb un raig d'oli discret i un pols de sal si fa falta. Pa de pagès si pot ser, que és més bo, és que és més saborós que els altres, i tomàquet ben madur, però que no sigui massa. Deu ens dar un tall de pernil o llonganissa ben ampla perquè acompanyin el pa ben sucadet amb tomàquet. Pernil de bon mastegar, llonganissa de la plana, que els osonecs en això tenim molta nomenada. Déu ens do tot el que he dit i bons amics a la taula per compartir el que mengem i petar la xerrada, que conversar amb els amics sempre sol despertar gana i el menjar, si és compartit, resulta més saludable. Miquel Martí i Pol.
4: I tant! Ens agrada moltíssim el pa amb tomàquet i la poesia ben amanida en tendresa i felicitat. Gràcies, David, per escollir aquest preciós poema. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fer volar la imaginació.
5: Sí.
6: Eternament.
5: Ai.
7: L'opció dels que en saben.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 17. 107 de la FM. Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
4: Sí, de l'any de Maria Castanya. Com a curiositat us diré que ja s'emprava en temps de Cervantes. Estem parlant d'un personatge amb orígens al segle XIV i Cervantes va viure al XVI. I us preguntareu, i qui era Maria Castanya? Doncs Maria Castanya, o Castinyeira, és el nom d'un personatge que alguns afirmen que va existir, que va ser un personatge real, de carn i ossos, i d'altres diuen que no, que és un ésser inventat, fruit de la imaginació popular. De fet, el Diccionari de Seres Míticos Gallego la inclou Maria Castanya, per separat, escrit per separat, o Maria Castanya, tot junt, com un ésser mític. I que la fórmula del temps de Maria Castanya fa referència a això, a temps mítics, llunyans. Els defensors de la seva existència diuen que va ser tota una heroïna gallega del segle XIV. Es basen en un testimoniatge recollit en una obra titulada «Espanya Sagrada» de Manuel Risco, un monjo de l'Orde de Sant Agustí. Segons ell, Maria Castanya va ser coneguda com a líder d'una revolta contra l'Església a Lugo el 1386, concretament el 18 de juny d'aquest any. La cosa és que el rei Ferran II de Lleó, que era el que governava en el segle XII, havia ratificat el testament del bisbe Odoario, que havia viscut ja abans, en el segle VIII, segons el qual tots els dominis territorials de la ciutat de Lugo passaven a mans de l'Església. Es veu que el bisbe que hi havia aleshores, encarregat de cobrar els impostos a la gent del poble, es va passar una mica posant aquests tributs. Els va posar massa alts. I, és clar, això no va agradar gens a la població, i en concret a la nostra protagonista, qui, conjuntament amb els seus dos fills, es van declarar els autors de l'assassinat del majordom del bisbe, que, pobret, era l'encarregat de cobrar aquests tributs. Però el que va passar després és que es van declarar penedits de tot el que havien fet i van acceptar donar a l'Església les terres que tenien, amb la condició no només que no es tornarien a ficar contra l'Església, sinó que ajudarien a recaptar els impostos. Surrealista, oi? Ai, les coses que pot arribar a fer l'ésser humà per salvar la pell, eh? Joan Amades recull que això de Castanya cal atribuir-ho al fet que va ser la primera dona que es pentinava fent-se una mena de monyual molt alt que es coneixia popularment com a Castanya. Per acabar, sapigueu que si aneu per Lugo, us podreu passejar pel carrer que des de l'any 2000 du el seu nom, la Rua de Maria Castanya.

0: 012, la millor resposta.
1: Té, filla, avui per berenar un flam.
2: Està caducat.
0: Sabíeu que les llars catalanes es malbaraten més de 150.000 tones d'aliments l'any? El malbaratament alimentari és responsabilitat de tots. Planificar la compra de manera responsable, ordenar adequadament la nevera i el rebost o reaprofitar i congelar les restes dels àpats són algunes mesures per prevenir-lo. Lluitem contra el malbaratament dels aliments. Tots hi sortirem guanyant.
2: Papa, ja no obren.
1: Ai!
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tadeu, vine, sai que t'ha flipat. T'has quedat al·lucinat.
4: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 26 de novembre del 2025.
1: Un estudi liderat per l'IDI Vell, participat per l'Institut de Salut Global i el Barcelona Supercomputing Center, revela que si bloqueja una proteïna de les cèl·lules mare de la sang, anul·la l'envelliment celular i millora la capacitat regenerativa del sistema immunitari en avanyeres.
2: Les cèl·lules mare sanguínies que es troben a la medul·la òssia són les encarregades de fabricar les cèl·lules immunitàries, transportadores d'oxigen i les plaquetes. Quan són joves mantenen la producció, però quan envelleixen aquesta producció neix més esgotada i afecta l'organisme. Ara, però, un estudi revela que usant un fàrmac inhibidor de la proteïna ROA, responsable d'aquest envelliment celular, les cèl·lules mare rejuveneixen i recuperen la qualitat de les seves funcions. Doctora Eva Mejía.
3: Lo que hemos visto es que esta tensión mecánica provocada por cambios en la estructura que hay dentro del núcleo de estas células se acumule durante el envejecimiento. Lo que hacemos es inhibir la reacción de esta proteína para que el núcleo vuelva otra vez a su forma original, que es la forma que tenían cuando eran jóvenes. Y de esa forma hemos visto que también recuperan la funcionalidad que tenían antes de envejecer.
2: Això s'ha vist en ratolins i ara cal provar en humans perquè l'objectiu és veure una millora de les funcions de l'organisme.
4: Pensa, pensa.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
1: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ei, tuc-tuc-tucans, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marcareu.

0: Mira, soy Lisan.
1: Soy Lisan. A ver.
0: Lisan Cruz, diga.
1: Lisan Cruz.
0: Sin dos años.
1: Sin dos años. Un petó.
2: És una producció associació Ramplam Flimfla i Déu-n'hi-do.
3: Molts voluntaris anònims, que és com es fan les coses en aquest país.
4: Oh, que bé.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per temperatures extremes, com a mínim fins dimarts. A l'interior del país, els termòmetres podrien acostar-se als 40 graus. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment de cara a la revetlla de Sant Joan, Clarón Tañón.
2: Estem davant la primera onada de calor de l'estiu. Fa dies que la temperatura va pujant i diumenge tocarà sostre per sobre dels 40 graus a la plana de Lleida. A la resta de Catalunya, les màximes rondaran entre els 32 i 38 graus. Una calor sostinguda que s'allargarà almenys fins dimarts. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta que aquest final de juny serà més calorós del normal.
3: La temperatura es mantindrà en mitjana per sobre.

0: del que correspondria per l'època de l'any, per tant, amb una calor sostinguda, persistent, ben bé fins a finals de mes de juny.
1: Les nits seran tòrrides per sobre dels 25 graus, especialment les de diumenge i dilluns. Unes altes temperatures que coincideixen amb la revetlla de Sant Joan. Protecció Civil i Bombers demanen molta prudència davant els incendis. Imma Soler és sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Qualsevol guspira, qualsevol cosa que s'elevi, recordem, un fanalet no es pot utilitzar, el material pirotècnic no es poden tirar a la vora de zones forestals, tot això hem de fer-ho, per això jo us deia, de la manera correcta i en els llocs correctes.
1: Una recomanació que arriba després d'aquest dijous quan s'han declarat 6 incendis agrícoles a Lleida.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

Una curiositat fascinant sobre els insectes és la seva visió. Molts insectes, com les abelles, les papallones i les libèl·lules, tenen ulls compostos format per milers d'omàtidis, que són unitats visuals individuals. Cada omàtidi capta una petita part del camp visual i el cervell de l'insecte combina aquestes imatges per crear una visió de mosaic, oferint-los una percepció visual molt diferent a la dels humans. Els ulls compostos proporcionen als insectes una visió excel·lent per detectar moviments ràpids. Això és crucial per la seva supervivència, ja que els ajuda a esquivar depredadors i capturar preses. A més, molts insectes poden veure l'espectre ultraviolat, una capacitat que els humans no tenim. Aquesta visió ultraviolada és especialment útil per la pol·linització, ja que moltes flors tenen patrons ultraviolats que guien els insectes cap al nèctar. Un altre aspecte interessant és la capacitat de les libèl·lules de veure 360 graus sense moure el cap, gràcies a la forma esfèrica dels seus ulls compostos. Això les fa extraordinàriament eficients en la caça de preses en vol. En resum, la visió dels insectes és una adaptació evolutiva impressionant que els permet interactuar amb el seu entorn de maneres úniques i eficaces.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: La vida sona bé. Escolta-la.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. A veure, una abraçada i un petó per tu per poder seguir aquest programa. No ens deixis, per favor, la ràdio, que no ens deixi, perquè això és una força que tenim amb tu. Li he agafat molt de carinyo, tu ja ho saps. Endavant, tots, que és el que volem. I que força per tothom, i bueno, ja no sé què més dir. Però no ens deixis, sisplau, i la ràdio tampoc. Això sí que ho demano. D'acord? Vinga.
5: Participa amb nosaltres.
1: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Consells per dormir saludablement. Dorms les hores suficients? Les persones de 18 a 64 anys haurien de dormir entre 7 i 9 hores diàries. Procura anar a dormir i llevar-te sempre a la mateixa hora, també els caps de setmana. Practica una rutina relaxant abans d'anar a dormir, com llegir o escoltar música. Evita l'ús de pantalles. Les migdiades poden aportar energia, però si a la nit et costa agafar el son, limita'n la durada. Fes activitat física diàriament, però evita fer-la vigorosament unes hores abans d'anar a dormir. Adequa el dormitori amb una temperatura d'entre 16 i 20 graus centígrads. Evita els sorolls i l'excés de llum. Dorm en un matalàs i amb coixins còmodes. Un bon matalàs té una vida mitjana de 9-10 anys. Utilitza la llum per ajudar a gestionar el rellotge del teu cos. Evita la llum brillant durant la nit i exposa't a la llum del sol durant el dia. Evita l'alcohol, les cigarretes, les begudes estimulants i els sopars pesants a la nit. És bo acabar de sopar 2-3 hores abans d'anar a dormir. Un ambient tranquil, lliure de dispositius electrònics, ajudarà a preparar el teu cos per al repòs. Si no pots dormir, aixeca't del llit i fes una activitat que et distregui fins que et vingui la son. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
2: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El temps.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
8: Continuarem amb la mateixa situació perquè tenim aquesta zona de baixes pressions que va rotant a l'oest de la península i ens va enviant aquesta massa d'aire càlid a Catalunya que farà que sobretot tinguem aquesta pols en suspensió i també aquest pic de temperatura que pot arribar durant aquest inici de setmana. Així que de moment acabarem la setmana, aquest diumenge, amb una temperatura que ja de bon matí serà més alta, atenció, perquè es poden tenir mínimes de 20 graus, això vol dir que tindrem aquestes nits tropicals amb xafogor, on costa dormir especialment al litoral, i tindrem de nou aquestes bandes de núvols alts durant la primera meitat del dia i també aquesta pols en suspensió que de nou deixarà aquest cel de color terrós. La temperatura també serà protagonista durant la segona meitat de la jornada, una jornada on poden créixer alguns núvols d'evolució a l'extrem nord del Pirineu i no es descarta que deixin algun ruixat en aquesta zona, l'extrem nord molt local i feble, mentre que la resta dominarà el sol, la pols en suspensió i aquesta temperatura que anirà a l'alça amb valor valors que ja poden assolir aquests 39, fins i tot 40 graus a punts de ponent, 35 a la depressió central i més de 31 a punts del litoral. Calor intensa que ja deixa entreveure aquest avís de calor que s'ha efectuat durant les hores centrals del dia, tant a punts de ponent com a punts de l'Empordà, on la temperatura pot pujar i tenir aquesta calor especialment intensa. De fet, no serà l'última jornada, perquè si mirem l'evolució veiem que encara dilluns tenim temperatures més altes, dèiem que podria ser aquest màxim de pic de calor, mentre que dimarts l'ambient encara serà calorós, però s'espera que la temperatura pugui ser lleugerament més baixa. De fet, a mitjà termini l'evolució és molt similar, amb alguns núvols a punts del Pirineu, algun ruixat de tarda, i el més important, aquesta temperatura que podria tocar sostre dilluns, però amb un ambient que es mantindrà molt calorós per sobre la mitjana climàtica fins a, com a mínim, meitat de setmana. Això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
10: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.

0: simplement brutal.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: S'acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls, que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
3: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà al cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
2: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
4: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats, això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
2: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat.
5: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.

0: música, entreteniment.
1: Continuem i ui, ui, ui, ui, ui, ui, el que tenim ara...

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
3: Duc per sec el sac, m'assec on soc i el suc on suc.
4: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vila-sacra.
4: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
6: Hola, bon dia. Soc la Júlia Badós de Turon. El llibre que us vull recomanar es diu La nenúfer i la matoll a Operació Llampec. L'autor es diu Santi Ananya i l'il·lustrador es diu Àlex Roca. El llibre va d'unes nenes germanes que són màgiques, que els hi toca cuidar la mascota de la classe, un hàmster, que es diu Llampec. L'han de cuidar tot el cap de setmana. Amb ell passen un munt d'aventures, com per exemple el dinosaure de la família es menja en Llampec i han de fer un munt de coses per ajudar a que en Llampec surti. Aquest llibre m'agrada molt pels dibuixos i per les lletres que ho expliquen. L'he triat perquè me l'he llegit i perquè em falta un llibre per tota la col·lecció. Tota la col·lecció és molt xula perquè explica les aventures de la família del Super 3. Gràcies per escoltar-me i per tot el temps que m'he dedicat. Adeu!

0: Ràdio Vilasacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
1: Tenir cura del mobiliari urbà és responsabilitat de tots. Respecta'l. De més casa teva. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

0: sense data de caducitat. Ens cal sempre la música, perquè, com deia Nietzsche, sense la música, la vida seria un error.
1: A Ràdio Vila-sacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vila-sacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
2: Et transmet molt bones vibracions.

0: I parlant d'emocions.
1: 81.
2: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
3: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-1970-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
4: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: retorn per la cultura.
1: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
2: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.
3: Torna a connectar amb la vida.
4: Quan la realitat és trista i avorrida,
5: el millor és inventar-se una bona història.
6: A Ràdio Vilasacra tenim les millors històries
7: convertides en sensacions.
8: El obispo de Aquisgrán, verán, tiene una prima. La persigue el sacristán, verán, porque quisiera tumbarla sobre el diván, pues tiene prisa, qué plan el sacristán. Qué truán, qué truán, qué truán, que persigues a la prima del obispo de Aquisgrán. Qué truán, qué truán, que persigues a la prima del obispo de Aquisgrán.
9: Ha inventado el sacristán una artimaña.
8: Que persigues a la prima del obispo de Aquisgrán.
9: Se disfraza de mujer pobre y preñada.
8: Que persigues a la prima del obispo de Aquisgrán. Y acude presto a Zaguán del obispado, qué plan

0: tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança. Són de

0: 3, 2, 1 i acció. La fem entre tots.
1: A veure, sí que és cert que s'està sobredimensionant tot el que es pesca del mar. Això és una de les coses que sempre, si tu vols tenir tres cols sembrades, no les arrenquis totes tres, sinó que n'has de deixar-ne una o dues. L'home sempre ha anat a sobreexplotar el mar, tot el que tu vulguis. Quanta més gent hi ha, més menjar es necessita. Però jo també hi ha una cosa que és molt lletja i és molt desagradable, que tothom arrasi el mar amb les xarxes de rastre, que fan malbé molta part del que és el fons marí, i que molts peixos, quan els tenen a dalt, com que no tenen les mides, els tornen a llançar, però molts d'aquells peixos no són servibles. L'home mateix està fent molt de mal amb tot, no només amb el mar, amb tot. No sabem tenir una mida per una cosa. Hi ha gent que té molt de menjar i hi ha gent que no en té gens. Anem a tots els extrems. No som... amb el que realment necessito, amb això ja en tenim prou. Hi ha molta gent que necessita anar a treballar al mar, hi ha molta gent que surt a treballar, hi ha molta gent que necessita menjar. Vull dir, som molts en aquests moments que necessitem, però sobretot ho exigirem tot, exigirem tot les coses. No les sabem buscar les seves mides. Aquests peixos tan petits, és una desgràcia fer-los malbé d'aquesta manera. Només per tenir el caprici que hem menjat un peixet petitó, ai, que és molt bo, ai, que és... fer-lo pagar molt car, i totes les coses. El peix ha de tenir una certa mida, però per tenir aquesta certa mida hi ha d'haver-hi un sentit comú. I avui dia, de sentit comú, ho sento, no hi és amb res. Que vagi bé.
0: Com et lleves? Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh!
1: Ole!
2: Oh!
1: Ole!
2: Oh!
5: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vilasacra, ara mateix, només Ràdio Vilasacra. 107 FM i...
6: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
7: I tant.
8: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
7: I tant.
6: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
7: I tant.
8: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs res, xarxes socials amunt i avall.
7: I tant.
9: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs problemes a totes hores.
7: I tant.
10: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
7: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
11: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
12: Ràdio
13: Vilasacra.
14: Ràdio Vilasacra.
15: Ràdio Vilasacra.
16: Ràdio Vilasacra.
17: Ràdio Vilasacra.
0: Centre Kaplan. Psicologia, logopèdia, neuropsicologia. Psicologia de la gent gran. Majors de 60 anys, prevenció, seguiment, consulta, orientació familiar.
18: Centre Kaplan, telèfon 972 25 57 57.
19: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
20: Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos?

0: Dios.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay.
2: Hola, bon dia. A veure, tots som iguals. Jo crec que si s'ajuda a un, s'ajuda a tothom, perquè les causes són les mateixes. Tant si tens parella com si no, com si vas amb una persona del mateix sexe, com si vas amb una altra d'un altre sexe. Tothom té els mateixos drets. Déu-m'hi-do, doncs ja està.
0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que s'entén. Intel·ligentment.
0: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: I parlant d'emocions...
3: 85.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Continuem i ui, el que tenim ara...

0: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
1: A poc i bona lletra.
2: Sensacions musicals.
3: A l'Alt Empordà.

0: Prop del 40% dels catalans afirmen que parlen amb els seus familiars difunts. Ho revela l'últim baròmetre sobre religiositat del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. Aquest mateix estudi també revela que gairebé la meitat dels encastats asseguren que han pregat almenys un cop l'últim any. El baròmetre també recull que aquesta pràctica no és exclusiva dels que es declaren creients d'alguna confessió. Llegir llibres sagrats és una pràctica molt més habitual entre els evangèlics i els musulmans, amb més d'un 70% dels encastats, que no pas entre catòlics, que no superen el 20%.
1: Pensa.

Consells de seguretat alimentària per a la gent gran. Manipuleu els aliments amb seguretat. La preparació i la cocció adequades dels aliments són importants per mantenir una bona salut, especialment en la gent gran. Amb l'edat, les defenses es poden debilitar. Per això és important extremar la higiene en la preparació dels menjars i així evitar malalties. Planifiqueu la compra. Trieu envasos adaptats al consum que heu de fer. Si això no és possible, fraccioneu l'aliment a casa i congeleu les porcions que no feu servir immediatament. Seguiu la regla de les 2 hores. Guardeu els aliments frescos a la nevera abans de 2 hores d'haver-los comprat. Un cop cuinats, no els deixeu fora de la nevera més de 2 hores. Guardeu-los en recipients tapats o congeleu-los. Comproveu que la nevera refreda correctament, 5 graus centígrads o menys. Respecteu les dates de caducitat dels aliments, sobretot d'aquells que un cop oberts s'han de conservar a la nevera. Cuineu bé la carn i el pollastre sense que hi quedin parts crues. Qualleu bé les truites. Descongeleu els aliments dins la nevera o en el microones just abans de preparar-los. No els descongeleu a temperatura ambient. Rescalfeu bé el menjar. Un aliment és prou calent quan s'ha de deixar refredar per poder-lo menjar. Eviteu menjar carn, peix i marisc crus o salses amb ou cru. Preneu lactis, però eviteu els formatges frescos elaborats amb llet crua. Preneu fruita i hortalisses fresques i renteu-les amb un bon raig d'aigua de l'aixeta. Recordeu seguir les 4 normes per manipular els aliments amb seguretat. Netejar. Renteu-vos les mans abans i després de manipular aliments. Separar. Eviteu el contacte dels aliments crus amb els cuinats. Coure. Cuineu a una temperatura que arribi als 75 graus centígrads a l'interior de l'aliment. Refredar. No deixeu els aliments a temperatura ambient més de 2 hores. 061. CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Continuarem amb la mateixa situació perquè tenim aquesta zona de baixes pressions que va rotant a l'oest de la península i ens va enviant aquesta massa d'aire càlid a Catalunya que farà que sobretot tinguem aquesta suspensió i també aquest pic de temperatura que pot arribar durant aquest inici de setmana. Així que de moment acabarem la setmana, aquest diumenge, amb una temperatura que ja de bon matí serà més alta, atenció, perquè es poden tenir mínimes de 20 graus, això vol dir que tindrem aquestes nits tropicals amb xafogó, on costa dormir especialment al litoral, i tindrem de nou aquestes bandes de núvols alts durant la primera meitat del dia i també aquesta pols en suspensió que de nou deixarà aquest cel de color terrós. La temperatura també serà protagonista durant la segona meitat de la jornada, una jornada on poden créixer alguns núvols d'evolució a l'extrem nord del Pirineu i no es descarta que deixin algun ruixat en aquesta zona, a l'extrem nord, molt local i feble, mentre que la resta dominarà el sol, la pols en suspensió i aquesta temperatura que anirà a l'alça amb valors que ja poden assolir aquests 39, fins i tot 40 graus a punts de ponent, 35 a la depressió central i més de 31 a punts del litoral. Calor intensa que ja deixa entreveure aquest avís de calor que s'ha efectuat durant les hores centrals del dia, tant a punts de ponent com a punts de l'Empordà, on la temperatura pot pujar i tenir aquesta calor especialment intensa. De fet, no serà l'última jornada, perquè si mirem l'evolució veiem que encara dilluns tenim temperatures més altes, dèiem que podria ser aquest màxim de pic de calor, mentre que dimarts l'ambient encara serà calorós, però s'espera que la temperatura pugui ser lleugerament més baixa. De fet, a mitjà termini, l'evolució és molt similar, amb alguns núvols a punts del Pirineu, algun ruixat de tarda, i el més important, aquesta temperatura que podria tocar sostre dilluns, però amb un ambient que es mantindrà molt calorós per sobre la mitjana climàtica fins a, com a mínim, meitat de setmana. Això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bonpreu i Esclat.
9: Apuja, apuja la ràdio.

0: Sabies d'on ve l'expressió una casa de barrets? Segons la llegenda, una de les primeres botigues que van obrir a la plaça Reial de Barcelona va ser un bordell camuflat sota l'aparença d'una botiga de barrets. Diuen que si els clients pagaven un barret per sobre del seu cos, s'entenia que coneixien la realitat de la botiga i se'ls feia passar a la rere botiga. En canvi, si pagaven el preu just, volia dir que no sabien res i marxaven únicament amb el barret. Avui en dia anomenem casa de barrets no només els prostíbuls, sinó també els llocs on regna el desordre i on tothom fa el que vol.
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
5: Cultura.
6: Cultura.
7: Tenim una cita con la cultura.
8: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
4: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
1: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: cap de setmana memorable?
1: Defineix tranquil·litat.
2: No et preocupis si no ens vols escoltar.
3: Eh?
2: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
4: Ostres, tu!
2: Així de fàcil és la situació.
5: Comalleu!
2: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
4: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
6: Cuina amb la Maria.
7: Mongetes del ganxet. Bé, les mongetes del ganxet, esclar, són bullides. Jo a mi, no sé, me queden molt ben cuites, les altres no me'n queden tant, però aquestes del ganxet són fabuloses i són molt fines, no es troba ni la pell. Les poso a bullir, quan arrenquen el bull les poso a bullir, els poso amb aigua freda i sal. Quan arrenquen el bull, llavors els ho poso col foc, ben petit, petit, petit, que vagin i estan poder dues hores, però esclar, bullien molt i molt poquet. Després, per tall, solem fer quan fem mongetes, botifarra d'aquesta botifarra picanta, botifarres crues, que diguem, amb la xurrosquera, que queden molt bones, les botifarres aquestes de la xurrosquera, queden riquíssimes i no es rebenten ni res. Els posem allà, esclar, també ha de ser a poc a poc i moltes tones couen. Al cap de molta estona els miro, que els apunxo, que a vegades amb la punxa d'un ganivet o una forquilla que té les punxes més fines, i els giro, que es coguin per l'altre cantó. I llavors allò, per acompanyar les mongetes, una bona amanida de verdura. Ara aquest temps xicoina i escarola. Bé, és que més aviat les mongetes ja les fem ara a l'hivern, doncs en temps de fred. I a vegades també, quan hi ha cansalada, que no és gaire salada, fer unes quantes xulles de cansalada o ventresca, i llavors el suc de les xulles, quan les mongetes estan escorregudes, tirar-li pel cim, i, bueno, i les xulles també, allò és boníssim, boníssim. És un menjar antic, però és molt bo i molt saludable, encara que diguin que el greix, però per menjar una mica així de tant en tant, per amanir les mongetes, llavors ja serveix per amanir-se i endavant. I després, si s'obren mongetes, quan estan ben escorregudes, els deixo a l'escorridora i l'endemà o al vespre, si som colla, les fregeixo. Ben fregides, ben rosses, ben rosses, ben rosses, amb estona també. Després hi poso un parell d'ous com una truita de mongetes. I mira, s'aprofita les que han quedat i hi ha un altre repàs. Vale, ja està.
8: Actualitzem.
9: Bon dia a tothom.
8: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
10: Radiovilasacra.cat.
11: El que ha quedat demostrat, ningú pot variar. Ràdio Vila-sacra, avui per demà.
12: 107 de la FM.

0: Passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
1: Tanca els ulls.

0: cada diumenge
1: a poc i bona lletra.
2: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: viatge en el temps.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Bon dia. L'únic que vull dir és que recordin totes les que vam anar a l'últim dinar. No ens deixis. T'estimem molt i encara t'estimarem més. Sé que el que hi ha, sé que costa i és un sacrifici per tu i ho fas molt bé. I una abraçada molt forta per tots i per totes i per tu principalment i res més. Bon dia.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.
10: Mare meva, quins oients que tenim.
11: Doncs sí, oients fidels.
10: Clar que sí.
12: Què vols?
10: No, no, increïble. Abraçada gegant.
12: Us estimo.
13: Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Vila Sacra La Mejor, the best.
14: Sabíem que arribàvem lluny, però al cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.

0: És una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals.
1: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el PP que volien que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca de Vox i la popular Lorena Roldán.
2: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar a l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
3: Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
1: Creat el 1907, l'IEC es dedica a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i també a l'estudi dels diversos camps del saber.
4: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Una societat ben informada sap tot allò que passa. Des de tots els punts de vista, amb totes les opinions. La informació que necessites, tal com la vols. Amb rigor, clara i directa. Cada dia.
4: Ràdio Vila.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
2: 972-51-1268.
1: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
2: 656-19-70-62.
1: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
3: A que truco! A que truco!
1: Bueno...
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Soc Sunción, soc de Peralada, jo. Xavier, mira, vam fer formatge a casa. S'agafa 4... Jo, bueno, dic les quantitats que jo he fet. Es pot fer els litros de llet que vulguis. 4 litros de llet. Es pot fer amb quall, amb llimona, amb suc de llimona o amb vinagre. Jo ho faig amb vinagre. El vinagre, jo agafo un vinagre de poma, així no té tant gust. O sigui, 4 litros de llet, un got de vinagre, la llet es posa a bullir, primer, i després deixa que refredi una miqueta. O sigui, tira el vinagre, s'espera una miqueta, després es remena i se separa el suero, saps? I llavors s'agafa i es posa en un colador molt fi, molt fi, molt fi. I es deixa que es vagi escorrint bé i ja està, res més. S'hi pot posar una miqueta de sal si es vol que sí, tingui més gust, i si no, sense sal. S'hi pot posar fines herbes, però la cosa està amb la llet i que la quallis, i ja dic, és molt fàcil. Adeu.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Sentim la comunicació local. El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir comptes per...
2: Mal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel al Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
2: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.
7: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.
8: Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
9: La primavera, casa teva altera. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Calor que anirà augmentant dilluns, el dia de la Revetlla i Sant Joan. Els termòmetres podran superar els 40 graus a les terres de Ponent i s'esperen nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Es demana molta precaució en les activitats a l'exterior i també amb els incendis forestals i els petards en coincidir aquesta primera onada de calor amb Sant Joan. Pepa Sangenís.
2: Lleida serà un dels punts de Catalunya on es notarà més l'onada de calor prevista a partir de demà amb temperatures que superaran els 40 graus. Ramon Pasqual de l'AEMET en declaracions a Ràdio 4.
3: Intensa, amb valors que podrien superar els 40 graus a les comarques, sobretot de l'interior, tindrà una durada relativament limitada fins al dimarts o dimecres. S'han de prendre una sèrie de mesures individuals i també col·lectives, no?
2: I l'Ajuntament de Lleida ja ha adoptat aquestes mesures col·lectives, activant la fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut municipal. Carles Enjuanes, tinent d'alcalde.
4: Això implica reforçar les mesures de prevenció, de protecció de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables. També es posen a disposició de la ciutadania diferents refugis climàtics.
2: Els veïns de Lleida valoren els refugis climàtics, però en troben a falta més.
5: Tots els arbres, aquí a l'ombreta, com que és molt obert, se respira.
6: Tindran que haver, però moltíssimos més, que fer tanta calor aquí a Lleida.
2: També en l'àmbit laboral s'ha reorganitzat els horaris de les feines a l'exterior i s'ha dotat els operaris, com aquest del Servei de Manteniment de Parcs i Jardins, d'alertes contra els cops de calor.
7: Que si aquest rellotge, per exemple, passa més de 37,5, pite, t'avisa la teva temperatura corporal i si tens cop de calor, has de parar.
2: A la resta de poblacions de Ponent també s'han activat protocols contra l'onada de calor, sobretot al camp, a la campanya de la recollida de la fruita. I en plena campanya de la sega s'estan extremant les mesures per evitar els incendis agraris.

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Continuarem amb la mateixa situació perquè tenim aquesta zona de baixes pressions que va rotant a l'oest de la península i ens va enviant aquesta massa d'aire càlid a Catalunya, que farà que sobretot tinguem aquesta pols en suspensió i també aquest pic de temperatura que pot arribar durant aquest inici de setmana. Així que de moment acabarem la setmana aquest diumenge amb una temperatura que ja de bon matí serà més alta, atenció, perquè es poden tenir mínimes de 20 graus, això vol dir que tindrem aquestes nits tropicals amb xafogó, on costa dormir especialment al litoral, i tindrem de nou aquestes bandes de núvols alts durant la primera meitat del dia i també aquesta pols en suspensió que de nou deixarà aquest cel de color terrós. La temperatura també serà protagonista durant la segona meitat de la jornada, una jornada on poden créixer alguns núvols d'evolució a l'extrem nord del Pirineu i no es descarta que deixin algun ruixat en aquesta zona, a l'extrem nord molt local i feble, mentre que la resta dominarà el sol, la pols en suspensió i aquesta temperatura que anirà a l'alça amb valors que ja poden assolir aquests 39, fins i tot 40 graus a punts de ponent, 35 a la depressió central i més de 31 a punts del litoral. Calor intensa que ja deixa entreveure aquest avís de calor que s'ha efectuat durant les hores centrals del dia, tant a punts de ponent com a punts de l'Empordà, on la temperatura pot pujar i tenir aquesta calor especialment intensa. De fet, no serà l'última jornada, perquè si mirem l'evolució veiem que encara dilluns tenim temperatures més altes, dèiem que podria ser aquest màxim de pic de calor, mentre que dimarts l'ambient encara serà calorós, però s'espera que la temperatura pugui ser lleugerament més baixa. De fet, a mitjà termini l'evolució és molt similar, amb alguns núvols a punts del Pirineu, algun ruixat de tarda, i el més important, aquesta temperatura que podria tocar sostre dilluns, però amb un ambient que es mantindrà molt calorós per sobre la mitjana climàtica fins a, com a mínim, meitat de setmana. Això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te

0: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: L'ESMUC prepara la segona Bienal Jesús Ventura amb un curs d'instrumentació per a cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, acollirà aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Aquest és el programa 492 i tenim més titulars. La compositora Montserrat Pujolà és medalla d'honor de Barcelona 2026. I un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marros editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del naixement. I podem escoltar la nova sardana de Ferran Carballido, que es titula L'essencial és invisible als ulls. On s'ha d'anar a ballar? Per Sant Joan. Ho descobrim. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
2: Cuplejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla del 30 de juny al 6 de juliol passa per la Bienal Jesús Ventura, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'Escola Superior de Música de Catalunya acollirà així aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Després de l'èxit de la primera edició, la Bienal torna amb l'objectiu d'aprofundir en la creació i producció musical per a cobla de la mà d'alguns dels principals especialistes del país. Ara els descobrirem. El projecte ret homenatge al músic, compositor i dinamitzador cultural Jesús Ventura, figura clau en la promoció de la música per a cobla a Catalunya. El curs estarà dirigit, ara sí ho expliquem, pel mestre Antoni Ros Marvà i comptarà amb un equip de docents format per compositors com Jordi Molina, Pep Moliner, Jordi León, Xavier Pagès Corella, Concepció Ramió, Francesc Assú o Esteve Molero. A més, la Cobla Sant Jordi actuarà com a cobla pilot durant les sessions formatives perquè els alumnes puguin experimentar amb una cobla allà in situ. La Bienal de Cobla s'articula a partir d'un eix central clar, la pedagogia avançada aplicada a la creació musical. El seu nucli és un curs d'instrumentació per a cobla impartit per especialistes, com dèiem ara, per trobar-ne l'antecedent històric. Caldria remuntar-nos fins al 1948, recordem-ho, quan Joaquim Serra va impartir per primera vegada un curset d'instrumentació per a cobla que acabaria cristal·litzant-se en l'encara avui imperdible tractat d'instrumentació per a cobla que publicava el 1957, any en què moria. El professorat estarà format, com dèiem, per aquests compositors i músics de primer nivell i hi haurà, com dèiem, la Cobla Sant Jordi. També podeu trobar doncs, l'enllaç a la web on trobareu el programa i el formulari d'inscripció perquè encara, si sou alumnes de Cobla, encara us hi podeu apuntar. La celebració d'aquesta segona edició consolida la Bienal Jesús Ventura com a un espai de formació i reflexió estable dins del panorama musical català. Si la primera convocatòria va establir les bases del projecte i en va evidenciar la necessitat i l'interès, i aquí el Cobla ja en vam parlar i vam escoltar les obres que en van sortir, aquesta segona Bienal vol aprofundir en el model, reforçant-ne l'excel·lència acadèmica i ampliar-ne l'impacte en el teixit compositiu del país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de Cobla de Barcelona, en què es presentaran alguns dels treballs que realitzaran els participants d'aquest curs. Aquest procés pedagògic, formació i acompanyament garanteix que l'aprenentatge es transformi en una producció artística que, de ben segur, aquí al Cuplejant seguirem de ben a prop, i l'any que ve doncs, escoltarem aquestes obres que han sortit com ja vam fer en la primera edició. Bienal de Cobla Jesús Ventura, segona edició. Anem a escoltar una sardana de Jesús Ventura, càrrec de la Cobla Montgrins. És Ahir, avui i sempre, una sardana que l'autor escrivia el 1986, dedicada a les colles veteranes de les Jornades Internacionals Folclòriques. L'escoltem i tanquem així aquesta secció de les notícies.
3: Ràdio Vila

0: Això era Ahir, Avui i Sempre, de Jesús Ventura.
1: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: El passeig Marimon Espré de la Bisbal ha acollit aquest diumenge la 64a edició de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà amb les cobles La Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove, els Mongrins i la Juvenil Bodela de Sabadell a la tarda. L'Aplec l'organitza en els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i trobareu imatges a les nostres xarxes socials. La Bisbal d'Empordà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I tornem a Calella perquè ha celebrat una ballada de sardanes en motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major Petita, aquest dissabte al migdia al Passeig Manuel Puigvert amb la Copla Mongrins, que també ha ofert concert i ball d'orquestra a la tarda. I dissabte a la nit, la grupa de Molins de Rei va organitzar una doble ballada de sardanes amb les Coples Marinada i la Principal de la Bisbal. I per acabar, aquest diumenge també s'ha celebrat a Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, el concurs de sardanes que la localitat organitza anualment, vàlid pel territorial gironí. La copla va ser La Sol de Banyuls. Imatges de tots aquests actes a les nostres xarxes socials. I ara que parlàvem de l'Aplec de la Bisbal, escoltem La Bisbalenca, una sardana que Xavier Pinyol escrivia pel Premi Popular i dels Premis Conrad Saló de l'any 2024, que nosaltres avui podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la copla La Principal de la Bisbal. Això és La Bisbalenca, de Xavier Pinyol.

0: Això era La Bisbalenca, de Xavi Pinyol.
1: Novetats discogràfiques.
0: Obrim les novetats discogràfiques perquè un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marrós editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del seu naixement. És que aquest grup d'admiradors barcelonins de l'obra de Marrós ha impulsat aquesta edició del segon volum de sardanes del Decaldes de la Vella amb l'objectiu de completar aquest enregistrament de tot el seu catàleg. La iniciativa s'emmarca en la commemoració d'aquests 125 anys i doncs dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat, coincidint amb el 40 aniversari de la seva mort, quan van enregistrar la primera edició d'aquest disc. Després de la bona acollida que va rebre el primer enregistrament, doncs els promotors del projecte presenten ara aquest nou recull de 17 sardanes poc conegudes i escassament interpretades. L'objectiu és contribuir a la preservació i difusió de la seva obra i doncs facilitar que aquestes peces tornin a sonar en ballades i aplecs d'arreu del país. Aquest segon volum ha estat enregistrat per la Copla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. La gravació es va dur a terme el passat 15 de febrer a l'Espai Montserrat Camps de Sabadell amb David Casamitjana com a tècnic de so, mentre que l'edició i la mescla s'han realitzat durant la primavera a Sant Martí de Provençals. El disc inclou títols com Petits Dansaires, Cançó de la Neus, Per tu, Paquita, Perla de Lloret, Maria del Mar, Record Salvatant, Sardanistes de Lleida, Mercè Vinyoles o Vila de Navarcles, entre d'altres. Moltes d'aquestes composicions havien tingut una presència molt limitada en els repertoris habituals de les cobles i ara es posen novament a disposició. Els impulsors de la iniciativa fan una crida als organitzadors de ballades perquè es programin totes aquestes sardanes i així obren aquests enregistraments en obert perquè tothom els pugui escoltar. Nosaltres ho hem fet i us hem escollit aquesta per escoltar ara per tancar aquesta secció, tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marrós en aquest disc enregistrat per la Copla Mediterrània. Una sardana estrenada a Caldes de Malavella, el 64è a plec l'any 2013, una sardana estrenada, per tant, pòstumament i que escoltem avui aquí al Coplejanes, de Francesc Marrós.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis y administración desleal.
6: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Una indemnización en diferido.
7: Sentim la comunicació local.

0: Cuplejant, les estrenes.
1: I fa un parell de caps de setmana Balaguer va fer una ballada que, com cada any, es centra en obres locals a principis de juny. I enguany es va escaure que s'hi van interpretar tres obres que eren o bé l'estrena o bé la segona vegada que s'interpretaven. Les escoltarem ara en les gravacions de Ramon Martí Caraltó, que saludem des d'aquí. L'audició van a càrrec de la copla Vents de Riella. I començarem per la nova sardana de Ferran Carballido. L'essencial és invisible als ulls, així es titula aquesta sardana que s'estrenava per segona vegada a Balaguer. Però la primera va ser en el marc d'una festa privada, concretament al casament de Josep Maria Coll i l'Anna Pallàs, dos amics del programa que saludem des d'aquí, que són músics de la Copla Vents de Riella. Anem a escoltar aquesta sardana tan especial per ells en el seu casament. L'essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido. L'escoltem.

Això era l'Essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido, dedicada a la tenorista Anna Pallàs i al fiscornaire Josep Maria Coll. La segona sardana és la Regareta, de Francesc Amorós, musicada per Ferran Carballido. De fet, és una estrena que es va fer en aquesta ballada de Balaguer i, de fet, és una obra inèdita i pòstuma de l'autor, un músic de Balaguer traspassat fa un parell d'anys. Anem a escoltar a càrrec de la copla Vents de Riella.

Això era La Regareta, de Francesc Amorós, instrumentada per Ferran Carballido. I la darrera sardana, que es va estrenar el 1 de maig a la Plec de Sant Pere de Pons, però que es va reestrenar en aquesta ballada de Balaguer, és Per Sempre Més, de Xavier Palà. L'autor, que no havia escrit mai abans per cobla, va decidir en el moment de l'estrena que faria alguns canvis a la sardana, de manera que Balaguer, que era la segona vegada que es tocava, s'ha estrenat la versió definitiva, una mica diferent de l'original. Anem a escoltar aquesta versió definitiva. És Per Sempre Serem, de Xavier Palà, a càrrec de la cobla Vents de Riella, i nosaltres tanquem així aquesta secció de les estrenes a Ponent.

0: Això era Per sempre serem, la primera sardana de Xavier Palà.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: I també en fem un recull, perquè Sant Joan hi ha ballades a tot arreu i a totes hores, i per tant en fem un recull. El dia de Sant Joan, 24 de juny a les 5, hi ha el 21è aplec de la sardana de la Gleva amb les coples, la principal de Llobregat i la ciutat de Girona, les Masies de Voltregà. I divendres 26 de juny hi ha concert al So de la Terra, 100 anys dels cants per al cor i copla, al Casal Agramuntí de Gramunt amb la copla, la principal de Llobregat, a partir de les 9 del vespre. També divendres que ve a les 9, concert amb Raf Dumas i la copla Sant Jordi a la Cellera de Ter. I dissabte 27 de juny, a 6:15 de la tarda, 23è aplec de la sardana de les Valls d'Andorra, a Andorra la Vella, amb les coples Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Bellpuig Copla. Dissabte 27 de juny també, 26è aplec de la sardana de Riudarenes, a 6:00 i 9:00, amb les coples Bisbal Jove, Flama de Farners i la principal de Castell també. 35è aplec de la sardana de Gramunt, amb les coples Vets de Riella, Juvenívola de Gramunt i la principal de Llobregat, a partir de 9:00 i 10:00. I dissabte que ve també, 42è revetlla de Sant Pere, Martorelles, amb una ballada amb la contemporània a partir de 7:00 de la tarda. Passem a diumenge 28 de juny, perquè hi ha el 53è aplec de la sardana de Llançà amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets, a partir de 2:11 i 5:00 de la tarda. I diumenge 28 de juny també, a 6:00, concert amb l'Orfeó Bigatà i la copla Sant Jordi al Centre Cultural L'Orfeó de Vic. Dilluns 29 de juny, a 6:00, Cercavila i Paga-li Joan a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir, la copla Sant Jordi. I també dilluns que ve, 10:00, concert amb la coral La Lira, Sant Cugat del Vallès i la copla Sant Jordi. Podeu consultar totes les ballades de Sant Joan a la web de Som Sardana. I nosaltres escoltem La màgica nit de Sant Joan, de Jordi Moraleda, càrrec de la copla contemporani. La podeu trobar en el disc Contemporanis volum 4, una sardana que s'estrenava a Ceret el 2001 i que nosaltres avui escoltem al Coplejant.

0: Això era la màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda.
1: info@radiovilasacra.cat.
2: Notícies. Societat.
0: Obrim les notícies perquè Montserrat Pujolà, compositora de sardanes, és medalla d'honor de Barcelona 2026. Així ho ha decidit el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que es va reunir dijous 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per a la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. Aquest passat maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament d'aquestes medalles d'honor de Barcelona pel 2026 i el senyor Robert Manrique Ripoll i Montserrat Pujolà Jiménez es van proposar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni farà entrega de la medalla als dos honorats, entre ells la compositora de sardanes Montserrat Pujolà, que aquí al programa la coneixem per sardanes com, per exemple, Tardes de juny a la Gavarra o l'Aplec del Vespre, que ens encanten i des d'aquí la saludem. Però avui escoltem per ella Hores viscudes de Montserrat Pujolà, una sardana que s'estrenava el 1999 a Manlleu, i l'escoltem a càrrec de la Jovenívola de Sabadell. Felicitem aquí la Montserrat.

0: Això era Hores Viscudes, de Montserrat Pujolar.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició preguntant-vos si ja teniu plans per Sant Joan, que és ja aquesta setmana. Acabem amb Solstici d'Estiu, un tema de Jordi Molina i La Mata de Jong amb la percussió d'Enric Canada, i ho podeu trobar en el disc Cants de Tenora, un disc xulíssim que a nosaltres ens serveix per celebrar el Solstici d'Estiu. Feia moltes setmanes que l'esperàvem i ja ha arribat aquí. Molt bon estiu a tots. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cobla.

0: moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
1: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: la de l'Empordà, a Exi de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: 3 mesos de vacances per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat de Catalunya fins al pròxim 8 de setembre, Toni Conté.
5: Els alumnes s'acomiaden de professors i companys. Ja pensen en què faran aquest estiu.
6: Faré casals i aniré a la platja.
7: Aniré a la platja.
8: Aniré als arts francès, italians.
5: Estan contents, però també trobaran a faltar la gent de l'escola.
9: A la Laia, a la Gina, a l'Emma.
10: A les professores també.
11: Sí, també.
12: La meva professora, que porto 2 anys i mig amb ella, segurament ja no la tindrem, i això em fica trista, i a part se'n va un company meu de classe.
5: Les famílies valoren un curs que ha estat marcat per les mobilitzacions docents i afronten un estiu on a vegades és difícil conciliar.
13: Bueno, aquest curs ha sigut bastant intens pel que fa a les reivindicacions dels docents. Ho hem viscut bé perquè, clar, estem doncs, amb ells, donant-li suport i tot.
14: Estem contents que comencin les vacances, però també el mes de juliol és complicat per la combinó, la gestió i la conciliació entre la feina.
5: Una de les incògnites de cara al curs que ve és veure com continuaran les protestes dels docents.
3: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
15: Canviem de qüestió.

Segons les situacions del món i els seus continus desgavells, hi ha diferents maneres d'alimentar el nostre cervell. Pels que volen alimentar-lo de problemes, conflictes, mals rotllos, draps bruts entre famosos, tertulians, que saben de tot, tenim la tele. Per alimentar cervells que no volen saber res de res. Més enllà de passar-ho bé sense pensar gaire, tenim els videojocs. Per als que desitgen alimentar el cervell amb històries, cultura i varietats, existeix la literatura. I pels que només desitgen sentir sensacions, aprenent cada dia de tot una mica, tenim Ràdio La Sacra, on hi ha molt bona gent. I només us haig de dir una cosa. Sou molt bona gent i a tomorrow! Moltes gràcies!

0: arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
1: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no?, que combina una història molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
1: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulisses.
2: Per saber la música, cal conèixer la música.
3: Atenció, sisplau. Els advertim que el que sentiran a continuació és una experiència estereofònica inigualable de sardanes. Així que, seguin el sofà, apugin el volum de l'aparell d'alta fidelitat i obrin bé les orelles.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya liderarà aquest estiu la creació d'ocupació a Espanya, Climent Sabater.
2: El pronòstic per als mesos de juny, juliol i agost és de 237.000 nous contractes a Catalunya, la xifra més alta entre totes les comunitats autònomes i que suposa un augment del 14% respecte a l'estiu passat. El sector serveis concentrarà el 60% de la contractació, llocs de feina en la seva majoria relacionats amb la temporada turística, que s'espera molt bona, i també perfils vinculats a la indústria i la logística a la província de Barcelona, com detalla la directora de serveis d'Adeco a Catalunya, Míriam Torroba.
3: Sobretot, els que tindran més oportunitats seran els operaris i les operàries industrials, el personal de magatzem, preparadors de comandes, carretoners, repartidors i tot allò vinculat a la logística i a la darrera milla, i evidentment no pot ser d'una altra manera el turisme, tots els cambrers, personal de cuina i de neteja, especialment a les zones de costa.
2: A banda de turisme i logística, l'agrícola serà un altre sector que crearà ocupació a Tarragona i Lleida. Una ocupació, però, amb un alt índex d'estacionalitat, ja que el 40% dels contractes seran fixos discontinus.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Un viatge en el temps.
6: Si quieres oír todo igual,

0: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
1: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
2: Amb la col·laboració de BN Group.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: S'acosta Sant Joan. Tornen els petardos DM. Torna el nen que portes dins. Els millors petards del món. Més de 200 botigues de petardos DM t'esperen molt a prop teu. S'acosta Sant Joan. Vaig tirant cap a petardos DM.
2: Som Ràdio.

Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de l'Aman, Productes Gourmet i Fòrum.

0: Això és La Taverna, una cita setmanal amb el món del camp de taverna i el mar per a totes les amigues i amics que us agraden les havaneres, la cançó de taverna i el mar.
1: Bon dia, senyores i senyors. Tot l'equip us donem la nostra cordial benvinguda. Avui en aquí els nostres estudis amb Ferran Pujades, el control tècnic, la Isabel de Luis, la Elisa Viure, en Cisco Giral, l'Antònia Petit en el seu racó. Tenim també els guions que prepara la Roser Ferrer amb el tema del costumari i qui us parla, en Ramon Soto.
2: Avui les tres peces que escoltarem inicialment són del grup de Premià de Mar, Barca de Mitjana. La primera cançó porta per títol Tossa Estimada. És autor de la lletra en Jaume Romaguera i de la música en Josep Bastons.

I ara escoltarem el grup de Premià Cançó Mexicana, amb ritme Tex-Mex, música fronterera amb Estats Units. Sembla com si fos una lamentació. Escoltem Barca de Mitjana amb Amor, ¿por qué te vas tan

grup de Vanera Sergiau ens cantarà aquesta peça que ens ha recitat l'Isabel, que forma part d'un cançoner de peces populars que es cantaven a les tavernes de l'Empordà. Aquí teniu Ai Lola, dulce prenda.

0: Ara us convido al racó dels relats. Avui escoltarem una llegenda tenebrosa, d'aquelles que deixen empremta i que fan una mitja por. Aquí teniu l'ocellot de Sant Feliu de Guíxols.
1: Poc abans que Felip IV prengués Barcelona el 1652 i posés fi a la Guerra dels Segadors, una altra tragèdia es va estendre per la vila marinera de Sant Feliu de Guíxols.
2: Tot va començar quan la mainada d'aquest poble escarnia una vella malgirbada que solia demanar almoina pel barri dels pescadors. Sense saber-ho, aquells vailets entremaliats aixecaven l'odi i la rancúnia d'una bruixa. La vella, doncs, quan es trobà amb la resta de bruixes a la reunió de cada any que celebraven el Coll del Malrem, va exigir un escarment exemplar pels guixolencs.
3: Que pateixin el que jo he patit, diuen que va expressar davant de totes les seves col·legues.
4: Fou així, com entre totes les bruixes, van provocar una tempesta de terra i una de mar, com mai ningú no recordava, recreant-se en la truculència. Les bruixes van esperar que totes les barques fossin en mar per xarbotar les aigües, cridar els llamps i trons i enrevenxinar tots els vents. El cel ennegrit i la mar enfollida havien sumit la vila en una gran desesperació.
3: Els pescadors anaven morint negats, mentre les seves barques es feien miques contra els esculls i els niells. Les dones pregaven a casa, impotents i desolades. Diuen que fou proverbial la intervenció dels monjos de Sant Benet, que van conjurar els poders de les bruixes totes per ginaiga beneïda i el sant la Vera Creu.
1: Finalment, la tempesta va remetre. La mar s'encalmà, el sol va lluir, els carrers regalimaven encara aigua plujana i cada racó de Sant Feliu, enfangat i destruït, donava fe de la terrible tempesta que els havia assotat. Però el pitjor encara havia de venir. La bruixa, rancorosa i malvada, havia tramat una venjança personal contra aquella gent.
3: Patiran com no es poden ni imaginaren els seus malsons, va dir sense que la sentís ningú.
2: En ple dia, quan la normalitat semblava la vila malgrat les desgràcies, un gran ocellot negre aterrà, malferit i xisclant, al vell mig de la plaça. De seguida tota mena de curiosos s'hi atensaren.
0: Tenia unes ales membranoses i punxegudes, un bec semblant a la boca d'un drac i una mirada extraviada que no podia ocultar l'odi.
2: Ben aviat, la mainada començà a riure's de l'animal, a fer-li tota mena de gatuperis, a llançar-li rocs o donar-li cops amb una branca.
0: L'ocellot feia uns crits esgarrifosos i mostrava les urpes, poderoses i esmolades, per dissuadir el que l'envoltaven.
4: Aquell mateix vespre, un per un, tots els nens que havien molestat l'ocellot anaven emmalaltint. Primer fou la febre, després les purulències, tot seguit els bubons i els vòmits. Finalment, la mort. Era la pesta, i la malaltia s'encomanà de pressa als altres infants, i d'aquí passà als més joves i vigorosos.
0: Totes les cases vestien de dol, totes les campanes tocaven a mort. Sant Feliu semblava condemnat a desaparèixer sota les males arts de la bruixa.
3: Una tarda, els més savis i poderosos de la vila, que encara no havien caigut en mans de la malaltia, es van reunir per veure com podien posar fi a l'epidèmia. Van parlar, van discutir, van oferir els seus diners, el seu enginy i la seva influència. A l'últim, el senyor Barraquer, tot acaronant-se la blanca barba, va fer un solemne jurament.
5: Si la pesta cedeix, prometo construir un ocell de ferro que penjaré a la balconada de casa meva, en record dels nostres difunts i com a protecció de bruixes i bruixots.
2: Encara avui, a la casa pairal dels Barraquer, sembla arrencar al vol un ocellot pervers que recorda els morts i adverteix el que, en veure una vella malgirbada i que miri de reull. No pretenguin malparlar-ne o escarnir-la.

0: Les havaneres i la cançó popular a la taverna.
1: Escoltem ara un altre cop el grup Asiau, que ens ofereixen també una peça popular titulada Los Mocachines.

escoltem ara Canta i no llores, del grup Gavina, que feien una peculiar interpretació d'aquest moviment de la sarsuela de Don Gil de Alcalá.

0: Doncs ara ve el racó que ens prepara cada setmana la Roser Ferrer Baret, del recull d'en Joan Amades, el recull del costumari català. De fet, què en diu el costumari català el mes de juny? Juny i juliol són els millors mesos per a la pesca de la llagosta, una captura que a Catalunya segueix fent-se artesanalment. A Trenc d'Alba, la tripulació ja es troba preparada per fer-se la mar. El vell motor dièsel comença a remugar i escopir glopades de fum mesclades amb aigua, i el vaixell surt del moll enfilant cap a la bocana del port. Són amb els llums de l'enllumenat públic que solquen les tranquil·les aigües de la badia a punt de rompre l'alba.
1: Tothom dorm encara i no respira altra cosa que tranquil·litat. Les primeres clarors de l'alba compareixen i una llum vermellenca indica que el sol comença a guaitar. La costa cada cop es troba més lluny, però cada instant es troba més il·luminada per l'astre rei. Ara ja s'ha fet de dia i lluny ja es pot veure la surada de la primera xarxa.
2: Un artefacte compost per una gran boia vermella amb un pal de més d'un metre d'alçada facilita la localització de la xarxa i adverteix als altres pescadors que allà hi ha calada una xarxa. Les xarxes pesquen sobre terrenys de roques que són l'hàbitat de la llagosta.
3: Els pescadors saben ben cert que el fons de la mar és pedra, que allà, amagades dins d'un forat, esperen les llagostes, que un pescador amb sort i més picardia que elles les pesqui i se les emporti de la seva segura fortalesa.
4: La llargada de dites xarxes no sol superar els 50 metres. Però com pesca una xarxa llagostera? De quantes parts troba composta? Ara ho sabreu.
0: La rellinga superior és una corda de mig centímetre de diàmetre que cada mig metre duu un suro foradat, passant la corda pel seu centre.
1: La rellinga inferior és una altra corda del mateix gruix que l'anterior. El que passa és que en lloc de portar flotadors, duu ploms.
2: L'esmall són dues teles de xarxa que tenen la malla més ampla i van als dos costats de la xarxa central. Serveixen per donar resistència a la xarxa i per servir de bossa on quedarà agafat el peix.
3: I la xarxa és un teixit de fils nuats. La malla és d'una mida que permet que el peix s'hi embulli, però no traspassi. Les malles de les xarxes llagosteres són més grosses que les convencionals.
4: Amb tots aquests estrics, ja tenim la xarxa muntada.
0: Un cop es troba subjecte a una surada o flotador de superfície, la part de la corda dels ploms va directament al fons del mar i la corda dels flotadors suren i tensionen l'enginy.
1: La xarxa central és més curta, el que provoca que aquests formin una mena de bossa i així pesquin millor.
2: La llagosta, protagonista de tot aquest enrenou, és un crustaci pertanyent a la família dels palinuris, de l'ordre dels decàpodes. Pot assolir la llargada de fins a 50 centímetres i té dues parts perfectament diferenciades, el cap i la cua.
3: El cap es troba protegit amb unes pues de la mateixa closca. Destaquen els seus ulls protegits per dues protuberàncies espinoses i, a més, té dues llargues i fortes antenes que li serveixen per tantejar el terreny per on es mouen. Ja que no tenen massa bona vista i tanmateix el poc llum de les fondaires on es troben tampoc no ajuda a veure-hi millor.
0: Les potes del primer parell són emprades per caminar i no tenen pinces, sinó que acaben amb una robusta ungla, la qual és l'aparell propulsor, i tot i que tinguin un aspecte pesat, són molt bones nedadores i poden fugir dels seus depredadors ràpidament.
1: A mesura que la llagosta creix, canvia la seva closca per una altra més grossa, el que la fa altament vulnerable al període que no en té cap. La vella closca generalment se la menja per recuperar reserves de calci.
2: El seu hàbitat són les zones rocalloses i cavernes submarines, on s'amaguen esperant les seves preses. Habiten a partir de 15 metres de profunditat, tot i que actualment a les Illes Balears i també a molts altres indrets de la Mediterrània, aquestes fondàries, la pressió humana és tan intensa que podem dir que ja no en queda cap, sobretot per l'acció depredadora dels pescadors submarinistes.
3: Es reprodueixen durant la tardor. Per aquest motiu, la pesca de la llagosta a les nostres aigües es limita d'abril a agost, per així garantir la continuïtat de l'espècie. Les femelles no crien fins als 6 anys, posen els ous dins l'aigua i les larves es tornen molt vulnerables als enemics naturals.
4: Però tornem a bord del llagut. Comencen a treure el fil de la primera xarxa i tirar, entre restes de coral. Comencen a comparèixer llagostes que, de seguida, són desenganxades i posades a lloc segur, a bord de la barca.
0: Una rere l'altra van sortint totes les xarxes que estan calades i amb elles caprojos, llagostes i raps. Cap al migdia es torna al port amb un grapat de caixons de llagostes que ben segur acabaran a les vitrines o peixeres de restaurants.
2: Es desembarquen les xarxes i s'escampen una a la vora de l'altra damunt el moll. Ara s'ha de secar un parell de dies. Després es netejaran de restes de corals i pedres i es desembullaran.
3: I així, amics meus, és com es pesca i es pescava la llagosta amb xarxa. La quitxalla de Palafrugell i d'altres platges de la Costa Brava jugaven a la llagosta, que venia a ser com una variant marinera de la xarranca.
1: Damunt de la sorra de la platja es feia un traçat molt simple, que variava segons la localitat, al centre del qual es posava un palet que calia fer córrer seguint les regles del joc.
0: El jugador anava de mans a terra i de cara en l'aire, simulant ser una llagosta. Si encaminar de mans a terra o en fer córrer el còdol, s'esborrava alguna de les línies del traçat. Havia esgarrat el joc i calia tornar a començar o cedir el lloc a un company.
2: Cada vegada que es repetia la jugada, calia allisar ben bé el terreny per tal d'esborrar les petjades del jugador anterior i tornar a traçar el dibuix, i d'aquesta manera podien jugar hores i hores.
1: Espero que us hagi agradat tota la història de la pesca de la llagosta. Escoltem avui un balset mariner de caire popular, interpretat pel grup Port Bo, El Sarau dels Peixos.

ara tornarem a escoltar el grup Barca de Mitjana, a que així interpretaven fa uns anyets la sardana La Llevantina.

0: La taverna m'enamora.
1: Bé, arribat a aquest punt, hem de saludar, com sempre, en Ferran.
2: Hola.
1: Bon dia, Ferran, què tal?
2: Bon dia a tothom.
1: Doncs és el racó d'en Ferran. Avui anem una mica trafegats de temps, perquè a vegades per poc i a vegades per massa. Avui hem tingut estem tenint un programa molt ple. Ferran, què ens portes avui de menú?
2: Doncs, com sempre, un parell de cançons. Però avui, per canviar una mica, primer cantaré la meva i després faré la popular, perquè la popular que porto és una cançó que m'ajudareu molt a cantar, i

0: Com que l'altre dia ja em comencen a... Ja he fet quasi totes les cançons, dic, mira, m'hi posaré i acabaré la cançó, les estrofes que facin falta, i la cantaré pel programa.
1: O sigui, avui és una estrena mundial.
0: Sí, hi ha tres estrofes, bueno, dos i mitja, que són noves. Sí que si m'entrebanco una mica és que no les tinc molt entrenades.
1: No, i és molt adient perquè d'aquí quatre dies ja tenim la verbena.
0: Sí, sí, per això.
1: Molt bé.
0: Felicitats per endavant a tots els Joans i Joanes. Doncs, amb tots vosaltres, la Revetlla de Sant Joan.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Pues vinga, ara ens preparem per cantar tots plegats.
1: Sí, sí, ara sí.
0: Un bon cant de taverna.
1: Doncs farem un brindis a la festa, als cants de taverna, a passar-s'ho bé i a disfrutar. Us cantaré les rondes del vi.

0: Molt bé. Espero que us hagi agradat aquesta cançó, que us animi per la festa de Sant Joan.
1: Molt bé.
0: I fins aquí el racó.
1: Molt bé.
0: El meu racó, el racó d'en Ferran.
1: Doncs vinga, deixem el racó d'en Ferran i prepareu-vos, no us cremeu, ni amb fogueres ni amb els petardos, compte. I moltes sardines amb escabeig.
2: Escoltarem ara una havanera de les que no poden faltar. Concretament, és Mariner de Terra Endins, amb lletra de Narcís Oliver i música del mestre Bastons. Avui ens la canta el grup L'Espingari.

0: El cant de la senyera és una cançó a tipus himne. El poema és escrit pel poeta nostre Joan Maragall i diu així:
1: al damunt dels nostres cants aixequem una senyera que ens farà més triomfants. Au, companys, enarbolem-la en senyal de germandat. Au, germans, al vent desfem-la en senyal de llibertat. Que volegui, contemplem-la en sa dolça majestat.
2: Oh, bandera catalana, nostre cor t'és ben fidel. Volaràs com au galana pel damunt del nostre anhel. Per mirar-te sobirana, alçarem els ulls al cel. I et durem arreu en l'aire, et durem i tu ens duràs, voleiant el grat de l'aire, el camí assenyalaràs. Dona veu al teu cantaire, llum als ulls i força al braç.
3: El poema d'en Joan Maragall, Lluís Millet pare, li va posar la música. Escoltem el cant de la senyera interpretat pel grup d'havaneres Terra Endins.

tornarà a ser triomfant amb gesta de tota mena. Reconeguts nostres drets i en el dia de nostra glòria, hem de fer que dels nostres fets arreu se'n guardi memòria. Nostres danses, nostres cants, nostra música galana, sentint-nos ben catalans, sembrant llavor catalana. Quan floreixin les llavors, ja veureu quin treure ufana. Au, companys, amunt els cors, Catalunya us ho demana. Dansem nostra sardana, proclamant de sol a sol que serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Enaltim nostra bandera, fem la terra rica i gran, que no en va en nostra senyera hi hagin quatre barres de sang, de la sang que hem de donar-ne per la pàtria amb sos perills, la pàtria que hem de deixar-ne ben lliure pels nostres fills. Catalunya, rica i plena, impedir-ho mai ningú podrà, mentre es quedi un

0: consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Festa, Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
2: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el vostre altaveu de la cultura popular i de l'associacionisme que ens arriba per les hores i per la xarxa. I aquest cap de setmana de juny ve carregat de festa. Estem de festa major a Badia del Vallès i també celebrarem la festa Sant Patllari Camprodon i estem de festa a Llívia. Cites imprescindibles per omplir l'agenda.
3: I pel que fa al menú del programa d'avui, el nostre reportatge central ens porta fins a dalt Urgell, per celebrar un aniversari molt especial. Són els 25 anys de les colònies d'Arsègal per a joves intèrprets de folk.
2: 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, que comencen ara mateix. Ens acompanyeu?
3: Som-hi, comença el Festa Festa.
1: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: a l'apartat de les seccions tindrem l'actualitat del Tornaveu, el baròmetre casteller, les dites i refranys, la devocioteca, els cants de taverna i el fons a mans.
1: Però abans anem fins al Pirineu. El reportatge d'aquesta setmana analitza el llegat i l'energia de les colònies a Arsèguel per a joves intèrprets folk, que enguany bufen 25 espelmes, formant noves generacions de músics d'arrel.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.

0: El panorama de la música d'arrel als Pirineus i a tots els països catalans es prepara per viure una celebració molt especial. Les colònies de joves de música folk dels Pirineus compleixen 25 anys. Una fita històrica que demostra la vigència i la salut de la nostra música tradicional quan es posa en mans de les noves generacions. El que va començar com una trobada de 3 dies s'ha convertit amb el pas de l'últim quart de segle en una autèntica pedrera de músics i en un espai imprescindible de convivència, aprenentatge i preservació cultural. Aquest èxit no es pot entendre sense l'impuls de l'Escola Folk del Pirineu, els Cellers d'Arsègol, un projecte clau gestionat per l'Associació Cultural Tram, que ha descentralitzat l'ensenyament musical. A través d'altres branques, com el Folk a l'Escola, que apropa els instruments tradicionals a una vintena de pobles de l'Urgell, el Berguedà, la Cerdanya o els Pallars, l'Escola ha teixit una xarxa formativa única durant tot l'any, que culmina l'experiència de les colònies d'estiu. Amb el naixement d'aquestes colònies i el paraigua pedagògic de l'Escola Folk, es va crear una comunitat viva on joves de Catalunya, de les illes del País Valencià, Andorra i Occitània es troben per aprendre partitures, compartir vivències i crear una gran orquestra folk. Avui, molts dels músics que lideren les formacions de referència del país han passat per les seves aules a Arsègol, a Barcelona o per les estades de la Cerdanya. La cultura popular, per tant, es manté viva gràcies a una base jove que fa créixer la tradició des de la frescor, el rigor i la innovació. Amb motiu d'aquest 25è aniversari, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte al llarg dels anys i què suposa per al col·lectiu. Com ha evolucionat des de la primera edició, quina empremta deixa en els joves que hi participen i de quina manera l'Escola Folk del Pirineu i les seves colònies asseguren també el futur de la nostra música d'arrel. És per això que hem parlat amb Isidre Peláez Dolcet, director de l'Escola Folk del Pirineu, que ens ha donat les claus per entendre la magnitud d'aquest aniversari i els reptes de futur d'una proposta que manté bategant el cor musical dels Pirineus. Per entendre l'energia de les colònies d'avui, hem de viatjar 25 anys enrere.
1: La idea de crear les colònies va néixer, de fet, un any abans. Ara com farem celebrar els 25 anys. Un any abans, això va ser el 2001, amb motiu de que la trobada se celebrava ja durant 3 dies amb un embalat plantat aquí a un camp del costat de l'església, vam organitzar un concert dels joves que viuen a aquests pobles que havien rebut classes tant dels nostres tallers com de altres activitats musicals, i alguns, vull dir, anaven tocant i tenien un bon repertori de música tradicional. Amb això, el que vam fer va ser recollir-los, reunir-los a l'escenari de l'embalat i fer un, seguint el seu repertori, fer un programa de concert. Al veure-ho, nosaltres uns quants, jo mateix, la Cati Plana, la Georgina Fàbregas, la Martina Lambrex i algun més que doncs, serien professors a les colònies, vam pensar, hauríem de fer alguna cosa de cara a l'any que ve.
0: Si parlem de la música folk actual, és impossible no trobar-hi la petjada de l'escola i d'aquestes colònies. Molts dels adolescents que un dia van arribar aquí amb un acordió diatònic o un violí sota el braç, avui són els mestres i músics de referència que omplen escenaris de tot el país.
1: El fet de veure aquells primers alumnes dedicant-se a la música, alguns formant part ja del relleu generacional de la música tradicional, ens omple, bueno, d'orgull, de satisfacció, i estem molt contents. Contents i contents d'haver ajudat des del que nosaltres podíem haver-los ajudat en aquest creixement en la música. Ells ens expressen, alguns expressen. Jo m'he dedicat a la música gràcies a haver vingut a les colònies. Bé, sempre he pensat que quan diuen d'aquesta manera radical, ho diuen d'aquesta manera radical, penso que és la seva manera d'agrair-nos a la feina feta. Sí que és veritat que en alguns casos també, alguns que venien d'altres escoles musicals i descobrien la música tradicional a partir de les colònies i veure que estaven amb molta gent, amb molts companys fent-ho, els van fer canviar o adonar-se que hi havia un tipus de música que s'ho passaven bé, i alguns han tirat per aquí, gràcies gràcies a això. El que em demaneu de què ha canviat el perfil del jove, jo crec que en general hem de dir que ha canviat, evidentment, com l'època. Totes les maquinetes que tenen no hi eren dels músics aquests que estem parlant dels anys 2010 i 2008 i 2007. És una altra manera de ser, però el que no ha canviat, ni crec que no canviarà mai, és aquell jove músic que, i això ho notes el primer dia a veure'l, aquell jove músic que té un interès per la música i per tocar i per tocar i per conèixer i descobrir, impressionant.
0: El dia a dia de les colònies és una barreja entre la formació musical, amb grans músics de renom, i alhora activitats de cohesió pròpia d'unes colònies d'estiu per joves.
1: Un dia a dia a les colònies és molt de treball musical per seccions. Per exemple, havent esmorzat, es planteja quin o quins temes del concert s'assajaran aquell dia. Fan una escolta amb algunes instruccions dels professors i després se'n van cadascú al seu lloc amb el seu coordinador de secció a treballar aquells temes. Bé, això ho van fent durant tot el dia, fan diversos assajos de grup, que li diem, o de secció, sempre alternats amb activitats no musicals. Amb això comptem amb un equip de monitors de lleure important que juguen o piscina, o riu, o van d'excursió, o hi ha una activitat paral·lela a la música, que és el d'escenografia amb la professora de plàstica, i que han d'anar creant l'escenografia que s'ha de fixar, s'ha de plantar a l'escenari del dia del concert durant la trobada de cordonistes del Pirineu. I abans d'acabar el dia, abans de sopar, el que fan és reunir-se en format orquestra. Totes aquestes seccions que han estat treballant aïllades s'ajunten sota les ordres d'un director d'orquestra i es va embastant cada tema, que es va embastant de mica en mica. Això seria la mitjana de feina d'un dia. Evidentment, cada dia hi ha coses extres. Per exemple, hi ha uns dies dedicats a aprendre danses, hi ve un professor de danses, i l'hora de tots els nens, de tots els joves que venen, es formen dos orquestres que es dedicaran a fer també el ball el dia de la trobada. Això seria un treball, un dia de treball normal seria això.
0: Arribar a la xifra de 25 anys no és fàcil. Darrere de cada edició hi ha mesos de coordinació, recerca de finançament, selecció de professorat, logística i un esforç monumental a la rereguarda que fa possible aquestes colònies cada estiu.
1: El camí ha estat llarg d'aquests 25 anys, però hem mantingut des de les primeres colònies, la primera edició, la segona, uns trets característics que no hem volgut canviar. Vam partir sense tenir punts de referència d'unes colònies, i menys unes colònies de música tradicional, i ens ho vam inventar tot. I hi ha uns tres caràcters que són... és molt important per nosaltres que convisquin jovenets de 7 anys fins a joves de 18. Els petits veuen i s'emmirallen amb els grans, que toquen, generalment toquen millor, i els grans ajuden sense haver... nosaltres no és una instrucció que haguem donat mai. Ells mateixos, els grans, ajuden els petits. Això ho hem volgut mantenir, tot i que a vegades hi havia veus que deien: per què no els separeu per edats? No. A l'hora de fer la música ens és molt satisfactori fer-ho d'aquesta manera, i els jocs, l'equip de monitors, ells ja saben quan els han de separar, amb quines coses han d'anar tots junts. Una altra característica important de les colònies és que vam decidir ens ho vam posar més difícil, no de dir: bé, aquest any és l'any i celebrarem allò i anar de fotocòpies, sinó de literatura musical ja feta, sinó que vam decidir que cada any nosaltres escriuríem un concert dedicat a una temàtica diferent cada any. Que hem fet la manera més senzilla de mostrar músiques diverses del món, doncs ha estat fent suites molt especialitzades en música de llocs concrets, no? Vull dir que hem anat des del Brasil fins a Occitània, o per parlar d'Egipte, doncs vam fer la suite dels grans rius del món i per tant havia de sortir el Nil. És a dir, hem anat canviant, això porta una feina important. A dins l'equip de l'escola hi ha uns orquestradors i s'orquestra sempre pensant en els diferents nivells tècnics dels nostres alumnes, dels alumnes que venen. Jo crec que aquesta fórmula no cal canviar-la, és el que pensem, perquè és com un grup de música que el que està fent és un disc cada any diferent, però el grup segueix sent el mateix. En aquest cas, el grup, vull dir, tots aquests joves que venen cada any, però que cada any canvien de música. I és una manera d'ensenyar-los també músiques que es fan a altres punts del món. I també, ja ho vaig repetint diverses vegades, l'equip de monitors que treballen paral·lel amb nosaltres sobre la temàtica escollida a l'any, ells també creen un joc que té que veure amb el que hem decidit fer. I una tercera característica és important, és de haver pogut mantenir el concert dins del Festival de la Trobada d'Acordionistes del Pirineu. És un lloc on hi ha molta gent i pels joves que venen a tocar és important que ho coneguin. Pernocten molts d'ells, ja estan per aquí acampats, vull dir, i creen un clima a la nit anterior de molta joventut aquí posada.
0: Les colònies celebren els 25 anys en un moment dolç. I és que la música d'arrel catalana viu un moment d'auge i de popularitat. Diversos grups i artistes han aconseguit connectar una estètica sonora tradicional amb la música actual, reinventant el gènere i atraient un públic molt més jove i ampli cap a festivals, cap a places i amb llistes d'èxits.
1: Bé, aquest moment en què la música tradicional sembla que més que de moda és més visible, ho estem veient de manera satisfactòria. Vull dir que, a més, és un camí que l'he anat vivint des del primer, en el nostre cas, no per les colònies, sinó per la creació del Festival Tradicionaris, en la que el primer any érem quatre grups, i amb els anys això ha anat canviant fins a haver una quantitat de grups impressionant, i a més amb un nivell tècnic molt important. Ho estem vivint contents. Ara bé, pot estar de moda, com dieu, però penseu que sempre serà un sector o una part de la música minoritària al voltant o en comparació amb el que els canals de difusió bombardegen cada dia. Vull dir que hi ha altres músiques també minoritàries i que seguiran vivint i no moriran, eh? Però vull dir que siguin de moda o no, per nosaltres, per la feina, per la feina de lo que és l'estada d'estiu, el curs d'estiu, les colònies, ens és igual, perquè no variarem gairebé en res. L'invent per nosaltres és crear el poder, la novetat, si de cas estarà amb quin tipus de tema destinarem aquell any per escriure un nou concert, a quins músics convidarem. Hi ha molta gent. Pensem que hem de visitar Portugal, hem de visitar molts països, molts, el Quebec, etc. No ens fa canviar res una cosa a l'altra.
0: Moltes gràcies, Isidre Pelaez, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim amb el programa.
2: Festa Festa!
0: Una tasca, la del Sega, l'Amadeu, que és vital per la continuïtat del nostre folk. I parlant de noves sonoritats, escoltem una proposta agosarada. El remix de La presó de Lleida, a càrrec de Ros, Lluís Peixoto i Joana d'Arc.

0: Una revisió fascinant d'un clàssic. I ara és el moment de saber què passa a les nostres entitats. Connectem amb l'Emma Robres per conèixer les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Tres formacions musicals de gran qualitat i reconeixement social seran la banda sonora del 25è Festival de Bandes de Música de Catalunya. La Sala Pau Casals, a l'Auditori de Barcelona, el diumenge 28 de juny, a partir de les 6, serà l'escenari on la Unió Filarmònica del Prat, la Banda de Música de Benissanet i la Societat Musical La Lira Empostina interpretaran un repertori internacional divers i curat. Malgrat la llarga i intensa trajectòria de dues de les bandes, tocar l'auditori és una fita emocionant per qualsevol. Així ho explica Joan Canyagaral, el president de la Federació Catalana de Societats Musicals, entitat organitzadora.
4: Totes les bandes de la federació puguin passar per un lloc tan emblemàtic com és l'Auditori Barcelona. Claro, això té uns costos i si no és per mitjà de la federació, pues, és una miqueta difícil que una banda pugui per si sola anar allí i actuar.
3: El festival, que enguany complirà un quart de segle, no és l'únic que ho farà. També celebra els 25 anys la Unió Filarmònica del Prat. Les altres dues bandes també estan d'aniversari. La Lira Empostina ha arribat al seu 110è aniversari i la banda de Benissanet, guardonada enguany amb la Creu de Sant Jordi, compleix 125 anys. Es tracta, doncs, d'una oportunitat única per emprendre un viatge simfònic i alhora celebrar la tradició bandística del nostre país. Si, en canvi, busqueu un concert que recorri l'univers de l'espectacle de varietats, el couplet i el cabaret, també estareu de sort. La 24a edició del Concert al Castell, el pròxim 3 de juliol a Cerdanyola del Vallès, servirà per reivindicar uns gèneres que van marcar els orígens del teatre musical modern, combinant música, humor, dansa i entreteniment. Es tracta, doncs, d'un concert inèdit, innovador i emocionant que tindrà lloc als Jardins del Castell de Sant Marçal. En el concert, conduït per la drag queen cerdanyolenca Petita Queen, els assistents podran trobar cançons nacionals i internacionals cèlebres, però també han de preparar-se per entrar en un terreny potser poc conegut pel gran públic. Ho detalla Raül Lacilla, el director de la banda de l'Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès, l'encarregada d'interpretar el repertori.
5: També ens agrada fer una tasca una mica més pedagògica de donar a conèixer, però mirant d'equilibrar molt bé el percentatge de música coneguda i desconeguda. Tot un concert de música desconeguda penso que no triomfaria gaire i tot un programa de clichés, coses massa conegudes, tampoc per nosaltres té massa interès. Es tracta d'equilibrar-ho.
3: La selecció musical ha estat fruit d'un intens treball de recerca i que ha volgut potenciar música escrita per dones compositores i peces menys habituals que l'organització ha volgut recuperar per la seva qualitat artística. Siguin les bandes simfòniques o els couplets, la cultura popular encita el ritme de la música.
6: Moltes gràcies, Emma, per portar-nos l'actualitat una setmana més. I de la informació associativa passem a la força de les pinyes, dels folres i de les manilles. Vinga, volem saber com es presenta el baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Baix Montseny, nova colla de set.
7: Hola, companys, tornem a seguir per relatar les novetats del baròmetre estrella. En la gama de nou, les joves de Valls i els borinots de Sants han sumat el 4 de 9 a Valls. En la gama de 8, els saballuts de Sabadell, els marrecs de Sal han fet el 7 de 8. Els gausacs de Sant Cugat han posat de sostre el 3 de 8. Bordegassos de Vilanova ha completat el 3 de 8 i estrenat el 4 de 8. Els grocs de Castelldefels han revalidat el 4 de 8, sostre de la colla, i la jove Sitges també ha fet el 4 de 8 i ha sumat el 7 de 7. Els xiquets de Tarragona, la jove de Barcelona i els cargolins d'Esplugues han presentat el 2 de 7, mentre que els castellers de Cerdanyola han sorprès coronant el 2 de 7, que no feien des del 2018. En la gama de 7, els escaldats de Caldes han estrenat un matiner 5 de 7. Els escaldats de l'Eixample han fet per primer cop el 7 de 7 i els guillets de la Selva han revalidat el 3 de 7. Per la seva banda, la colla castellera de Baix Montseny, estrenada el 2023, ha fet el seu primer castell de 7, un 4 de 7, que els fa mereixedors d'un dels trofeus del baròmetre casteller. En la gama de 6, els castellers de Tortosa han presentat el 4 de 6 amb l'agulla, els manyacs de Parets han encetat el caseller amb 3 castells 6 de 6 i els maduixots de l'Almaresme han afegit un 3 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, esperem la setmana que ve i estarem molt atents a les places aquest cap de setmana. Seguim ara amb veus de dona i aroma de mar. Des de les illes ens arriben les pitxorines amb la Dama de Mallorca.

0: Preciosa la veu de les pitxorines, moltes gràcies. I ara reprenem el contacte amb el món de les parèmies. Víctor Pàmies, el nostre expert en paremiologia, ens porta avui una lliçó de prudència marinera o vital.
1: Fes la festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i rem. Segons el vent, la vela. Quan les coses van bé, per inèrcia, s'aconsella no fer-hi res. Deixar fer, que flueixi amb naturalitat. Altrament, una sobreactuació pot comportar que s'alenteixin els fets i pot resultar contraproduent. I quan les coses s'aturen i no funcionen amb fluïdesa, cal una actuació ferma i decidida per reactivar-lo. Una metàfora marinera que podem extrapolar al quefer diari i a les grans decisions. A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i rem.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Un consell que ens serveix per tota la vida, aquest del refrany d'aquesta setmana. I per no perdre el ritme, anem amb un grup que mai falla, Trèvol i el seu Folk and Roll.

0: energia pura la dels Trèvol. Gràcies per la vostra música.
1: Festa, festa!
0: Entrem ara a la recta final amb la mirada posada en el món de les creences i de la religiositat popular. Benvingut, Joan Arimany. Avui a la Devocioteca parlarem d'un element molt visual de la nostra fe popular, els exvots.
2: Fes ta festa.
3: La Devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
4: La visita a qualsevol de les ermites escampades per la geografia catalana sempre sol comptar amb una mirada entre la sorpresa i certa repulsió a la paret o habitació dels exvots. Aquest espai sol estar ocupat per una munió d'estatuetes de cera, generalment imitant parts físiques del cos humà, i d'altres objectes de diversa tipologia. Alguna persona els ha ofert en gest d'agraïment vers la Mare de Déu, la santa o el sant titular d'aquell temple, per un favor rebut. El gest de lliurar un present a un personatge sagrat, després d'haver rebut un ajut extraordinari, va existir en les diferents èpoques, grups culturals i comunitats de fidels. Així, la presència d'aquests objectes és un indici clar de l'efectivitat de la seva capacitat miraculosa. El Diccionari Català-Valencià-Balear esmenta la connotació agraïda de la definició exvot, d'ofert a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en recordança d'un benefici rebut, i que consisteix en un objecte que es penja a la paret o al sostre del temple o capella on es venera la dita imatge. I en consonància amb el gest, en alguna ocasió també s'ha utilitzat el mot presentalla, que en la mateixa obra es defineix com ofrena feta a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en acció de gràcies. Aquest sentiment de gratitud és destacat per tots els estudiosos dels exvots, especialment Joan Amades, que examinava aquesta actitud d'altres i les comparava amb algunes de semblants. L'exvot nostre, tal com avui el coneixem, té les característiques pròpies de l'ofrena cristiana que cal fer precisament un cop obtinguda la gràcia perseguida. Els exvots poden tenir diverses formes i naturalesa. Pep Vila passava llista. Al costat dels ciris i les llànties sovintejaven petites estatuetes de cera, reproduccions de membres i òrgans del cos que tenien relació amb el favor rebut. Cames, braços, ulls, orelles, cabelleres, objectes personals lligats amb la gràcia rebuda, bastons de caminar, crosses, aparells ortopèdics, bosses d'infants, gorres militars, roba de casament. Més endavant, el mateix autor esmentava els petits retolons toscament pintats damunt fusta que amb un marcat accent realista narraven un miracle, la tornada aventurosa d'una guerra, el guariment d'una malaltia, un part difícil, la sortida d'un tràngol a la feina. I no s'oblida dels exvots metàl·lics, als quals dedica el seu estudi, que qualifica com a més difícils de veure i admirar, ja que encara que la majoria són fets d'encuny, elaborats en sèrie, s'han perdut o dispersat per la seva mida, majoritàriament uns 10 centímetres. Per resoldre finalment que avui dia, algunes fotografies, retrats de grup, dibuixos i postals, amb una explicació al·lusiva, han substituït els exvots de forma clàssica. Sigui del tipus que sigui, els exvots són testimonis reals de la fe en l'ajuda divina, vingui d'un sant, santa o advocació mariana, que encara existeix i es pregona.
5: Moltes gràcies, Joan Arimany, per descobrir-nos aquests tresors de la nostra història, aquests tresors populars. I de l'església o l'ermita, ens n'anem ara directes a la taverna. Amb en Francesc Sánchez Carcassés, són els Cants de Taverna.

0: Francesc Sánchez Carcassés.
1: Amb l'arribada de l'estiu, les veus marineres tenen ganes de cantar les noves i les velles cançons del repertori de taverna i cants populars. D'un temps ençà és difícil de trobar una celebració, activitat lúdica o festa major que no programi una escollida cantada d'havaneres. A les comarques gironines i sobretot a la costa, arran de mar, s'organitzen les cantades de gran tradició, com les de Calella, l'Escala, Platja d'Aro, Pals, l'Estartit, Sant Antoni i Palamós, entre moltes altres. Però és per on que, per començar el mes de juliol, cada primer dijous d'aquest mes, la Fundació Foment n'ha començat una de nova a la mateixa plaça de Catalunya de la ciutat de Girona. El Foment és una entitat sense ànim de lucre creada per la voluntat de fomentar la llengua, la cultura i la gastronomia catalana. Això vol dir que, lògicament, totes les cançons que s'interpreten són en català. Habaneres i cançons populars que en aquesta segona edició, el 2 de juliol, cantaran els grups Son de l'Havana, Arjau i les Anxovetes. La cantada oferirà, doncs, una vetllada que combinarà música i gastronomia en un espai on el decorat de fons natural serà la imatge de la catedral i Sant Fèlix. Després d'una primera edició celebrada el 2025 amb més d'un miler d'assistents, la proposta vol consolidar-se com un esdeveniment de referència en el calendari estival gironí. Avui els hi proposarem d'escoltar la cançó de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, també coneguda com Tornada a Menorca. Curiosament, és un enregistrament en directe de dos dels grups d'aquesta cantada, les Anxovetes i l'Arjau, que es fusionen amb un sol grup. Una interpretació ben curiosa.

0: Hem escoltat de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, Tornada a Menorca, una interpretació conjunta de les Anxovetes i el grup Arxau.
1: Moltes gràcies, Francesc. Ens ha agafat set de bona música. I acabem ara la ronda de col·laboradors amb l'Antoni Serés, que ens apropa al Fons Amades. Avui per parlar-nos de festes i costums dia a dia. El calendari de la cultura tradicional viva, segons Joan Amades.
2: Fes ta festa.
3: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
4: Festes i costums dia a dia, calendari de la cultura tradicional viva segons Joan Amades, és el títol amb què setmanalment el diari Avui, l'any 1992, oferia un quadernet de 16 pàgines com a suplement als lectors. El col·leccionable de 52 números anava presentat d'un estoig de cartró amb il·lustracions populars com el Ball de Mossèn Joan de Vic de Reus o, entre altres imatges, una reproducció de la Fera Malvada. El projecte de Premsa Catalana Societat Anònima va ser una adaptació reduïdíssima dels 5 volums del costumari català de Joan Amades en fascicles duta a terme per Josep Lorman Roig amb l'assessorament del Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular de Catalunya. A més, la proposta oferia informació d'actes locals recopilada per la Fundació de Serveis de Cultura Popular en l'obra Calendari de Festes de Catalunya, Andorra i la Franja. I és que el bon resultat del fons de l'empresa, sens dubte, va contribuir a fer conèixer la compilació de tradicions populars del cicle anual del calendari català realitzada pel folclorista. Aquí, com a mostra, un primer fragment. La canícula és el període de 4 a 6 setmanes que va des de finals de juliol fins a finals d'agost, durant el qual sol fer molta calor. Hom creu que comença per Santa Margarida, 20 de juliol, i que acaba per Sant Bernat de Claravall, 20 d'agost. D'aquí la dita: la canícula, la monja la porta i el frare se l'emporta. Els pobles clàssics van posar un lleó com a signe rector de l'espai de temps que va del 21 de juliol al 21 d'agost, basant-se en una llegenda. Avui apareix al cel un lleó fet d'estels que empaita furiosament el sol amb el propòsit de devorar-lo. El sol, per tal de defensar-se i evitar que s'acosti, redobla l'ardència del seu raig. El temps canicular és molt apropiat per a fer pronòstics i profecies i per estudiar i iniciar-se en les arts del cel. La tradició parla de dues menes de pronòstics: els freds, que es fan el dia de Reis i per la conversió de Sant Pau, 6 i 25 de gener, i els calents, que es fan durant la canícula. I per completar l'exemple, un altre resum al voltant de creences on es fa saber que la canícula era un bon moment per fer receptes i provar remeis. Si donaven bon resultat, tot i la malignitat que hom suposa aquest període, és que eren prou bons. La canícula és temps de tenir les portes obertes i per tal d'impedir el pas dels lladres i malfactors, s'untava el llindar de la porta amb un ungüent fet amb fel de gat negre, greix de pollastre blanc i sang de mussol.

0: pastors deien que durant la canícula era el millor temps per tallar les canyes destinades a fer flabiols, perquè sonaven més dolçament i feien més bona música. També és un bon moment per descobrir tresors amagats i mines d'or i de plata. Es posaven a terra quatre fustes planes, quadrades, una mica separades, tot formant un quadre. En el forat del mig es posava un manyoc d'estopa, ben sucada amb oli i s'encent. Si la flama i el fum pugen drets, sense decantar-se mica, no hi ha res. Però si es decanten, vol dir que el tresor o la mina són cap a aquell cantó.
1: Moltes gràcies, Antoni Serés. Sempre aprenem coses noves remenant el llegat de Joan Amades. I amb aquesta lliçó de cultura viva, el Festa Festa número 850 va plegant les seves veles.
2: Festa, festa!

0: Volem agrair la col·laboració de l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Joan Arimany, en Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Serés. Gràcies per la vostra feina i la vostra passió.
1: I com no, un reconeixement a tot l'equip que sempre, cada setmana hi ha darrere d'aquest programa. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i qui us parla, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una sardana d'aquelles que fan vibrar. Escoltem la sardana 25 anys màgics, de Lluís Alcalà, interpretada per la Copla Mediterrània.
1: Gaudiu de les festes de Badia, de Camprodon, de Llibre i sobretot, sigueu feliços. Fins la setmana que ve.
0: Adeu.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat.
4: On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estranys.

0: és la quantitat de moscatells, de pomades, de cerveses, de calimotxos, de cava, de sangries, de ratafies, d'estomacals que arribaran a servir i a vendre aquest cap de setmana.
1: Ah, per això et dic que Hemingway's.
0: Hemingway, que has disfrutat aquest cap de setmana, eh? Bueno, en fi, escolta, torna la vida, fan un striptease.
1: Oh! Anem a parlar amb l'estriptease.
0: A veure, un striptease. Encara se'n fan d'estriptease? A veure, torna la vida, Josep Maria.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola, Josep Maria, com estàs?
1: Sí.
0: A veure, una cosa, Josep Maria, quants habitants té Torrelavit?
2: Mira, són uns 1.000 pocs, uns 1.100, 1.200 habitants.
0: Però els hi va la marxa, a veure què feu, un striptease, punyeteros.
2: Home, sí, sí, la intenció és aquesta. Vull dir, hi havia el dia 15, la gent no acabava de pujar el que es diu el ball de nit.
0: Ah, i vam dir calla.
2: Què podem fer perquè la gent jove, la gent gran...
0: Pit i cuixa i pujarà la gent gran, no?
2: Pujarà tothom, jo crec.
0: Però escolta'm una cosa, és striptease masculí, femení? Com funciona això?
2: Sí, sí, hi haurà una noia,
0: ah,
2: un home, i després hi ha un drag queen que farà un espectacle així de malabars i una mica de foc.
1: Ah. Reivindiquem un home, eh, també,
0: sí,
1: Josep Maria?
2: Home, dona,
1: si no, no vindré.
0: Escolta'm, a mi m'han dit que a Torrelavit està tothom esbarat amb aquest striptease, que tothom l'espera, però amb candeletes, una cosa com si no haguéssim vist mai unes metes, eh, diguéssim.
2: Una miqueta diferent, no?
0: Bueno, val, val. En el programa d'actes posa una anotació que diu que sigui apte per a menors el reservem al criteri dels adults. Això vol dir que hi haurà nens que els seus pares diran això és apte, i hi haurà nens que es quedaran a casa i diran que amb un nen no veu això, no?
1: I, exacte, els hi comentaran els amics.
2: Si hi ha alguna família que té un fill de 14 anys, pues ells sabran el que han de fer amb el seu fill, no?
0: Clar, bé.
2: Hi ha gent que dirà que sí i hi ha gent que dirà que no.
0: Doncs, Josep Maria, gràcies, que vagi bé l'estriptease i bona festa major, Torrelavit!
1: Que s'ho tregui tot!
3: Digue'm.
4: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
3: Dispensem?

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: I parlant d'emocions.
4: 46.
3: Exacte. Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
2: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
3: El sol de la ràdio.

0: a la comunicació del segle XXI. Tenim la gran sort de disposar de mitjans infinits de tots els sectors a través de mitjans televisius, informàtics i radiofònics.
1: En tots ells, n'hi ha que disposen de grans pressupostos, de professionals de renom, de cobertures en alta qualitat i definició. I hi ha els que modestament fem el que podem i que, diu la tradició, no estem obligats a més.

0: Per aquesta raó, i la raó que més et convingui, escull lliurement qui i què desitges que t'acompanyi en el teu dia a dia, en aquest món convuls i ple de manipulació i dubtes.
1: Sense que t'influenciï qui només es mou per diners i interessos. Si vols, per suposat. Sempre, lliurement. Al cap i a la fi, és el teu dia a dia.

0: És així de senzill.
1: Si cavalques sobre un peix volador, puges sobre el llom d'una cobra imperial.
2: I d'home, d'un drac mil·lenari.
3: Te'n recordes, i tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
4: Funciona! Cròniques dels invents. Amb Oriol Munner.
5: En la llarga història dels invents que han revolucionat el món, un capítol propi el mereix la refrigeració artificial. Tenim a casa una nevera i ni tan sols hi pensem, però alguna vegada us heu parat a pensar com es fa a fred? Clar, fer calor és molt senzill. Fem una foguera i avall. Això ja es fa des de la prehistòria, però fer fred? Fer fred ja és una altra cosa i aparentment és impossible. Però només aparentment, perquè se'n pot fer, i a temperatures baixíssimes. Ho devem al geni d'un francès, Ferdinand Carré, que va pensar que un fenomen físic ho podia propiciar, el de la simple compressió i evaporació d'un gas. Amb això va jubilar el que fins llavors havia estat una constant durant mil·lennis. Anar a buscar gel en coves o llocs remots. Gens pràctic. El 1858 va crear un primer aparell que funcionava amb aigua, però els resultats van ser modestos. L'any següent va canviar l'aigua per amoníac i la cosa va millorar molt. Però deixem la història i centrem-nos en la matèria. En què consisteix la troballa? Com funciona aquest aparell que tenim a la cuina i que genera fred? Primer de tot, hem de parlar de l'entramat de tubs recargolats que hi ha darrere de les neveres. Què hi passa allà dins?
6: Jaume Estela, enginyer industrial.
7: És un circuit tancat on a dintre hi ha un gas que es comprimeix. I aquest gas comprimit es fa passar per un condensador que hi ha a darrere de la nevera, que em refrigera aquest aire que jo he comprimit i escalfat al comprimir-se, el refrigero a temperatura ambient.
5: Molt bé, ara ja se'ns ha refredat. Com segueix la cosa?
7: Ara ja li he baixat la temperatura, però el segueixo tenint a pressió. Ara el faig passar per una espècie de vàlvula que el descomprimeix. Un cop descomprimit, el faig passar per l'evaporador, que és el que està dintre de la nevera, el contacte amb els aliments.
5: I arribats aquí?
7: A l'evaporador, aquest líquid que ja no està a pressió, vol buscar la seva forma natural a la temperatura ambient. Per tant, el que farà és expandir-se, passar en forma de gas, és a dir, evaporar-se. I a l'evaporar-se necessita treure calor del seu voltant. Per tant, treu l'escalfor de on jo hi tinc els aliments i, per tant, els aliments que són a dins també acaben perdent la seva escalfor.
5: Així de genial i així de brillant. Roba la calor que tenen els aliments de dins de la nevera per poder-se evaporar i treu aquesta calor fora de la nevera. Per això sempre fa calor a la part posterior de la nevera, perquè hi passa el gas amb l'escalfor que ha robat de dins. Ara ja només ens cal repetir aquest procés contínuament perquè la nevera vagi robant escalfor de dins i traient-la cap a fora i, per tant, vagi refredant i refredant el que hi tenim dins. En el cas d'un congelador, només cal que aquest procés de compressió i evaporació sigui més accentuat. I per si us costa de creure que aquesta evaporació treu escalfor, dissipem dubtes amb un exemple ben domèstic i quotidià que tots heu patit i que entendreu de seguida.
7: Quan sortim de la dutxa mullats, notem fred, però notem més fred del que realment fa en aquella estància. Això passa perquè l'aigua que nosaltres tenim a la nostra pell s'evapora. I l'aigua, per evaporar-se, necessita una gran quantitat d'energia. I en aquest cas ens l'extreu de la nostra pell en forma de calor. Per això notem fred.
5: Doncs queda dit. Un altre dels pares de l'invent és el també francès Charles Tellier, que va introduir l'èter dimetílic i la trimetilamina a la indústria. El 1876 va aconseguir fabricar el primer frigorífic plenament funcional. Aquell mateix any va condicionar un vaixell que va transportar amb èxit carn refrigerada des de l'Argentina fins a França. Aquell èxit va obrir una nova era en el comerç mundial. I si la refrigeració va permetre mantenir aliments molt de temps, també ho va permetre, i sense necessitat de refredar-los, la invenció del menjar enllaunat, que havia arribat molts anys abans, al 1795. Aquí el mèrit recau en Nicolas-François Appert, un francès que sabia que la carn bullida i posteriorment tancada hermèticament no es descomponia. Va passar anys donant-hi voltes fins que va crear un sistema que la tanqués hermèticament en recipients metàl·lics o de vidre. Gràcies a això, es van poder consumir aliments a temperatura ambient anys després d'haver estat enllaunats. Una gran cosa per a soldats, mariners, viatgers i altres persones que passen llarguíssims períodes lluny de casa. Una autèntica revolució.

Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per primer cop, Catalunya lidera el mercat immobiliari a Espanya amb un augment de la compra-venda d'habitatges a l'abril del 9%, mentre que el conjunt de l'Estat ha retrocedit un 2%, Climent Sabater.
2: Les gairebé 9.000 transaccions de l'abril a Catalunya és la dada més alta del mes en 19 anys i suposa un creixement del 8%. Si mirem tot el quatrimestre, per primer cop a la història la província de Barcelona supera la Comunitat de Madrid amb gairebé 26.000 pisos venuts, explica el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
3: Per primera vegada en la història, la província de Barcelona supera la Comunitat de Madrid en compravendes d'habitatge. Catalunya lidera el mercat immobiliari espanyol amb una quota del 16,8%, al nivell més alt dels últims anys.
2: De cada 100 pisos que es venen a Espanya, 16 són a Catalunya, el que la situa líder al mercat estatal. El perquè, segons el sector, és la regulació del lloguer, que trasllada la compra a molts habitatges, diu Òscar Gorgas.
3: La regulació del lloguer, la inseguretat jurídica que genera la normativa intervencionista a Catalunya, està traslladant habitatges del mercat de lloguer al de compra-venda.
2: Davant de l'avenç a Catalunya, la compra-venda de pisos ha retrocedit un 9% a Madrid i un 2% al conjunt d'Espanya, el quart mes consecutiu de reculada.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí amb nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que tot seguit ens recita la Carla és tou i bonic com una nina de drap i, com ella ben diu, té unes rimes precioses. El sentim?
2: Hola, jo sóc la Carla Pallarès Gómez. El meu poema es titula El bany i l'autora és la Joana Raspall. Aquest poema és del llibre d'agullet de poemes. L'he escollit perquè quan era més petita ficava les meves nines a la banyera i també perquè rima molt. El bany, la nina de drap que més m'estimava, s'ha descolorit perquè l'he banyada. Quan la mare em renta, jo també tinc por que em descoloreixin l'aigua i el sabó. Cada dia ho miro, però veig que no.
1: Moltíssimes gràcies, Carla. És un poema molt i molt bonic i l'has recitat amb molta i molta tendresa. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Ara, els clàssics.

0: Plau-me avançar per un jardí desert. Quan creix l'ombra dels arbres gegantina, vegent sota el ramatge que s'inclina, com, lluny, blaveja l'horitzó entreobert, veient muntanyes de contorn incert, i en la pols d'or amb què la llum declina, daurada vagament qualque ruïna dins la planura que en la mar despert. Plau-me veure de marbres rodejat l'estany on neden sobre l'aigua pura vells signes de plomatge immaculat. I plau-me omplir la quietud obscura de mon cor amb la triple majestat de la història, de l'art i la natura.
1: Òptica i Audiologia Universitària us ofereix...
2: Xica, tica i ballarica.
3: Patim el mal de la majusculitis, que és fer un ús abusiu de les majúscules. Tot el dia per xarxes sembla que diem les coses cridant i de mal humor. Ah! I ja que us agraden tant les majúscules, feu el favor d'accentuar-les. Hi ha gent que pensa que les majúscules no s'accentuen. Anys enrere, a les impremtes es feia la impressió en relleu i els accents quedaven tallats i per això no s'hi posaven. A més, quan es feia servir màquina d'escriure, si es posava accent a la majúscula, quedava a sobre la lletra i la tapava. Ah! Per això no es feien servir. Però tot això eren limitacions tècniques que ja hem superat i que no tenen res a veure amb la normativa ortogràfica. A més, la manca d'accent pot arribar a crear una confusió o a desfigurar un nom propi. Si voleu fer un avís, accentuem-ho. Si no, llegirem avís. Si no s'accentua el nom de la població Llançà o el nom propi Marià, es llegirà Llança i Maria. D'acord?
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai. I ara?
6: Tiri, tiri, tiri.
7: Té futur la clàssica? Què s'ha de fer perquè el món de la clàssica sigui paritari? Per què no s'eixampla el cànon musical? On són les nostres compositores? En definitiva, com s'ha de tractar la clàssica al segle XXI?
8: A Ràdio Vila-sacra ho tenim clar. Millors coses diu la calàndria, tot pujant-se'n amunt, amunt, cada matí, segons aquesta corranda, que deu ser dictada pels pagesos del Pla d'Urgell, que l'han poguda sentir bé. El cantar de la calàndria és un cantar molt humil. Cantant, cantant, va dient-ne,

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Figueres, zona acústica.
2: Apuja el volum.
3: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares.
4: Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Aquest matí m'he trobat el Lluís.
3: Com està?
2: Després de l'accident va estar un temps molt desanimat, però avui l'he vist molt millor.
4: Invictes és un servei d'inclusió social que ofereix suport i orientació a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per tota la vida. El servei se centra en tres àmbits d'actuació. L'entorn més personal, perquè la víctima d'accident recuperi l'estat emocional i l'autonomia. L'entorn familiar, fent especial atenció a les persones cuidadores. I l'àmbit social, amb el qual es relaciona el ferit greu per aconseguir un entorn integrador i inclusiu. Més informació a trànsit.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment.
1: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
2: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
3: I parlant d'emocions...
4: 73.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
2: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
1: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és "No petis la revetlla", el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos.
3: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
1: La sega s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
4: Tu pots ser part del canvi.

0: Xica, Tica i Ballarica.
1: Tot i que no els faci servir pràcticament ningú, els verbs a pujar i a baixar existeixen i no són sinònims de pujar i baixar. Això de pujar i baixar només ho fem als subjectes animats. Però quan fem pujar o baixar alguna cosa, la pugem o la baixem. Gran exemple, les persianes. Les persianes s'apugen o s'abaixen perquè no van soles. Som nosaltres qui les apugem o abaixem.

0: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. No sóc català, però sóc català de coco. Escolto des de fa dos anys. La veritat és que de totes les emissures, jo crec que aquesta emissura, des que existeix internet, s'escolta en moltes parts i hi ha molta gent que l'escolta. No sols els catalans que visquen fora de Catalunya, sinó molta gent que vol aprendre català o que ha après català i que vol seguir aprenent, escoltant aquesta emissora. A més és molt interessant i per mi és el que escolto, i la veritat és que em sembla entrevistes molt bones i programes molt interessants. O sigui que jo l'escolto molt a gust. Visca Catalunya, visca el Barça i visca Logroño.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: La música, a les discoteques. Llibres, a les llibreries. Menjar, a la cuina. Fantasmes als castells o cases encantades. Llestos a les xarxes socials. Cracs als esports. Paranoies, als psiquiàtrics. Medicaments a les farmàcies. Gasolina a les gasolineres. Savis, a les universitats. Mala sang a les presons. Espectacles als escenaris. Però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: El rústec villancet. Poema nadalenc en veu del poeta.
5: Un estel juga en el prat, una flor s'ha capdellat. Tot balant juga el ramat amb la rossa macarulla. Aleluia, cor lassat, aleluia, monja brat, aleluia, Déu és nom, aleluia. Cap arbei no té tremor, ni cap déu fa el ploricó. No hi ha fred ni tenebró, un pas d'ala se n'aduia. Aleluia en tot racó, aleluia en el dolor, aleluia el pecador, aleluia. A Betlem van els infants i els amics dansa les mans i els promesos i els germans i la vella en sa capulla. Aleluia, vianants, aleluia en nostres cants, aleluia, catalans, aleluia.
3: Memòria de Josep Carner.
6: Els caps de sa casa passen coses bones.

0: Jo sóc actor de doblatge i li poso veu al Baixet a Bola de Drac.
1: Jo sóc actriu de doblatge. A mi segur que em reconeixes com la veu de la Julia Roberts.
2: Jo sóc el detectiu Conan.
3: Però també sóc la Scarlett Johansson. Sóc actriu de doblatge.
4: I tu, vols pertànyer a una professió apassionant? Vine a Sony Lab School, l'escola de doblatge del Vallès.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: Doncs per mantenir la seva privacitat, no direm ni el nom, ni direm d'on viu, ni direm res. L'únic que direm és que té 21 anys. Estàs bé?
2: Sí.
1: Recordes quan et vas donar compte que el teu pare maltractava la teva mare?
2: Amb dates no, perquè penso que és molt difícil recordar perfectament tot allò que et fa tant de mal.
1: Ja, ja.
2: Però sí que, bueno, comences a ser conscient i sobretot amb el pas del temps. No saps el moment exacte, mai.
1: I què era el que passava a casa teva?
2: Bueno, doncs el meu pare va caure en una depressió. No és gens justificable, però va caure una depressió,
1: yeah.
2: Prenia alcohol, la seva conducta amb la meva mare sempre havia sigut, bueno, doncs despectiva, maltractament psicològic, perquè això també és maltractament, no el físic només, però és més difícil de veure. I, bueno, pues, algunes coses, ja la situació estava molt tensa i ja hi havia coses que eren inclús cap a mi i la meva germana.
1: Cap a tu i la teva germana també?
2: Sí. Que ella és major que jo, i, bueno, contra la meva mare, i, bueno, pues, jo, que tenia un rol molt definit a casa meva, jo era, pues, la niña de mi padre, i sempre me mirava con buenos ojos, però la niña, pues, hoy habla.
1: Però m'estàs dient que amb tu era diferent,
2: sí,
1: amb la teva germana?
2: Les dues són filles, però la meva relació amb el pare era diferent.
1: Era millor la teva?
2: Sí, teníem un vincle, pues, pel que sigui, pues més afinitat, també un vincle, tenint en compte que jo tenia 14 anys.
1: Ja, però si tu eres la niña de sus ojos i ara estàs aquí explicant la situació, algun moment clau ha canviat tot això, no?
2: Sí, hi ha moments molt claus en el que decidim, pues, no, aquí ja no, i hi ha moments en el que sóc jo mateixa la que truco a la policia i li dic a la meva mare que no, que s'ha de separar el que calgui, però que esto no hay que aguantarlo.
1: I com va ser el moment de trucar a la policia?
2: Realment no recordo ben bé al moment, però sí que recordo que la que va agafar el telèfon vaig ser jo, alguna discussió, suposo, i després ja que va haver un intent d'agressió i tal,
1: sí,
2: i vam agafar motxilles i marxar de casa perquè ja està un hotel i el que calgui, però no, aquesta situació no l'hem d'aguantar cap dona ni cap persona.
1: Cap dona ni cap persona. Per tant, m'estàs reconeixent que va ser un pas important,
2: sí,
1: el que vau donar en aquell moment.
2: És molt important.
1: I què n'has tret de l'experiència?
2: El que trec d'això és una lectura positiva de tota l'experiència.
1: I quina és la lectura?
2: És això, no? Quan portes 25 anys amb un matrimoni, doncs aquesta persona, pues, certament en una part ja està anul·lada. I jo ho entenc.
1: Ja, ja.
2: Mai culpabilitzaré la meva mare per fer això, per no denunciar quan tocava. Però no et preocupis, aquí estic jo, que soc la teva filla, estic patint amb tu per fer-ho també.
1: En una situació com aquesta, suposo que amics, familiars, us han ajudat, no?
2: Jo no m'he sentit ajudada.
1: No?
2: No, per ningú.
1: Per ningú.
2: O sigui, per ningú, penso que em refereixo a... Érem nosaltres tres i ja està. No hi havia ningú. O sigui, tot allò que penses, la família, no sé què... Quan el meu pare ha vingut a liar-lo al meu carrer i ha presenciat tot el carrer el que passava, ningú ve després a preguntar-te què tal. O sigui, la gent s'entera de la teva situació pel que veu.
1: T'ha marcat tenir el pare que has tingut?
2: Sí.
1: I això que eres los ojitos de su padre?
2: Bueno, suposo també que té molt a veure el cas, no? I el meu cas ha sigut el que ha sigut, i també la meva família, que és la meva mare i la meva germana.
1: I la teva mare com està?
2: Pues bé, la meva mare és una persona molt forta.
1: Bé.
2: I també no sé si és tan forta com ella aparenta ser,
1: ah,
2: perquè això és, pues, una cosa que es fa. Mai he escoltat a la meva mare dir no puedo con esto. Llavors, jo mai he dit amb això no podrem, perquè és el que m'ha integrat la meva mare.
1: Tot i ser el ojito derecho del teu pare, consideres que és molt millor la teva mare que el teu pare?
2: Sí.
1: A veure, deixem parlar amb la mare que tenim aquí sentada, que tampoc podem dir el seu nom. Usted es madre de un niño de 4 años, ¿no?
2: Sí.
1: Me has mostrado una denuncia sobre un suceso. ¿Me la explicas?
3: Sí, bueno, eso fue lo que causó la ruptura de lo que sería el núcleo familiar en ese momento.
1: Sí.
3: Y ya.
1: Se acabó.
3: No hubo marcha atrás.
1: Pero, ¿cuál era la situación?
3: Bueno, una situación de violencia física, porque digamos que ya había violencia psicológica, ambiental,
0: Radio Vila Sacra.
3: Económica, que es más difícil todavía de demostrar, y sexual, dentro del matrimonio. y toda esta situación estaba normalizada.
1: ¿Con todo eso tú ibas aguantando?
3: Cuando hubo la situación de violencia física, ya directamente hubo una ruptura.
1: Él te maltrataba y tú aguantabas.
3: Sí.
1: Pero como madre entiendes que toda esta situación afecta mucho a ese hijo que tenéis en común, ¿no?
3: Sobre todo cuando son tan pequeños, porque, claro, él tenía 8 meses y tampoco me podía decir, me pasa esto, me pasa lo otro. Y con el tiempo, yo ahora estudio integración social,
1: sí.
3: Y hace poco fue que vi rasgos de un síndrome de estrés postraumático.
1: ¿Síntomas que afectaban al niño?
3: Sí.
1: Cuéntamelos, por favor.
3: Por ejemplo, si estábamos sentados juntos y yo me levantaba o me movía para coger algo,
1: sí.
3: Él empezaba a llorar, pero era un llanto que reconoces que no es natural en él.
1: Un llanto que no es natural en él.
3: O sea, en tu hijo.
1: Sí.
3: No podía dormir, estaba empezando a caminar. Estaba empezando a comer, ya tenía tiempo comiendo sólidos y todo fue para atrás. De hecho, tuve que cambiar el carro de la silla, viendo hacia adelante, volví al pecho. O sea, hubo una regresión, obviamente.
1: Pero bueno, la denuncia que me has traído consta que el niño presenció la agresión.
3: Bueno, no es solo que la presenció, sino que él formó parte de la agresión.
1: ¿Por qué formó parte?
3: Porque, bueno, el padre me dio golpes con el carrito, me empujó con el carrito, con el bebé dentro, y hubo un momento que yo traté de sacar al niño para que no le pasara nada del carro, y él me lo quitó, y, o sea, él estuvo dentro de cosa que tampoco es que hayan tomado mucho en cuenta en el momento del juicio y de la denuncia y de todo.
1: Sí, sí, sí, está claro. Bé, el telèfon d'atenció a la dona rep diàriament 12 trucades de dones que demanen ajuda. Clara, ens amplies tota aquesta informació?
4: En un de cada 3 casos diuen que els fills han vist de manera continuada o molt sovint com el pare agredia a la mare, i que en el 13% d'aquests casos, d'aquests menors, doncs han rebut ells directament agressions. Tot això, com estem parlant, es tradueix doncs pels fills en trastorns, en seqüeles difícils de tractar. De fet, la gran majoria, diuen les estadístiques, doncs tenen problemes d'aprenentatge, depressió o ansietat, trastorns del son i també ràbia, doncs, que canalitzen a través de conductes agressives. Són seqüeles que apareixen, com diem, després d'haver vist, en alguns casos també d'haver patit aquests maltractaments a casa. Són els menors encara els grans oblidats, els més invisibles d'aquests maltractaments, i molts no reben l'atenció psicològica necessària per pal·liar les seqüeles, les més greus. També, per exemple, que durant l'adolescència i en les primeres relacions de parella doncs reprodueixin conductes agressives,
1: clar,
4: o bé de victimització que han vist a casa seva.
1: El que ha de quedar clar és que cap dona ha d'aguantar que un home la maltracti ni tan sols de paraula. Hi ha mitjans i la Generalitat en té per assistir a les dones, no, Clara?
4: Sí, això és el que ens ha anat més des de la Generalitat. Les dones i els fills poden demanar atenció psicològica als serveis d'intervenció especialitzada. Són 8 centres a tot Catalunya que ofereixen atenció individual, gratuïta, per part de psicòlegs, psiquiatres, treballadors socials i també juristes. Això sí, com diem, la Generalitat reconeix que estan saturats i que hi ha llista d'espera. Escoltem a Roser Galí, que és directora de Famílies.
5: En tenim 8 per tot el país, en tenim 2 més de planificats. Tenen llista d'espera, sobretot la llista d'espera d'augment l'hem pal·liada ampliant un professional més. Des de 2019 tenen una psicòloga més. El servei que es demana més és el de psicologia.
4: Altres serveis, i en els casos de més risc, si la mare o el fill o els fills han de marxar de casa i no tenen un altre lloc on anar a viure, poden optar a un dels serveis d'acolliment de la Generalitat. Això sí, dir també que són allotjaments limitats, que hi ha plaça per unes 200 famílies ara mateix, i que l'any passat hi van passar menys dones per aquests serveis perquè s'ha allargat l'estada. Ens diuen des de la Generalitat, no perquè les dones triguin més a recuperar-se, sinó, i atenció,
1: sí,
4: per la dificultat que suposa ara mateix trobar un lloguer assequible a les grans ciutats, a moltes ciutats, un cop aquestes dones estan recuperades i, per tant, podrien refer de nou sortint una vida nova amb els seus fills, també.
5: Si s'allarga la seva estada, un dels motius és perquè venen més danyades i l'altre motiu és perquè tenim una mica de tap i d'embut a la sortida. I la causa és molt relacionada amb el tema de l'habitatge. És molt difícil per aquestes dones aconseguir una autèntica autonomia si no poden aconseguir un pis. I els preus de l'habitatge ens estan dificultant aquesta sortida.
4: I recordar també que només arriben a alguns d'aquests serveis que hem explicat les dones que demanen ajuda, o en alguns casos que es detecten doncs, a les escoles o a les consultes de pediatria, però, com estem dient, encara són molts els casos que són invisibles i, per tant, no demanen ajuda.
1: Doncs bé, no tenim més temps. Parece que tu hijo está allí con Teresa remenando cables, por lo que cuentan. Nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a las dos por haber venido.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per temperatures extremes, com a mínim fins dimarts. A l'interior del país, els termòmetres podrien acostar-se als 40 graus. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment de cara a la revetlla de Sant Joan Clarontanyón.
2: Estem davant la primera onada de calor de l'estiu. Fa dies que la temperatura va pujant i diumenge tocarà sostre per sobre dels 40 graus a la plana de Lleida. A la resta de Catalunya, les màximes rondaran entre els 32 i 38 graus. Una calor sostinguda que s'allargarà almenys fins dimarts. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta que aquest final de juny serà més calorós del normal.
3: La temperatura es mantindrà en mitjana per sobre del que correspondria per l'època de l'any, per tant, amb una calor sostinguda, persistent, ben bé fins a finals de mes de juny.
2: Les nits seran tòrrides per sobre dels 25 graus, especialment les de diumenge i dilluns. Unes altes temperatures que coincideixen amb la revetlla de Sant Joan. Protecció Civil i bombers demanen molta prudència davant els incendis. Imma Soler és sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Qualsevol guspira, qualsevol cosa que s'elevi, recordem, un fanalet no es pot utilitzar, el material pirotècnic no es poden tirar a la vora de zones forestals. Tot això hem de fer-ho, per això, jo us deia, de la manera correcta i en els llocs correctes.
2: Una recomanació que arriba després d'aquest dijous quan s'han declarat 6 incendis agrícoles a Lleida.
5: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.

Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.

0: Salvador Espriu i Castelló neix a Santa Coloma de Farners el 10 de juliol de 1913 i mor al febrer de 1985. Fou un poeta, dramaturg i novel·lista que escrivia principalment en llengua catalana. A l'iniciar-se la Guerra Civil, es sentia republicà i partidari d'un concepte d'una Espanya federal. Per tant, no desitjava llavors, ni desitjo ara, a l'enfrontament, sinó a la concòrdia. Vaig patir molt espiritualment, perquè vaig patir per ambdós bans. Són les paraules del poeta Salvador Espriu. Destaquen la capacitat de l'obra d'Espriu per assimilar culturalment l'herència mítica de la humanitat, el llibre dels morts de l'antic Egipte, la Bíblia i la mitologia grega, i classifica les formes en què s'organitza la varietat literària de l'obra d'Espriu en lírica, elegíaca, sàtira i didàctica. Ara digueu, la ginesta floreix arreu dels camps i hi ha vermell de roselles. Amb nova falç comencem a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Ah, joves llavis desclosos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés a ple domini de la terra. Vàrem mirar ben el llum del desert, davallàvem al fons del nostre somni. Cisternes seques esdevenen cims, pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per altar mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.
1: Informació, música, entreteniment.

0: servei de socor de Ràdio Vila-sacra 107 FM.
1: Socorro! Socorro!
2: Es prega amb patufet, que diuen l'han vist per la panxa del bou, on no hi neva ni plou, es posi en contacte urgent amb els seus pares, que estan molt preocupats, perquè ha deixat l'habitació feta un cromo. I tampoc s'ha preocupat d'anar a buscar el pa i els cigrons es refreden a taula.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Hem de parlar d'un escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
2: Més música.

Es diu que durant l'època romana els romans pensaven que si una persona que estava sana feia un esternut, significava que el seu cos estava intentant expulsar els esperits malignes de futures malalties. Per això, de seguida, després de l'acte, es deien frases que invocaven felicitat, com enhorabona, per exemple. Els antics grecs, quan veien algú esternudar, deien vivit. En canvi, els antics romans deien salve. Es diu que tot va començar per culpa d'una epidèmia de pesta a Roma l'any 1591. Tots els afectats morien esternudant. Per tant, la gent, quan veia algú esternudant, ja s'esperava la mort. I per intentar evitar-la, li dien que Déu et beneixi, és a dir, que Déu li allunyés d'aquest perill.

0: en el llenguatge oral i col·loquial sovint no pronunciem una vocal neutra d'algunes paraules en posició àtona. D'això en diem elisió. Hi ha elisions ben genuïnes en català que cal recuperar. Podem dir quina hora és o bé quina hora és, tinc 15 anys o bé tinc 15 anys. Aquesta reducció de vocal àtona més tònica es fa tant en oriental com en occidental. Hi ha una altra elisió típica de la A àtona que es fa habitualment a inici de mot. Anem-hi, anar fent. Hi va haver molt d'enrenou. Cap per avall. A partir d'ara jo rapejo amb elisions. Us hi apunteu?
1: 100% Empordà.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 18 de juliol del 2025.
1: La costa catalana està en perill a causa del canvi climàtic i l'expansió urbanística. Destrucció a tota costa destaca que el litoral viu una situació crítica per la pujada del nivell del mar, la pèrdua de sorra i l'escalfament del Mediterrani, mentre que en paral·lel es promouen nous projectes que agreugen la vulnerabilitat ambiental i posen en risc ecosistemes essencials. Elvira Jiménez és la responsable de costes a l'entitat ecologista.
2: 59% de los 100 primeros metros de costa están ya urbanizados

0: Com dèiem, destaca la pèrdua de sorra. A l'àrea metropolitana nord de Barcelona ha desaparegut més d'un 36% de la sorra de les platges i municipis com Montgat destaquen per la seva regressió del 74%.
1: És fruto, no, de una política de gestión costera pues, mal planificada, no, de crear demasiadas infraestructuras que hacen barrera.
0: L'informe ha constatat que els sistemes naturals són la millor defensa i ha apostat per solucions basades en la natura com les dunes, aiguamolls i platges naturals per fer de barrera davant l'avenç del mar. A banda, han proposat la restauració d'ecosistemes costaners, la prohibició de construir en zones inundables i una reforma profunda del model turístic i energètic.
2: Pensa, pensa.

0: perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra és el remei.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

Mart és el quart planeta del sistema solar, pel darrere de Mercuri, Venus i la Terra. És un planeta petit i rocós. El seu radi és de 3.390 quilòmetres, i això vol dir que la seva mida és entre la Terra i la Lluna. Es troba a uns 228 milions de quilòmetres del Sol i tarda 687 dies en orbitar-lo. A ull nu, es veu com un punt vermell en el cel. Aquest color ve de la seva superfície, que és d'un color ocre degut a la presència de ferro en ella. Amb un telescopi ja es veuen detalls de la seva superfície. Es veuen zones més clares i zones més fosques. També es poden veure els casquets polars ben blancs. I de tant en tant s'observen núvols i fins i tot alguna gran tempesta de pols que arriba a circumval·lar tot el planeta. Té una atmosfera molt tènua. La seva pressió atmosfèrica a la superfície és només una centèsima la que hi ha aquí a la Terra. El 95% de l'atmosfera està formada per diòxid de carboni, un 3% de nitrogen i altres gasos menors, no? En els darrers anys també s'ha detectat metà, un compost que es destrueix al cap de pocs anys, per la qual cosa ha d'haver-hi algun mecanisme, ja sigui volcànic o químic, que el vagi restituint de mica en mica. La seva superfície és espectacular, segurament més espectacular que qualsevol altre planeta. D'entrada, té un canyó d'uns 5.000 quilòmetres de llargada i d'una profunditat mitjana de 6 quilòmetres. S'anomena Valles Marineris, la vall del Mariner, perquè el va descobrir la sonda americana Mariner 9 l'any 1971. També té les muntanyes més altes del sistema solar. Es tracta de grans volcans ja extints que durant milions d'anys van expulsar lava del seu interior i van fer créixer el volcà de forma descomunal. La més alta de totes s'anomena Olympus Mons, en referència al Mont Olimp, on vivien els déus grecs. I té una alçada de més de 22 quilòmetres. És molt més alta que el nostre Everest. Des que les sondes han explorat aquest planeta i els rovers l'han fotografiat des de la seva pròpia superfície, hem vist que hi ha moltes proves que fa milions d'anys a Mart hi havia aigua líquida. Es veuen rius i mars secs, muntanyes amb estrats i minerals que necessiten aigua per formar-se, com les hematites o les jarosites. Avui en dia, Mart és un enorme desert sec, però ja sabem que va tenir una època en la que mig planeta estava recobert d'aigua. Hi havia rius i mars, plovia i nevava, igual que la Terra. Si va haver aigua líquida, podria haver-hi hagut vida? Doncs potser sí, per què no? No ho sabem, però hi havia les condicions adequades per la vida. I encara no es pot descartar que avui en dia no n'hi hagi. Tenim proves que en algunes zones sota terra encara pot quedar una mica d'aigua, alguna zona humida, i potser allà trobarem vestigis de vida. Ho estem buscant i encara no ho hem trobat. Avui en dia, a la superfície de Mart no hi pot haver vida, perquè la temperatura és molt baixa, d'uns 50 graus sota zero. A aquesta temperatura, l'aigua està totalment congelada, com veiem en els pols del planeta. Però podria haver-hi vida al subsol, a sota la Terra de Mart. Per acabar, Mart té dos satèl·lits molt petits, Phobos i Deimos. Són dos asteroides capturats que no es van formar al costat del planeta. Un fa 27 quilòmetres de llarg i l'altre només 15. Són petitíssims.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: La Lluerna, una peça del bestiari de Josep Carner, interpretada per Guillermina Mota.

0: història de Josep Carner.
1: Gràcies per escoltar-nos.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Te quiero mucho. Escolta'm, et volia donar una notícia, poder ja la saps. Saps que amb una nena li han posat Facebook, Face? És una nena egípcia. I el seu pare està tan agraït al Facebook que, per degut als aldarulls que hi van haver-hi temps enrere, gràcies al Facebook, tot el món se'n va enterar, perquè van prohibir la premsa, van prohibir i fotos passades, penjades al Facebook. El món se va enterar o se va assabentar de tot el que passava. Va estar tan agraït al Facebook que quan va néixer la nena l'han inscrit com a Facebook. I mira, poder aquesta nena quan sigui gran estarà contenta, perquè serà la primera nena, o no serà la primera, no te pensis, perquè se posen uns noms tan estranys que mira, una abraçada.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
0: Repetiràs. Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: L'arbre de l'esperança, per Túrnez i Sessé.

0: Memòria de Josep Carner. Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: Arriba la Ruta del Xató.
2: L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
1: Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
3: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
4: És maco, això, eh?
5: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
6: Sí. Seguim.

0: I parlant d'emocions.
1: 27.
2: Les noies d'aquesta casa són blanques com un sol. Les noies d'aquesta casa són blanques com el sol. I el jovent, quan se les miren, diuen, ai, que riques són. Les noies d'aquesta casa són negres com un perol. Les noies d'aquesta casa són negres com un perol. I el jovent, quan se les miren, diuen, ai, que em porten dol. Em pogués escollir una per poder-me jo casar. Si em pogués escollir una per poder-me jo casar. I el jovent de la... I el jovent d'aquesta casa diuen, ai, quin goig que fa.
3: Necessites motius per gaudir dels vins catalans? Te'n dono 5. 1. Descobriràs varietats de raïm que s'estan recuperant. 2. Apostar pels nostres vins és apostar per la proximitat i la sostenibilitat. 3. Perquè no te'ls acabaràs. 12 DOs i centenars de cellers que elaboren vins per tots els gustos. 4. Perquè són patrimoni històric i cultural. 5. Perquè són de gran qualitat, reconeguts arreu del món. Catalunya, on el vi és cultura.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones per frau en el primer any de funcionament de l'oficina que ho controla, amb l'objectiu d'ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no vivien a Olot, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Ens ho explica des d'Olot Gerard Vilà.
2: Persones que s'empadronen a Olot i que no hi han viscut mai, o bé propietaris que ho faciliten a immigrants a canvi de diners. Aquests són els dos perfils més habituals que s'ha trobat l'inspector que s'ocupa de l'oficina del padró d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, assenyala l'èxit de la iniciativa.
3: Hem trobat una metodologia al llarg d'aquests mesos en el qual ja immediatament, veient les dades, ja d'entrada, diguem, ens surt una llum vermella a determinats habitatges on veiem que hi ha unes situacions que fàcilment, probablement, són fraudulentes, i és on es dirigeix aquest inspector.
2: Arbós, però, carrega contra una llei que diu que els va en contra especialment perquè els obliga a empadronar ocupes.
3: No pot ser que els ajuntaments estiguem obligats a empadronar ocupes, no pot ser, però en canvi la llei t'hi obliga. Però el que sí que no farem és que sobre hi hagi més abusos i més fraus sobre aquest padró.
2: Arbós diu que seguiran treballant perquè l'oficina del padró ha donat molt bons resultats.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

Llançà acollirà la cinquena edició de la Trobada Jove Comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.

0: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
1: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
0: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a ccb.org.

0: una de les normes clau de l'ecologisme és la de les 3 R's: reduir, reciclar i reutilitzar. Cal tenir-les en compte perquè els nostres hàbits estan generant una quantitat de residus que el planeta és incapaç de suportar, però en realitat són coses que s'havien fet tota la vida, fins i tot amb els edificis. A Targa, una masia del segle XIV, es va convertir l'any 1896 en un monestir neogòtic, però amb l'esclat de la Guerra Civil va passar a ser un hospital militar i, després de la derrota, una caserna del bàndol vencedor. L'any 1954, la finca va tornar a servir com a explotació agrícola i avui és un espai de divulgació que podem visitar. Mas de Colom. L'antiga masia disposa ara d'un espai expositiu immersiu on aprendrem l'origen, cultiu i característiques de productes propis de l'entorn, com són l'oli, el vinagre i la fruita seca. L'experiència acaba de la millor manera possible, tastant-los. La visita és de franc i es pot fer de dilluns a dijous, de 10 del matí a 5 de la tarda, i els divendres, caps de setmana i festius, de 10 a 6. Però és que, a més, entre noguers, ametllers, pistatxers i oliveres. Visites al Mas de Colom de Targa. En trobareu totes les explicacions al web masdecolom.com.
1: Soc la Jana. El cos, els ulls són per mirar i les mans per agafar. El cap és per pensar i el cor per estimar. Els dits són per tocar i els peus per caminar. El nas per olorar i la boca per parlar. La llengua per tastar i les dents per mastegar. Orelles per sentir, tu torno a repetir. Joana Mandes.
2: Hola, sóc en David, la cuca de llum. Un fanal fa claror. Jo l'he vist i tu no. Un llumet ha sortit, és el sol dins la nit. Dofí, punxet i serrat.
3: El conill. Conill, per què tems el temps? La pineda està tranquil·la i tanmateix mous encems. Mocell, orella i pupila. Tempera quart.
4: Admirem. Admirem la fantasia del pollastre cantador que fa de despertador a la gent de la masia popular catalana.

0: Training.
1: Un viatge en el temps.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
4: Patrimonis.
5: L'existència de les paraules no podia perdurar sola en l'oralitat. Els camins de l'escriptura feta de paraules van acabar al mar dels llibres. El llibre és, sobretot, un recipient on reposa el temps. Una trampa prodigiosa amb què la intel·ligència i la sensibilitat humana van vèncer la condició efímera, fluent, que porta l'experiència de viure cap al no-res de l'oblit.
6: Arnau Tordera, cantant d'obeses, posa veu als pensaments d'Emilio Lladó. El que jo sóc és paraula, afirma el filòsof i humanista. Que la paraula perdi valor és una derrota com a civilització, sens dubte. La fem servir tan sovint que pocs cops ens adonem de la seva importància, tant pel que significa de positiu com pels perills en cas de ser mal utilitzada. Si les paraules no funcionen, la societat es desfà.
7: Resseguir un indret a través de la mirada d'un escriptor que ha sabut ordenar i descriure les seves emocions i les dels seus protagonistes a través de l'experiència del lloc. Josep Pla, Salvador Espriu, Mercè Rodoreda i Jesús Moncada formen part d'un grup de narradors que intenten de trobar en la memòria la seva relació personal o col·lectiva i que gràcies al seu teixir o desteixir relaboren míticament la realitat, o almenys la seva realitat. És el cas, per exemple, de Josep Pla i el món de Palafrugell, d'Espriu i Cinera, la Rodoreda i Barcelona, o de Jesús Moncada i Mequinensa. Tots ells coincideixen en dos punts: la idea de resistir l'acció devastadora del temps i, per tant, de recuperar per mitjà de la literatura un passat convertit en paradís perdut que per un cantó identifiquen amb els anys de joventut i per l'altre amb una època plena d'ideals de progrés i llibertat, i dos, l'articulació d'un discurs substancialment poètic.
4: Patrimonis. El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
8: Potser tots estàvem una mica enfebrats. Fou, probablement, la lucidesa que provoca estones la por de morir que em feu veure la meravella que tenia al davant. Feia un temps clar. Hi havia una llum ideal. Trobava la terra punts de repòs, recolzades de calma, corbes d'abundància que em produïen una inefable i plena sensació de salut i de seguretat. La carretera de Sant Sebastià esdevingué un pretext de magnífics descobriments quotidians. Un dia, sense saber com, em vaig trobar amb un llapis i un quadern a la mà. Vaig començar a posar adjectius darrere de cada pineda, de cada camp, de cada tros de mar. Vaig tractar d'escriure els sentiments que em produïa la visió de la terra diversa i de la blava mar escampada.
7: El volum El meu país conté, entre d'altres, el llibre de Josep Pla, El meu poble. La muntanya de Sant Sebastià, amb el far, l'ermita i l'hostatgeria, és un lloc emblemàtic per als palafrugellencs, forma part de la seva geografia emocional i mitificat per la literatura de Josep Pla. És allà on l'escriptor de ben jove fa els seus primers assajos d'escriptura i on s'adona que restarà posseït per sempre per la diabòlica mania d'escriure.
6: Josep Pla és unànimament considerat el millor prosista en llengua catalana del segle XX. Pla es definia a ell mateix com un pagès sofisticat per la cultura. Periodista, escriptor i viatger incansable, la seva escriptura és d'una ironia molt fina. Tota vivència minúscula és explicable, tot pot tenir interès si ho explica ell. Una personalitat que ens ajuden a traçar l'escriptor Oriol Amat i Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla.

0: jo el primer record que tinc de la lectura de Pla, que va ser amb el Quadern Gris, era descobrir un escriptor que és conscient que pren l'ofici en l'esforç de descriure el paisatge. És a dir, que ja entén cada passejada que fa des de casa fins al far, com, bueno, avui veig aquest arbre i m'esforçaré d'escriure'l, veig la sorra d'aquest determinat color i ho he de fer, i conec pocs casos en els que hi hagi una clara consciència del paisatge com a taller d'escriptura. I crec que en Pla això és molt evident. Una de les moltes coses que són importants de Pla, perquè de Pla n'hi ha molts, pel que afecta aquest espai i aquesta geografia i aquesta manera, determinada manera de viure, és la consciència que ell és el qui té el patrimoni de la seva geografia, qui es fa responsable d'un determinat patrimoni humà.
1: La tradició familiar, social i identitat entre el paisatge i la societat que viu i que coneix, el permet fer el que fa, que és mitificar un espai, una cultura, un concepte, l'Empordà, no? I bé, diria que estem força d'acord. Si vols, Jordi, el que podem fer és pujar a Sant Sebastià. Farem el camí que feia Pla, o un dels que feia, pel camí dels Plans i pel camí dels Ermitans, i veurem això que ara estàvem comentant, no? Aquest paisatge que intenta descriure en els primers assajos d'escriptura. Vista la situació després d'una guerra civil, el trauma que suposa per tothom, jo crec que aquesta idea de rescatar de l'oblit i de salvar el que es pugui salvar del desastre que suposa per la llengua i per la cultura catalana, doncs el pla memorialista s'escapa per aquí.
0: La Catalunya dels 40 primers anys del segle XX arriba un moment que només la sabem explicar a través de la versió que ha construït ell.
1: Clar.
0: Dient, ostres, jo tinc aquest capital de coneixement que he de llegar als que vindran. I a més, és una operació intel·ligent, sí, sí, sí. Perquè d'aquesta manera ell també es posa al centre.

0: ara que estem caminant pel seu taller d'escriptura.
1: Sí, exactament.
0: En tallers d'aprendre a escriure, jo crec que hi ha el que més, el més obvi, és la riquesa amb la qual adjectiva i la sensibilitat amb la que és capaç de descriure les coses, no? Però això, jo, quan ho intenta repetir, és molt difícil que quedi bé, perquè jo crec que no és només una qüestió de la seva paleta sensorial a través dels adjectius, sinó aconsegueix que això sigui molt efectiu amb la sintaxi que usen.
1: Però sobre de tot, jo diria que el que hi ha darrere fons és una persona amb una habilitat enorme per l'observació. O sigui, la seva capacitat d'observació va tan, és tan profunda i és tan intensa que llavors és capaç de treballar-ho amb l'eina que és la llengua.
0: Nosaltres veiem... per què ell veu l'herba d'una manera més complexa com nosaltres la veiem? Perquè el fet és que passa això.
1: Perquè s'atura en l'observació. I per tu i per mi és només l'herba i per ell, doncs, hi ha una voluntat d'explicitar aquesta herba com és i quina sensació em fa.
0: Si convenim que Pla és un escriptor patrimonial. Val, ho és perquè parla d'un paisatge i perquè una comunitat es reconeix en l'obra que ja està construint. Però això demana un estil.
1: Sí, sí, forçosament. Forçosament, clar.
0: I de fet, l'aparent facilitat amb la que ell trasllada aquest patrimoni és el que el fa sempre enormement llegit.

0: la gent i per l'escriptor, doncs Sant Sebastià era o és encara la plenitud, no? el lloc més important.
1: La sensació de plenitud, d'estar davant de l'infinit, em sembla que és una manera molt tangible d'entendre com ell encara la seva ambició literària i, de fet, llegint-lo, com aconsegueix que sigui reeixida.
0: Sí, sí, és evident que l'entorn i l'espai que tenim aquí davant és el que ho fa possible.
1: Sí, sí, recordo algun moment en el que hi ha gent que va buscar pla al mas i els diu anem a fer un tomb per l'Empordà i acaben aquí i els diuen això, quina meravella, no? Hi ha molt, sí, diversos moments d'aquests i no, és evident que ho és.
0: És evident.
2: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
3: Darrere aquesta porta visc, però no sé si en puc dir vida. Quan al capvespre torno del meu diari odi contra el pa, no saps que tinc la immensa sort de vendre'm a trossos per una pulcra moneda que arriba ja a valer molt menys que res. Deixo fora un vell abric, l'esperança. No.

l'actual carrer Bisbe Català número 27 d'Arenys de Mar, abans conegut com el de la Perera, hi trobem la residència d'estiu de la família Espriu. L'espai està molt lligat a moments de felicitat de l'autor, també a la mort de familiars pròxims i a la destrucció, ja que durant la Guerra Civil va ser saquejada. Destaca el pati de la casa, situat a la part de darrere, amb 5 arbres i un safareig.

a les veus més inquietants, crítiques i originals de la nostra lírica. El seu món tancat, críptic de vegades, emblemàtic, cruel, pessimista i alhora esperançat, obsessiu, cíclic i recurrent, espiritual, discorre a través de vetes poètiques complementàries. La seva riquesa de vocabulari, els seus ritmes propis del cançoner popular. I és en el jardí dels cinc arbres, com la cantautora Gemma Humet, troben el poeta les paraules d'aquesta pau és meva.

L'univers Espriuà en el món de Cinera, elevat a la categoria de mite en el marc d'una petita pàtria, geogràficament Arenys, però que, en l'imaginari poètic de l'autor, inclou Catalunya. Sefarat, l'estesa pell de brau i la humanitat sencera, i que abasta tota la complexitat de la vida humana en les seves relacions, pulsions, històries, aspiracions, frustracions i esperances.

La característica és mariners mediterranis. Salvador Espriu va el mite literari amb convertit en el poeta i músic local de referència. El seu disc Minotaure i Teseu posa els versos de Salvador Espriu que apareixen a la tercera part de l'obra El caminant i apareix proper, que parla

0: patrimoni.
1: L'olor de carn, de peix, de pa i en tia del meu carrer travessava el carrer Gran, amb tramvies amunt i avall grocs amb campaneta, amb el conductor i el cobrador amb vestits ratllats de ratlles fines que tot plegat feia gris. El sol venia tot sencer de la banda del Passeig de Gràcia i plaf! Per entre els rengles de les cases queia damunt de l'empedrat, damunt de la gent, damunt de les lloses dels balcons. Els escombriaires s'escombraven amb les grans escombres de branquillons de bruc, com si fossin fets de pasta d'encantament. Escombraven els regarons. I m'anava ficant en l'olor de la plaça de Vendre i en els crits de la plaça de Vendre per acabar dintre de les empentes, en un riu espès de dones i de cistells.
2: La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda se situa en un context històric molt definit: l'arribada de la República, la Guerra Civil i el temps de la postguerra. La història passa a Barcelona, concretament al barri de Gràcia. És una novel·la psicològica centrada en el personatge de Natàlia, la Colometa, una noia treballadora sense mare i que no sabia ben bé per què era al món. Joan Sales, en el pròleg, la qualifica d'ànima de Canti. La plaça del Diamant és sobretot una història d'opressió i d'alliberament d'una dona en el marc del matrimoni i en un rerefons històric i polític determinat.
3: I com moltes dones de l'època, la Colometa veurà anar-se'n i morir els seus estimats. Passarà gana i tindrà dificultats per tirar endavant els fills. Enfonsada en un matrimoni que no li proporciona felicitat i unida a un home egoista, la Natàlia renuncia a la seva pròpia identitat, cedint tot el protagonisme al seu marit, acceptant els convencionalismes d'una època que deixava la dona en un segon pla. Al llarg del text, el lector va descobrint la resignació d'aquesta dona davant la realitat que li ha tocat de viure. La història és plena de Colometes i Mercè Rodoreda els fa en aquesta obra un especial homenatge.
2: Els coloms són un dels principals símbols de la novel·la. El colomar representa clarament la vida enclaustrada de la Natàlia. Un terrat graciant, coloms voleiant alegrement després d'haver sortit d'una gàbia amb la porta

0: porta oberta, un símbol inequívoc de la llibertat, com la que pregona, amb anys d'expertesa literària, Maria Buigas, traductora i editora de Club Editor.
1: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines...

Barcelona li era com una mena de gran piano amb totes les octaves a la seva disposició i en funció del que necessitava anava aquí o anava allà. Jo diria que Gràcia li és necessària precisament perquè els coloms són els protagonistes inicials de la novel·la i que és un lloc en què hi havia molts criadors de coloms i terrats. És aquest univers de la vida dalt dels terrats, aquesta vida domèstica, íntima, que és una mica el mateix que passa en un niu, si vols. Els coloms són centrals, són el naixement de la novel·la. Això ho explicava la mateixa Rodoreda, que abans de saber de què aniria a la plaça del Diamant, volia una novel·la plena de coloms, una novel·la kafkiana. Li va sortir una novel·la plena de coloms i no gens kafkiana, una novel·la en què una dona jove, orfa de mare, una mica desvalguda, es casa amb un xicot que és criador de coloms. I comencen a construir el seu niu d'amor, i quan ella comença a sentir-se a casa, ell li omple la casa de coloms. I aquests coloms, que inicialment són una il·lusió perquè els nens els fa gràcia, perquè són un pretext per ajuntar els amics a casa, es van convertint de mica en mica en un pes, en un suplici i en una tortura, fins al punt que la Natàlia Colometa acaba agafant-los un per un i matant-los tots. I aquí tens la crueltat de la persona més desvalguda, tal com l'explica Rodoreda. Per tant, els coloms són el lloc que et fan veure que aquella persona que tu has vist durant tota aquella novel·la com una inofensiva, d'alguna manera víctima d'un marit massa fogós i despòtic, es converteix al seu torn en una persona que no vacila a matar. Perquè és la seva casa que està totalment assetjada pels coloms, és a dir, aquell espai que és el seu espai d'intimitat, el seu espai de dona, es troba totalment empestat pels coloms, i literalment empestat perquè és la pudor dels ocells, és el parrupeig incessant, el reclamar el menjar una vegada i una altra, és a dir, que tot el que tenen de bonic i de lat desapareix i es converteix en una plaga. Els búnkers tenen a veure amb la Colometa de la plaça del Diamant, gràcies als nostres peus. Sobretot aquests búnkers eren antiaeris, els bombardejos són un fet de la Guerra Civil molt present a la plaça del Diamant. La por del bombardeig, hi ha una escena magnífica en un dels refugis de Barcelona. La plaça del Diamant és, entre altres coses, perquè són moltes coses, l'enorme por i l'enorme coratge d'una dona sola amb dues criatures petites a Barcelona sota les bombes.

0: Rodoreda es va exiliar l'any 39, primer a França, després a Suïssa, i no va tornar ben bé a Catalunya definitivament fins al 79, és a dir, després de la mort del dictador. Entretant va viatjar diverses vegades, ella tenia la mare i un fill a Barcelona i per tant no s'havia desentès, no és que no pogués entrar al país, sinó que havia decidit de quedar-se fora i de quedar-se fora per construir una obra que és, entre altres coses, un cant a aquest lloc que ella ha perdut. I és una cosa característica de, no només d'ella, sinó de molts escriptors de l'exili. El segle XX és el segle de molts exilis. I és un fet especialment bonic quan un autor, a través de la literatura, assegura la seva presència, t'anava a dir, emotiva i sentimental en un lloc que ja no és el seu. Cada nova generació que puja troba una porta d'entrada a la seva obra que és la porta d'entrada a un territori meravellós i ric i estimulant i inspirador, t'anava a dir. Per exemple, ara, la Cecília C. i el Me Too van molt de bracet. Això què vol dir? Que ens ha deixat un llegat. Per què la Rodoreda és una autora que se la pot estimar des de llocs tan diferents, sent així que la vida de què parla no és pas necessàriament la mateixa allà on sigui llegida? És la capacitat de transformar el sofriment en bellesa. I això és molt ella, perquè ella treballa el sofriment. Treballa des de la ferida, sempre, sempre, sempre. I això és una cosa que la caracteritza molt, que és que fa aquesta màgia que una ferida es converteix en esplendor. I per tant la pots abraçar, i abraces una cosa que és molt humana, al mateix temps que és una obra d'art.
1: Patrimonis. El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
2: Pilans i parets mestres van esberlar-se bruscament. Una fregor eixordadora en la qual es barrejaven el cruixir de jàsseres i vigues, l'ensulciada d'escales, trespols, envans i revoltons, l'esmicolament de vidres i la trencadissa de maons, teules i rajoles. Va retrunyir per la baixada de la ferradura mentre la casa s'esfondrava sense remei. De seguida, un núvol de pols, el primer dels que havien d'acompanyar la llarga agonia que començava aleshores. Va elevar-se per sobre de la vila i es va esfilagarsar a poc en l'aire lluminós del matí de primavera.
3: El 2005, Gerard Vergés, en un article d'homenatge a Jesús Moncada, escrivia: «L'Ebre de parla catalana comença maquinensa, amb una gran novel·la coral, Camí de Sirga, i acaba el Delta amb una altra novel·la esplèndida, Terres de l'Ebre». La citació emmarca un mapa literari en una seqüència temporal que ens assenyala els inicis d'una consciència de l'espai literari ebrenc en el marc de la literatura catalana.
4: Publicada per primera vegada l'any 1988, amb Camí de Sirga, Jesús Moncada va consolidar un univers personal i mític al voltant de Mequinensa, l'antiga vila de la vora de l'Ebre enfonsada sota les aigües del pantà de Riba-roja, que en el seu temps va ser centre important d'una conca minera i d'un tràfic fluvial intens. Amb precisió històrica i amb un llenguatge viu, l'autor rememora la història dels últims 100 anys d'un poble condemnat a la desaparició a través de la vida i dels records de diferents personatges.
3: Una persona lligada amb la figura de Moncada, la cantautora ebrenca Montse Castellà ha musicat diversos textos de l'escriptor i n'ha impulsat actes d'homenatge. La Montse ens fa de guia pel poble vell, la mítica Mequinensa de la infantesa de Moncada, situada allà on s'aiguabarregen les aigües de tres rius, l'Ebre, el Segre i el Cinca, i que va quedar ofegada pel pantà construït durant el franquisme.
5: Camí de Sirga és la novel·la per excel·lència de l'Ebre, és l'òpera magna de Jesús Moncada, i el que fa és explicar la història del poble més o menys des de finals del segle XIX, principis del XX, fins que comencen a enderrocar-lo per l'obligació de construir el pantà. De fet, dos pantans. Mequinensa queda tallada entre dos pantans, el de Riba-roja, la cua del qual és el que inunda el poble, i el pantà de Mequinensa, que és el que va del poble cap endarrere.

descriu una ciutat, un poble, una gent, una manera de viure, a més, molt avançada segurament al seu temps, perquè mentre la resta de comarques del voltant eren bàsicament agrícoles, ells tenien la vida de les mines, d'un cinema, d'uns llauts, i per tant la vida que pujava i baixava del riu els donava una idiosincràsia molt especial i un sentit de l'humor molt particular. L'objectiu de fer els dos pantans que aniquilaven el poble de Mequinensa, més enllà de produir energia elèctrica, era intentar acabar amb la vida d'un poble. Passejar per la part del poble vell que encara queda dreta, poder tocar les pedres de lo que eren la paret de Casa de Jesús, és emocionant i alhora fa enrabiar, perquè penses, per què cal castigar una gent per pensar diferent de tu? Per què cal castigar sempre una mateixa terra quan precisament som gent inofensiva i gent de pau, que l'únic delicte que cometem és viure a una zona on potser les coses no són tan fàcils? I per tant, passejar pel poble vell és l'emoció d'una història recuperada, d'una vida trista i l'alegria d'haver tingut algú com Jesús per explicar-la.

Escriure en català des de l'Aragó no era fàcil llavors, no ho és ara. El català com a llengua ha patit molts atacs, i algun dels atacs no és directe, sinó és intentant menystenir una llengua, canviant-li el nom, dient-li que és xapurreau, dient-li que és la pau. És català i tothom ho sap. I ell reivindicava i li dia a la gent del seu poble: tingueu orgull de que esteu parlant un idioma molt digne. I és el que ell va fer servir, però no només per a escriure una novel·la, és que era una llengua molt rica, que a més ell recupera tota una sèrie de vocabulari que sense ell ja no existiria, perquè és un vocabulari lligat a unes professions que ja no hi són, a uns llauters, a unes mines, i per tant los estris, les maneres de fer, de parlar, de cantar, de dir, de xalar, per tant és la història, és com l'explica i és l'humor que hi posa per a que la tragèdia pugui ser digerible.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Origen. Sostenibilitat. Prestigi. Proximitat. Diversitat. Qualitat. Vi català. Gaudeix del que és la Generalitat de Catalunya.
1: Simplement brutal.

la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i visitar-nos.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: 3 mesos de vacances per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat de Catalunya fins al pròxim 8 de setembre, Toni Conté.
4: Els alumnes s'acomiaden de professors i companys. Ja pensen en què faran aquest estiu.
5: Faré casals i aniré a la platja.
6: Aniré a la platja.
7: Aniré als francès, italians.
4: Estan contents, però també trobaran a faltar la gent de l'escola.
8: A la Laia, a la Gina, a l'Emma.
9: A les professores també.
8: Sí, també.
10: La meva professora, que porto 2 anys i mig amb ella, segurament ja no la tindrem, això em fica trista, i a part se'n va un company meu de classe.
4: Les famílies valoren un curs que ha estat marcat per les mobilitzacions docents i afronten un estiu on a vegades és difícil conciliar.
11: Bueno, aquest curs ha sigut bastant intens pel que fa a les reivindicacions dels docents. Ho hem viscut bé perquè, clar, estem doncs amb ells, donant-li suport i tot.
12: Estem contents que comencin les vacances, però també el mes de juliol és complicat per la combinó, la gestió i la conciliació entre la feina.
4: Una de les incògnites de cara al curs que ve és veure com continuaran les protestes dels docents.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: 100% Empordà.
1: Tots junts cantarem cançons de la Costa Brava. La veritat, quan jo tenia pocs anys, el pare em duia amb la barca i em deia, quan siguis gran, no et figuis mai de la calma.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Quan visitem una exposició, admirem la part final del procés artístic. Una obra gairebé enllestida, a la qual només li falten els retocs finals, que són la nostra mirada i les nostres interpretacions. Museus, galeries i sales d'exposicions són espais nets i generalment diàfans, destinats a mostrar aquestes obres de la millor manera possible. Però en realitat, quadres, escultures i instal·lacions provenen d'espais tan plens i caòtics com ho pot ser el procés artístic del qual neixen. Els tallers dels artistes són, per norma general, espais tan desconeguts com els camins i corriols per on transcorre qualsevol obra artística fins a arribar a la destinació final de veure's acabada. Per més informació, visiteu la pàgina Tallers Oberts a Facebook.
2: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: El secret de l'amor. Lluís, 62 anys. Núria, 62 anys. 18 anys casats.
1: Bueno, jo era el dolent de la pel·lícula. I allà hi havia una anarquia, que la mare és molt moderna, saps? Jo soc molt clàssic. I clar, jo veure que fan coses que jo no... a la quadrícula meva no entraven, doncs clar, vaig entrar a saco, no? I vam tindre les nostres, eh? Però les nostres, eh? La petita, si la veus, com que la vaig agafar de petita, té un caràcter com el meu. És quan vol més borde que el més borde.
2: No, sap el que vol.
1: I és molt bona xavala, però té un caràcter d'aquells que rasa, eh? Fort, fort. I la gran, bueno, la gran ja el caràcter ja el tenia pràcticament format, amb 16 anys i tal, doncs amb nòvios i noviets i no sé què, i aquella no vaig arribar massa temps, no? Però ens la vam tindre més d'una vegada amb la nena. Eh?
2: Se l'estimen molt,
1: sí.
2: Molt. Perquè hem lograt que els tres fills
1: sí,
2: estiguen units. És molt important això per formar una família.
1: Sí, sí, sí.
2: No, hi ha molt bona relació, molt bé, molt bé. Eh? Hem molt arribat bé. A que tots tinguem una bona relació.
1: La setmana
2: Puigcerdà
1: ja queda la fi de setmana. Sí, molt bé, molt bé. Sí. Això molt bé.
2: Ens teníem que redescobrir cada un com era, perquè, clar, jo quan era joveneta era en aquella època bastant tímida, bastant, no sé com dir-te, prudent...
1: I, clar, jo va ser un atractiu.
2: Clar, de joveneta. Quan tens 15, 16 anys, és aquella època. Sí.
1: Crec que li falta, que li mancava personalitat de lo que jo li havia menjat.
2: Sí. Sí.
1: I això és greu. Això és un error greu per part meva.
3: I parlant d'emocions...
4: 36.

0: informació, música, entreteniment.
1: A Cellers Maset sabem que ara valora més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900 200 250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.

0: Vivim en un món en constant transformació. Tot es mou. I és més important que mai que els engranatges que fan possible aquest moviment també evolucionin. Som el centre de la logística 4.0.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Un ecosistema d'innovació basat en 3 T's. El treball, el talent i la tecnologia. El sector ha canviat radicalment les últimes dècades, adaptant-se a les necessitats del mercat i creant nous perfils professionals. Una evolució que ha portat a la incorporació d'empreses molt innovadores al voltant de l'activitat logística. S'ha obert un món de possibilitats, però per cobrir amb les demandes del sector, cada vegada és més necessària una formació específica. Tant per atreure talent, com per fer que els i les professionals actuals adquireixin noves competències. Perquè sabem que la millor manera d'aprendre és posant en pràctica els coneixements amb els especialistes.
1: Ràdio Vila-sacra,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El comerç local i de proximitat reivindica el seu paper en la millora de la seguretat als carrers. La PIMEC assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana genera una vigilància informal i invisible que contribueix a prevenir conductes incíviques i redueix la delinqüència. Per això, la petita i mitjana empresa reclama que es considerin tant el comerç com els serveis de proximitat com una infraestructura essencial. El vicepresident de la petita i mitjana empresa, Antoni Torres, ho explica a 3Cat Info.
2: Tot aquest àmbit de proximitat es consideri com una infraestructura essencial. I això vol dir que, igual que hi ha una política industrial, hi ha d'haver una política de comerç, hi ha d'haver una política de defensa, o de carreteres, o de trens. És que això ho tenim molt clar? Pues com aquesta també és una infraestructura bàsica, essencial, de suportar el nostre model de societat, necessitem que sigui considerada com a tal.
1: Torres explica que si es degraden els espais, les possibilitats de delinquir augmenten, una idea que comparteix l'arquitecte i urbanista Itzi Pierre González. Explica també aquesta emissora que la sinergia entre la qualitat del sector del comerç i el carrer.
3: Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer, i al revés, que tractar i fer agradable un espai de carrer dinamitza i millora el comerç.
1: Però no tots els comerços tenen el mateix efecte sobre la ciutat, d'aquí la importància d'aplicar els diferents plans d'usos comercials

0: que regulen quin tipus de negocis es poden obrir en cada zona i busquen equilibrar activitat econòmica, convivència i espai públic.
1: Acaba produint una cosa que se'n diu desertització comercial. Quan tu tens un carrer ple de botigues de A, no hi ha espai perquè hi hagi botigues de B.
2: Sota l'aparença d'una activitat de comercial, no ho són. I, per tant, hem de poder demostrar que si una activitat és il·legal o irregular, genera al voltant una degradació de les activitats veïnals i, segurament, un futur punt de conflicte urbà.
0: Aquest debat arriba en un context marcat per la preocupació ciutadana per la seguretat. Les dades oficials no indiquen un augment dels crims a Catalunya. L'any passat es van registrar 54 homicidis, la mateixa xifra que fa 10 anys.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
5: Comparteix la música en família.

0: Figueres, zona acústica.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar. Ràdio Vila-sacra.
7: Des que vam veure la pel·lícula de Tocibago, la meva dona, l'Eli, a casa, tot el sempre està cantorreant el tema de l'Are. I avui, com que fa 60 anys que es vam casar, doncs jo li he volgut dir, mira, doncs trucaré perquè el celebrarem tots junts. A més, tinc la sort de viure sense medicaments. Sí, i em va tocar a la loteria. Vaig anar a Burgos, de militar, de milícies universitàries, i em trobo una xica allà a Burgos, i mira, un dia de Dijous Sant, se va plantar al davant, al passeig de l'Espolón, se planta al davant meu amb tres amigues, i es van posar a enraonar. I fa 60 anys que parlem. Vaig anar a casa al plaça de San Fernando, segon pis, número 9, a Benali, per ser novi de la seva filla. I llavors vam escriure les cartes durant un any. I després ens vam casar. Vaig anar a demanar permís per ser novi. I vam casar a l'Iglésia de Santa Gadea, on va fer justament el CIP, a Santa Gadea, Santa Àgata de Burgos. I per tots vosaltres, el tema de l'art de Tocibago.

0: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?
1: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
2: La rondalla del bou d'or. Narcís Vinyes. El 1877 escriu una curiosa història amb certa tradició a la capital gironina. Es tracta d'una caixa encantada que guardava un immens tresor. Estava situada en un indret de Girona, conegut pel Camp del Fossar, a la muntanya coneguda antigament de Barrufa o Montjuïc. A un indret on els arqueòlegs han localitzat un cementiri de jueus. Fou història oral la creença que els jueus, abans de ser expulsats, van enterrar els seus tresors. Una quadrícula pètria adossada a les runes d'una casa marcava la caixa. L'indret també és conegut com el Bou d'Or, pel fet que es comenta que el tresor era un bobit daurat. Amades a la rondallística, comenta que la figura fou banyada en or pel dimoni per tal de fonamentar l'avarícia dels gironins, empresa que, per cert, no se'n sortí. Una altra versió comenta que aquell bou va fer un bruel espantós que es va sentir a quilòmetres a la rodona. Quatre nois gironins que anhelaven fortuna van topar-se amb un misteriós personatge que els va prometre riqueses si se'ls seguia. I tot seguit els portà fins a la caixa encantada. L'home trucà a la caixa amb tres cops sinistres que foren repetits amb un tètric i llòbrec escó, semblant el xoc que fa una fresa quan xoquen dos ossos secs. El personatge els encaminà a un pou i els va invitar a baixar. El desconegut va encendre una torxa i els nois els seguiren pou avall fins que la por s'apoderà d'ells. Un dels nois no va poder més i exclamà: «Quan acabarà aquesta baixada? Déu em valgui!» A l'instant esclatà un tro terrible i el guia que portava la torxa va desaparèixer dins una espiral de fum i vent. Els quatre nois es van trobar arrossegats en l'aire per una mena de bizarma. Al cap de poc van reparar que tots quatre estaven en perill. Un d'ells es trobava penjant del pont de Sarrià, un altre al pont de Sant Francesc, el tercer a una de les campanes de Sant Feliu, i el darrer, el noi que havia fet l'exclamació, abraçat a l'àngel que fa de penell a la catedral de Girona.
1: Rondalles a peu d'escala.
3: Oh my God!

0: tanca els ulls.
1: Montserrat Abelló, dins la llavor latent. Dins la llavor latent, el crit que es desarrela i aquell neguit amb què es desengruna tota esperança. El boll del blat enterboleix els ulls i fa que tota esperança sembli vana. Però ens erigim en somnis, en esfinxs, granítiques, dures, entossudides en les nostres quimeres, amb una espurna viva encara, altrament ja no serien, sinó una pedra en el temps.

0: Els caps de setmana passen coses bones.
1: Espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.
2: És la llei. És la llei. És la llei.
3: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
4: Arxivament o sobreseïment provisional. Què és? Respon l'advocat Ricardo Solís.
5: Doncs el sobreseïment provisional consisteix en que, de moment, la causa queda paralitzada perquè no hi ha indicis suficients com per sotmetre a judici.
4: Quan és definitiu l'arxivament?
5: Doncs poden passar dues coses. Que posteriorment es considerin que no hi ha indicis suficients per acusar la persona encausada de cap delicte, el qual seria definitiu, o que haguessin fets nous que permetessin reobrir la causa i anar a judici.
4: Per tant, doncs, quan es pot revocar un arxivament o sobreseïment provisional?
5: A petició de les parts o d'ofici pel mateix jutge d'instrucció sempre es pot reobrir la causa sempre i quan el delicte no estigui prescrit i es presentin noves proves.
4: Em pot posar un exemple?
5: Per exemple, si una persona està en unes condicions psiquiàtriques en les quals pel seu trastorn no es permet entendre el que és veure sotmès a un procediment judicial, es pot acordar l'arxiu provisional fins que aquesta persona recuperi les seves condicions psíquiques plenes i pugui ser sotmès novament al procediment judicial, a qual cosa es podria acordar la reobertura de la causa.
4: On es pot recórrer l'arxivament d'un cas?
5: Quan s'acorda l'arxiu d'una causa per part d'un jutjat d'instrucció, hi ha dues vies per recórrer-ho: el recurs de reforma i el recurs d'apel·lació. El recurs de reforma és el mateix jutjat, se li diu que d'alguna manera que es considera que hauria de rectificar, s'argumenta el recurs de reforma i aleshores el jutge doncs pot desestimar el recurs de reforma o estimar. I després del recurs de reforma i el recurs d'apel·lació es demanaria la reapertura davant d'una instància superior que és l'Audiència Provincial de Barcelona.
4: Es pot reobrir diverses vegades un mateix procediment ja arxivat?
5: Doncs les vegades que siguin necessàries. Tota resolució dictada per un jutjat d'instrucció pot ser sotmès a un recurs d'apel·lació. Podria ser indefinidament. En teoria, s'acorda l'arxiu d'una causa, es recorre en apel·lació, es torna a obrir, es fa unes diligències, continuen quan ja no hi ha indicis suficients per jutjar-ho, perquè no hi ha indicis de delicte, no hi ha suficients proves, etc. Es torna a arxivar i aquest segon arxiu pot ser objecte de recurs d'apel·lació, i així indefinidament. Un exemple molt clar és l'accident del tren de València, que va ser reoberta dos o tres vegades la causa.
4: Un cas s'arxiva de manera definitiva quan el fet investigat es considera que no és delictiu, quan no hi ha indicis racionals que no ha passat el fet que ha motivat el procediment i quan els autors estan exempts de responsabilitat penal. El més freqüent és que el sobreseïment o arxivament sigui provisional. Es pot reobrir si hi ha nous indicis delictius i el delicte no ha prescrit. Si un jutge d'instrucció arxiva un cas, es pot recórrer tantes vegades com es vulgui a una instància superior.
6: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 21% dels adolescents entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar Comunitària, la CANFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet en una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creu que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
2: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues amb un vaper a la boca, no?
1: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i els ajudarà a deixar de fumar.
2: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vàper.
1: Lozano creu que el govern espanyol ha de legislar en aquests tres àmbits per reduir el tabaquisme i protegir els menors.
2: Augment d'espais, augment de preu i una regulació protectora envers la publicitat que es veu a tot arreu i de manera molt, molt descarada, no?
1: En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Seleccions musicals per emportar-se.

0: escriure és molt fàcil quan tenim correctors, però i lletrejar de memòria? Filarmònica.
1: F-I-L-A geminada. No, vale, F-I-L-A.
2: F-I-L-A.
0: Mec.
1: Ah, amb batxe.
0: Amac.
1: Amac, amac, vale.
2: F-I-L-A-H-A-R-M-O-N-I.
0: O, amb accent.
3: Con tilde.
0: Què tilde en català?
3: Filarmònica. Tilde grave.
2: Amb accent tancat. No, obert. N-I-C-A.
0: D'acord, ara sí. Estalagmita.
2: E-S-T-A. L geminada?
0: No.
2: Tampoc.
1: L-A-C-C.
2: Estalagmit.
0: Ah, perfecte, molt bé. I adeu-siau.
2: Vale. Ah, que no me'n vaig. Llàstima. A-D... amb accent tancat, U, guió, S, apòstrof, H, I, no?
1: S, apòstrof, H, I.
2: Guió, S, apòstrof, H, I, guió, au, o sigui, au, guionet, S, I, A, U.
0: Perfecte, molt bé. Ja ho tenim, això. Adéu-siau, S, I, A, U. Res d'apòstrofs, Déu-n'hi-do.

Una cosa fascinant és que les balenes geperudes tenen cultura. No només es comuniquen amb sons, sinó que les seves cançons canvien amb el temps i s'estenen entre poblacions, gairebé com si fossin èxits musicals. Els mascles de balena geperuda canten llargues melodies submarines que podrien durar fins a 20 minuts i repetir-se durant hores. El més sorprenent és que tots els mascles d'una mateixa regió canten pràcticament la mateixa versió de la cançó en un moment determinat. Però aquesta melodia evoluciona, s'hi afegeixen variacions, canvien seqüències i de vegades apareix una cançó completament nova. Quan una població entra en contacte amb una altra, la nova cançó pot propagar-se ràpidament, substituint l'anterior. Els científics han observat que aquests canvis poden viatjar d'oest a est a través de l'oceà Pacífic al llarg dels anys, com una onada cultural. Això és extraordinari perquè implica aprenentatge social i transmissió cultural, capacitats que durant molt de temps es consideraven exclusivament humanes. Les balenes no només emeten sons instintivament, aprenen, adapten i comparteixen patrons sonors dins la seva comunitat.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.

0: t'encantarà.
1: Vale. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Bon dia. El tema és molt, molt, molt senzill. Les eleccions, si tu votes, el vot que es comptabilitza. Si no votes, no es comptabilitza. Si tu no votes, qual dir abstenció, què vol dir? Que els partits polítics, tots, no ningú, tots, tenen més facilitat per aconseguir els seus escons. Per què? Perquè amb menys vots poden aconseguir-los, poden aconseguir la majoria. Per això es diu que quan tu tens, fas abstenció, afavoreixes a la majoria. Per què? Perquè li és més fàcil aconseguir més escons amb menys vot. Aleshores, si tu votes a qui vulguis, en blanc, a la Lliga dels Toros, als anti no sé què, a tots aquests minoritaris, o votes en blanc, aquest vot evidentment es comptabilitza. Aleshores, el seu vot que es comptabilitza és un vot que no se'l queda ningú. Si tu no votes a un partit i votes en blanc, no se'l queda ningú. Per tant, és absurd que algú pensi que aquest vot després es reparteix. No, és absurd. És un vot que no es reparteix. Vol dir que els partits necessiten un tant per cent més elevat de votants per aconseguir el seu objectiu. Per tant, si hi ha una part en blanc, el que fas és fer-los la punyeta. Qui no vota no compta amb les votacions, i qui vota compta. Votis el que votis, però comptes. Per això el que recomanem és que es vagi a votar. Si resulta que hi haguessin un 40% de vots en blanc, els polítics es fotrien les mans al cap, eh? Molt bé.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.

0: Si busques autenticitat,
1: Ràdio Vila-Secu.
0: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui Palau Saverdera.
3: S'escampa i blanqueja de sota la serra, on té l'escalf i vida, la feina i la llar. Palau Saverdera domina la terra, Palau Saverdera domina la mar. Mentre Sant Onofre guarda la muntanya, el salt de la reina se'n fa bastió. Com un bosc a sotja, s'esmola la banya al castell en runes de Sant Salvador. Si olivets i vinyes donen als afores, verdes pampolades, branques a l'oreig del castell, la torre que canta aleshores dona qui l'escolta lliçons de solfeig. La vella parròquia que migra i que grua,

Benvingut, benvinguda a una nova meditació del quadern de meditacions. Per aprendre aquesta tècnica mil·lenària, aprendre a meditar amb el quadern de meditacions des de ben petits ens permetrà gestionar amb major èxit, un cop siguem grans, els successos de la vida. Trobaràs més informació a www.vilmamontoliu.com.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Cançó d'amor i d'amistat. Música i interpretació de Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Fins a 22 hores al dia disponibles, però sense que aquest temps compti com a feina. És la realitat que denuncia Comissions Obreres de Catalunya sobre les treballadores de la llar internes. El sindicat alerta d'una explotació invisible que afecta sobretot dones migrants i reclama una reforma urgent per garantir els seus drets laborals, Laura Hurtado.
2: El sindicat critica que el marc legal no reconeix totes les hores que les treballadores han d'estar disponibles als domicilis, ja que es consideren hores de presència i no de treball efectiu. Irene Galí és sociòloga a la Fundació Cipriano García.
3: La seva funció principal de la seva feina no és moure una persona que està al llit, no és anar a la compra, que també. La seva funció principal és la disponibilitat, i aquesta disponibilitat no està reconeguda en cap cas com a funció de la seva feina, perquè si la reconeixes, aleshores ja el temps de presència trontolla, s'esquerda aquesta ficció.
2: A més, el sindicat alerta que no hi ha mecanismes que permetin assegurar que es compleixen les normatives, perquè el treball en domicilis privats dificulta les inspeccions laborals.
0: Ràdio Vila-sacra, Empordà.

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: De moment estic fantàstica. Ja m'ho diuen, és que no ho sap, que tingui 100 anys. No em sento de gran. No em sento encara, tinc força. Tardera, el meu poble, per la meva família, tenia un negoci de pa i per la meva vida. Quan me vaig casar, el meu marit em va dir, no vull viure aquí, aquí al poble. Dic, jo no vull anar a Barcelona. De cap manera, i la meva mare va dir, nena, tingues coneixement, fill meu. A la vida serà molt diferent. Allà me veuràs una altra vida. I saps on vam anar? Al Parc Güell. I vam dir, jo sé, 15 anys, vivien en aquella casa antiga i llavors la van comprar. Me'n vaig quedar viure als 80 anys, però jo encara anava a caminar a la mar de bé. Al cap d'uns quants anys em vaig haver de recuperar aquesta cama posant una pròtesis. I als 86 anys vaig caure. Vaig dir, ara Maria se m'ha acabat amb aquesta casa. Fill meu, de cada tres que em toqui, de cada mura de res. I una mare no hi ha les mares que et cuidé, de no, fill meu. Tu encara ets jove i tens les seves amigues i tu em poses amb una residència. Oh, m'ha costat molt bé. Tinc aquesta idea que vull anar amb una residència. Poc que em vaig casar, m'anava molt als darrere. I jugava a tenis. Em diu, per què no vens a jugar a tenis? I quan vam dir que no sé si a casa meva m'ho deixaran, jo vaig anar a casa. I em diu, la meva mare, diu, ai, nena, vols dir? No hi ha cap nena que vagi a jugar. Diu, bueno, per si vas fer la primera. Que coi, no faré cap mal. Em va comprar una faldilleta, em va fer els piquets, em va comprar una bruseta, em va fer carradeta. Ai, quan va haver un piquet. Una noia, una noia. Que era campiona de tenis. Vaig jugar fins als 75 anys. Això és una cosa fantàstica. Que em pots parlar per tot el món. Abans havíem d'anar a la central a posar conferència. La joventut no està com abans, perquè era una mica descabellada. Tot el dia va anar amb el mòbil, moltes coses que no s'haurien de veure. Estic molt tranquil·la, ja la penso, que si el que no vulgui veure, això. A mi m'és igual veure una cosa com que veure una altra. Estic tranquil·la, sé que em cuida, no vol sopar, no vol de la porta de dormir, em renten, em banyen i fan de tot. Jo tenia un marit que ens estimava molt. Amb tota la confiança, pots explicar tot el que sigui. Jo vaig estar molt tissa quan es va morir. Jo tenia 80 anys i 82. Et estimo molt.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Sí, sembla ser que tenim el mateix somni i no ho sabíem.
7: Fareu bé l'orella.

0: simplement brutal.
1: L'espai curiós.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Aquí, festa major. Festa de Vila, tanca la porta i fila.
4: Som a l'estiu i és època de festa major en una bona colla de pobles i ciutats de Catalunya. Evidentment, cadascun la celebra el seu dia. No us heu preguntat mai per què n'hi ha tantes a l'estiu? Doncs en bona mesura perquè és a l'estiu, quan s'ha acabat la sega al camp, és temps de collita, d'abundància i, per tant, d'alegria. I això en societats rurals, com ho era la catalana durant segles, marcava clarament el temps d'oci i els motius d'alegria.
3: Lluís García, historiador.
5: Posterior a la collita ja pràcticament, no? Allò de, pel juny ja fals el puny, és a dir, el juny ja es cull i, per tant, la majoria de festes majors a Catalunya es concentren entre Sant Joan, que és el 24 de juny, i Sant Miquel, que és el 29 de setembre. I és, doncs, això, perquè s'ha acabat, diguem, la feina de collita al camp, és una mica de temporada de descans.
4: Tot i això, també hi ha localitats que celebren la festa major per altres motius, com ara el dia de la fundació del poble o del Sant Patró.
5: I que en les festes majors, en el fons, el que es fa és commemorar normalment la festivitat del Sant Patró o la Santa Patrona de la població. En algun cas pot ser algun altre esdeveniment que no estigui lligat a una persona concreta, a un sant o una santa concret, però la immensa majoria situen les festes majors al dia del Sant Patró de la població.
4: Sigui com sigui, les festes majors que van començar a agafar força a Catalunya al segle XIII tenen un protocol força comú. Duren uns 3 dies, els actes més destacats se solen celebrar en cap de setmana, si fan coincidir les fires, hi ha un pregó a càrrec d'un personatge destacat, s'engalana al poble i a cercaviles, jocs i qui més qui menys, tothom estrena vestit.
5: Que solen iniciar-se amb un acte religiós, no? Amb un ofici, una missa solemne, que hi ha activitat de, diguem, social de gresca, una gresca controlada, diguem, no? El ball a l'embalat, les sardanes, segons les zones, doncs, correbous o altres tipus d'activitats, més cap al sud, per exemple, i que hi ha una reunió de la família, que ve de lluny també, i que, per tant, dona lloc en aquestes grans celebracions, en aquests grans àpats de festa major.
6: Alegria, que és festa major.
4: En dies de festa major menjareu bé. Ja ho diu la dita, gallina i moltó, olla de festa major. Tradicionalment, en dies com aquests es feien àpats amb carn de pollastre i d'altres molt valorades per donar categoria a la festa major. Al marge de la infinitat de dolços i pastissos que es fan durant la festa. Algunes festes majors coincideixen amb la festivitat de la Mare de Déu d'Agost, el 15 d'agost, que va acompanyada d'aquella dita de per la Mare de Déu d'Agost, a les 7 ja és fosc.
5: Per la Mare de Déu el que es commemora, el que se celebra, és la pujada al cel de la Verge Maria, és a dir, que el cos i l'ànima de la Verge Maria van pujar al cel. Llavors, com que coincideix una mica al mig del període estival, doncs segurament és per això que concentra més festivitats de poblacions, no?, que en els dies anteriors i posteriors.
7: Saludi a Ràdio Vila-sacra.
4: I que ningú no se'ns enfadi. Ah, i bona festa major a tothom!
7: Que vagi fent xup-xup.
8: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: El Festival Sons del Món acollirà el pròxim 10 d'agost a la Ciutadella de Roses el concert de God Save the Queen, que enguany presenta un espectacle especial per commemorar els 50 anys de la publicació de Bohemian Rhapsody, una de les peces més icòniques de la història del rock del grup britànic Queen. Considerats un dels millors tributs del món a la banda liderada per Freddie Mercury, el grup argentí tornarà al festival per quarta vegada amb un nou desplegament tècnic i visual, pensat per recrear l'esperit dels grans concerts dels anys 80. L'espectacle oferirà un recorregut per tota la trajectòria de Queen, des dels primers èxits fins als himnes més reconeguts amb temes com We Will Rock You, Don't Stop Me Now, We Are The Champions o Radio Gaga. A petició dels seguidors, el concert serà a peu dret i s'ha ampliat l'aforament amb l'objectiu de convertir la vetllada en una gran festa. Les entrades a la web oficial del festival. Aquesta nova confirmació segueix a una programació que ja inclou artistes com Pablo Alborán, Rosanna, Joan Dausà o Sergio Dalma. També destaca el concert únic de Gossos aquest 2026, que compartirà escenari amb l'Ax en Busto 20 anys després. El festival es completarà amb una actuació conjunta dels Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet, que pujaran plegats a l'escenari de la Ciutadella de Roses per primera vegada en el marc dels Sons del Món.

0: la jihad islàmica ha trobat en xarxes socials com Instagram o TikTok un terreny abonat per captar joves a través de vídeos curts i aparentment inofensius. Dels 200 casos que es registren cada any, la meitat ja són menors. Són dades que la Guàrdia Civil i els Mossos avancen a aquesta emissora. Els adoctrinadors són especialistes en muntatge audiovisual i a viralitzar continguts a través de les xarxes. Segons els experts, els captadors de les organitzacions islamistes radicals han transformat la propaganda en missatges subtils a les xarxes, apropiant-se dels codis i dels llenguatges dels més joves. Des de la Guàrdia Civil ho explica el tinent destinat a la Unitat d'Investigació Antiterrorista del COS a Barcelona.
1: De 25 años para abajo son mucho más vulnerables porque no tienen las ideas claras, entonces han decidido hacer propaganda para ellos. ¿Qué tipo de propaganda? Se han quitado esta propaganda teológica, aburrida, vamos a decirlo, ¿vale? Muy entre comillas, a una propaganda más de heroicismo, de dibujos, flash. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que los algoritmos, lo que premian, que ahora estamos todos con el Instagram, con el TikTok, lo que premian es lo que gusta, lo que es rápido, lo que me engancha.
0: La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, considera que com més joves, també més possibilitats de reinserció.
2: Si parlem doncs d'adaptació, de resocialització, de poder tractar les persones, quan més joves, més possibilitats tens doncs de poder incidir, no? Una persona adulta té uns criteris i ha fet una evolució. Si perdem l'esperança de poder tractar en els joves, ho hem perdut tot.
0: Per prevenir aquesta radicalització, fa més d'una dècada que els Mossos tenen signat un protocol amb els departaments d'Educació i Justícia en el marc del programa PREF. L'any passat van identificar 204 alertes de possibles casos, dels quals 161 eren processos de possible radicalització violenta. Dels casos coneguts, un 62% estaven relacionats amb el jihadisme.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure,

Al rossinyol li atribueixen també aquesta dita popular. La criada del Masnou s'ha begut un plat de vi. Bo, bo, bo, bo, jo l'he vist. El més inspirat dels cantors. Li ha tocat la interpretació més pobra. Jo no vull pas creure que el rei dels ocells cantadors no sàpiga cançons més boniques. Per què ha passat? Per què ha passat? Tau, tau,

0: Proximitat,
1: participació,
0: educació,
1: informació,
0: connexió,
1: companyia,
0: cultura.
2: Recordem, WhatsApp 601-00-11-22, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, per assessorar les víctimes de violència masclista sobre els processos policials i judicials.
3: Recordem, WhatsApp 601-00-11-22.
4: Ens trobem al celler Martín Feixó de Cadaqués. Estem en el centre neuràlgic del Parc Natural del Cap de Creus, a 400 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i el terreny nostre és pissarra. Tenim unes condicions òptimes per elaborar els vins de Garnatxa.
5: Vins Martí Feixó, denominació d'origen Empordà.
4: Estem banyats per la mar d'amunt i per la mar d'avall, i això s'hi nota molt.
6: És
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Maset, Cellers Maset.
9: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
10: Cançó del doble amor, en versió d'Arnau Tordera i el grup Obeses.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Anem a l'altre.
2: Extra! Extra!
3: Perfecte.
4: Pareu bé l'orella.
0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: Una nova versió de Cançoneta Incerta. La canta Marisa Martins.

0: Memòria de Josep Iaia. Carner.
1: Mana.
2: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
1: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
2: Un eclipse?
1: Sí.
2: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
1: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
2: I a quina hora?
1: A 9:15. Que no ho sabies?
2: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
1: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
2: I anirem junts, iaia?
1: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
2: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
1: Bé, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
2: Ah, sí?
1: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: tothom. Heu tingut mai una inflor a la pell per causa d'una cremada o del frec d'alguna cosa? Esteu pensant en una ampolla? Mec! Per expressar aquesta inflor, en català en diem butllofa. En català, ampolla és un recipient de vidre o d'altres materials. Mec! Un bon truc per recordar-ho és pensar l'expressió bufar i fer ampolles. Per dir que una cosa és fàcil. Quan diem això és bufar i fer ampolles, no volem pas dir que bufant en surtin butllofes a la pell. Mec!
1: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
2: Un dia més, Guillermina Mota. Serà no.

0: Memòria de Josep Carner.
1: I parlant d'emocions.
2: 94.

0: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-19-70-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
2: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El tren guanya usuaris arran de l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'increment del preu de la benzina, del querosè i de retruc dels bitllets d'avió fa que moltes persones optin per moure's en tren, un transport més assequible. Avui dia, viatjar en tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid és un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari, ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i autobusos Trainline. El seu director general a Europa, Pedro García, preveu que els elevats costos energètics provocats per la guerra a l'Iran poden fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances d'estiu.
2: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, però sí que empezamos a ver tendències de canvis de esa demanda.
1: A això també hi ajuden els descomptes estatals en els bitllets de tren per als joves d'entre 18 i 30 anys. La rebaixa és de fins a un 50% per als trens d'alta velocitat i d'un 90% en mitjana distància a banda de l'Interrail.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Insistir.
1: Grapejar.
0: Controlar.
1: Aïllar.
0: Humiliar.
1: Seguir.
0: Assetjar.
1: No en deixem passar ni una. Ni la meva forma de vestir.
0: Ni l'alcohol justifiquen cap agressió.
2: Contra la violència masclista, no en deixis passar ni una. Truca al 900 900 120.

0: El millor és inventar-se una bona història.
1: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
2: Convertides en sensacions.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.

0: exemple, els nens no ens poden veure sempre enganxats al mòbil. Dir-los que ells no poden mirar mòbil, vull dir, s'ha d'educar per tal que ells entenguin un ús correcte de la tecnologia. No mirar-lo al llit i fer altres coses.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.

alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de Welling i Vista Òptica, la col·laboració d'Alpro i el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
4: Des de fa uns quants segles, els músics parlen italià. El domini dels compositors, intèrprets i cantants italians, amb un nivell clarament superior al dels seus contemporanis europeus, va fer que, a partir del segle XVII, hi hagués molts músics d'aquesta nacionalitat per totes les corts i capelles del continent. En paral·lel, evidentment, la seva llengua va esdevenir la més emprada per descriure els matisos i els efectes que els músics han de conèixer per extreure'n tota l'expressió possible. Paraules com allegro, andante, adagio, piano, forte, finale, da capo, són paraules italianes que encara s'utilitzen a diari pels músics de tot el món. Doncs bé, amics i amigues, avui una d'aquestes expressions serà, diríem, la nostra brúixola temàtica. La paraula en qüestió, l'heu sentit segur, és coda. La coda és un grup de compassos que hi ha al final d'una peça o d'un moviment i que, en certa manera, ens condueixen cap al final. El compositor, si és hàbil, sap preparar l'oient per l'acabament de la seva obra. I uns compassos abans, molts o pocs, fa que la música canviï, en certa manera, perquè així veiem a venir que aviat s'acabarà la peça. Això és la coda, que en italià vulgar vol dir simplement cua. Però una coda ben escrita no és tan fàcil d'escriure com podria semblar. Ha d'incloure sempre un recull o un recordatori dels temes musicals que s'han escoltat al llarg de la peça, i el compositor ha de saber modificar hàbilment el tempo i l'harmonia perquè doni la sensació de que tot es precipita. Doncs bé, estimats i estimades, el d'avui serà un programa en forma de coda, perquè serà el darrer de la temporada i, com si fos una coda, recollirà alguns dels temes que hi hem tractat. Els reexposarem i acabarem, com una bona coda, amb un final esclatant i, com us podeu imaginar i com us mereixeu, amb un gran recull de bona música.
3: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

Els orígens del que avui es coneix com a coda en música es remunten a l'edat mitjana, però va ser en el barroc quan el seu ús es va tornar, diguem-ne, més funcional, servint com un tancament breu i rotund de la peça musical. Però el gran punt d'inflexió arriba amb el classicisme i, sobretot, amb el geni de Beethoven. En formes musicals com la sonata, el rondó o les variacions, la coda deixa de ser un simple afegit decoratiu per convertir-se en part de la pròpia estructura de l'obra. Mozart ja n'havia escrit de codes, però és Beethoven qui va anar més enllà. Va ampliar la coda fins a donar-li un pes musical i un pes dramàtic equivalent, algunes vegades al propi desenvolupament temàtic, amb una potència fins i tot superior, amb la idea de deixar l'oient clavat al seient. Des de llavors, els romàntics la van abraçar com un element inherent a la seva música. I a tall d'exemple, mireu, no s'ha acudit millor fragment que la coda del finale de la cinquena sinfonia, on Beethoven estén aquesta coda d'una manera exagerada, sobrehumana gairebé, i la idea era evident. Beethoven, amb aquesta obra, volia superar tot el que s'havia fet abans en el món simfònic. Més potència, més energia, més instruments, una cursa frenètica cap al final que va deixar sense respiració als espectadors vienesos que el dia 22 de desembre del 1808, a pesar d'un fred extrem i un concert interminable, van quedar bocabadats amb aquesta autèntica despesa d'energia musical.

sentíem el finale de la cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'orquestra revolucionària i romàntica dirigida per John Elliott Gardiner.

avui, com dèiem, amics i amigues de la bona música, farem la nostra coda particular, recordant algun dels espais de la temporada en els quals, per qüestions de temps i de la verborrea confessa d'aquest qui us parla, ens van quedar alguns temes musicals molt interessants a la reserva. Una injustícia que avui penso reparar de la millor manera possible, parlant menys i deixant-vos amb el que ha de ser l'autèntic protagonista, que és la música.

El primer tall de la nostra coda d'avui és aquest meravellós diví, diria jo, gairebé segon moviment del concert per piano número 23 de Mozart, un dels darrers que va escriure i que hauria d'haver inclòs en el programa que van dedicar al Kama Muta, aquella sensació d'emocionar-nos fins al plor, però per la felicitat, per la bellesa que ens ofereix la música. I aquest concert és un dels que a mi personalment em provoca aquest sentiment. Gaudim-lo i després us comento una anècdota sobre ell.

Sentíem el pianista austríac Friedrich Gulda sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt, un altre dels nostres protagonistes d'aquesta temporada, com segurament recordareu. El sentíem en el moviment lent, l'adagio del concert número 23 en la major de Mozart. Un concert capaç, fixeu-vos, d'emocionar el mateix Stalin. Perquè mireu, mentre aquest home, aquest dictador cruel, inhumà, enviava desenes de milers de persones al front o als gulags, mentre exterminava els seus enemics de forma implacable, Stalin plorava d'emoció quan sentia aquest concert. El dia que va morir, el 5 de març de 1953, a més, fixeu-vos, el mateix dia, exactament el mateix dia que va morir el compositor Sergei Prokofiev, doncs aquell dia el tocadiscos de la cambra personal de Stalin reposava encara el darrer disc que havia escoltat i que era precisament el de la pianista russa Maria Yudina interpretant aquest mateix concert.

Segurament ja sabeu que, a banda d'escoltar-nos a la sintonia de la vostra ràdio local, podeu sentir tots els episodis de La Bona Música a la plataforma de streaming iVox. Allà hi trobareu aquest espai i tots els anteriors. Doncs bé, un dels que ha tingut més ressò, més èxit, o almenys més descàrregues, ha estat el que vam titular Bach Jazz Club, on us oferíem un recull de peces del mestre Eisenach, però totes amb arranjaments per grup de jazz, com dèiem llavors, simulant un club en el qual només es toqués la seva música. I que, ja ho dic jo, seria possible, perquè tantes i tantes són les versions que es fan de la música immortal de Bach, i que en alguns casos, com les del preludi que estem sentint, ens acosten, a més, a un altre dels temes que vam tractar fa poc, el minimalisme i la música repetitiva.

sentíem el pianista romano-alemany Eugène Cicero amb la seva versió del cèlebre preludi número 1 del clavecivent temperat, i que aquest pianista titula Un Bach, és a dir, I Bach. El tema està arranjat i enregistrat a Alemanya l'any 1965, però després el va revisar en el seu disc Jazz Bach l'any 85, al costat del seu trio.

dels programes que ja us asseguro que m'ha divertit més fer és el que vam titular Fake Barroc, en el qual alternàvem versions de peces barroques autèntiques amb d'altres falses, altres que imitaven l'estil barroc, però no donaven pistes, perquè d'aquesta manera miréssiu d'endevinar l'autenticitat per vosaltres mateixos. En aquell espai vam incloure barrocs autèntics, habitualment poc coneguts, perquè no fos tan fàcil la identificació, i els vam anar alternant amb alguns falsos barrocs que no eren gens fàcil d'identificar. Però per qüestió de temps no vaig poder incloure el que estem sentint, i que va ser obra del gran violinista del segle XIX, Fritz Kreisler, una obra publicada a Viena el 1905, que va néixer camuflada sota el nom del barroc Gaetano Pugnani, enganyant a crítics i melòmens durant 3 dècades, fins que el 1935 el mateix Kreisler va revelar el fake clàssic, provocant d'aquesta manera un notable escàndol de crítica.

sentíem el preludi i allegro de Fritz Kreisler imitant Gaetano Pugnani, i en aquest cas en la interpretació el violí de Joshua Bell.

Un espai que crec que va quedar força interessant va ser quan vam recordar alguns grans noms que estan enterrats al cementiri parisenc del Père Lachaise. És un programa que gairebé podríeu utilitzar com a guia de visita, per anar resseguint les posicions de les sepultures, perquè allà us diem la posició i la ruta que heu de fer per visitar aquesta joia museística. Allà hi són enterrats, entre d'altres, Chopin, per exemple, Edith Piaf, Poulenc, Bizet, Jim Morrison o Michael Petrucciani. Doncs bé, ens van quedar alguns músics per incloure a la selecció. En concret, a mi em va quedar l'espineta de no haver programat música de Bellini, un altre dels il·lustres que van descansar a París, ni que fos durant uns anys. Doncs ho farem amb la versió sensacional que Cecilia Bartoli fa de l'àrea A non crede a mirarti de La Sonàmbula, una obra estrenada amb un èxit rotund a Milà el 1831.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Avui estem fent una coda radiofònica, que és també coda musical, i en la que repassem alguns dels espais que us han agradat més, almenys segons les estadístiques de descàrregues a la plataforma de iVox. Un d'aquests programes que ha tingut forces descàrregues tenia un títol més aviat poc atractiu, i tot i això ha comptat amb molts oients. És el que vam dedicar a les Opus 1, les primeres obres publicades per alguns compositors.

composta per Fanny Mendelssohn sobre un poema de Heinrich Heine. Estem sentint la cançó Schwanenlied, el cant del cigne, que va ser l'opus 1 de Fanny Mendelssohn, la primera obra que va aconseguir publicar. L'havia escrit uns anys abans a Berlín, però la seva publicació oficial no va arribar fins al 1846, uns pocs mesos només abans de la seva mort prematura.

sentíem el lead, Joanne Lead, el cant del cigne, escrit per Fanny Mendelssohn, una de les pianistes i compositores més brillants del tercer quart del segle XIX, però que òbviament va veure la seva obra emmascarada, diríem, per la genial figura masculina del seu germà i també, cal dir-ho, per la pròpia pressió materna, pressió que l'obligava a que no es dediqués professionalment a la música. Tot i això, és autora d'un bon grapat de peces, sobretot cançons, objectivament tan bones o més com les de Fèlix, i això ho reconeix absolutament tothom, fins i tot el propi Fèlix, que moltes vegades no dubtava a signar-los com a propis, cosa que hem de veure com una possible apropiació, però que també és veritat, i defenia el mateix Fèlix Mendelssohn, permetia que almenys la música de la seva germana fos escoltada.

I de la lluita silenciosa de Fanny Mendelssohn, ens dirigim ara al misteri dels hospicis de Venècia. Potser recordareu l'espai que vam dedicar a les noies orfes de l'Hospedali, aquelles virtuoses anònimes que, tocant amagades darrere les gelosies, van ser un autèntic fenomen que atreia visitants de tota Europa a la ciutat dels canals. En aquell espai vam sentir música dels compositors que van treballar en algun dels quatre Hospedali musicals. N'hi havia molts més, però eren quatre els Hospedali en els que es feia música. Entre ells, evidentment, Vivaldi. Però se'ns va quedar pendent música d'algun altre compositor molt interessant, com aquesta brillant composició de Baldassare Galuppi.

El que sentíem era el concert per a clavicèmbal i orquestra en do menor de Baldassare Galuppi. En un altre dels espais de la temporada ens vam apropar a la visió de la solitud que han tingut pensadors orientals i occidentals. En el cas dels occidentals, com Petrarca, per exemple, en el seu text Elogi de la vida solitària. I amb l'ajut de Petrarca i altres pensadors vam reflexionar sobre les diferents cares de la soledat, de vegades buscada i d'altres terriblement dolorosa. En la nostra selecció musical d'aquell dia, però, no hi va haver lloc per aquest tema abocadorament nostàlgic, que és Alone Again, de Gilbert O'Sullivan, que avui sentim, però, en les veus de Diana Krall i Michael Bulbé.

0: sentíem Alone Again, que com dèiem és una cançó original del cantautor irlandès Gilbert O'Sullivan, llançada l'any 72 a Londres, però he triat la versió de Diana Krall i de Michael Bublé perquè al meu entendre recrea fins i tot millor, fixeu que us dic, la melangia del protagonista que el mateix Sullivan disfressava, perquè el tema té una lletra profundament trista, gairebé existencialista, que parla del suïcidi, de l'orfandat. I Sullivan ho camuflava, diguem-ne, amb un ritme pop més aviat alegre, gairebé com per treure-li ferro.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I per acabar aquest viatge a través de la revisió dels darrers espais de la temporada, unim dos dels temes que hem tocat per separat, però que aquí d'alguna manera conflueixen en única peça, aquesta que us presento i que no vam tenir temps d'oferir-la en el seu moment. És el tema de la melangia i de les perles musicals amagades, i la música és l'impromptu per a viola i piano de Dmitri Shostakovich. El compositor sarcàstic i de vegades violent aquí es transmuta en pura sensibilitat i ens fa pensar en els moments que el compositor va tenir que optar per la resignació i el silenci davant de l'aparell del partit que controlava amb mà de ferro aquest esperit hipocondríac i hipersensible.

sentíem l'impromptu per a viola i piano, opus 33A, una obra breu de Dmitri Shostakovich, escrita a Moscou l'any 31, però que va romandre oculta durant gairebé un segle fins a que el seu manuscrit va ser descobert fortuïtament, no fa tant, el 2017, a l'Arxiu Estatal de Literatura i Art de Rússia. Sembla que Shostakovich va escriure aquest impromptu com un regal pel reconegut violista Alexander Mitrofanov,

com que tota bona coda es reserva el dret a sorprendre l'oient, aquí tenim el camaleón del panameny Rubén Blades. I la raó per l'elecció, amics, està en la doble faceta vital d'aquest home, de Rubén Blades, que no només va ser o ha estat un músic prolífic i sabrosón, diríem, sinó també un polític implicat a la vida del seu país. Ell fundaria el partit Movimiento Papai Goró i seria candidat presidencial l'any 1994. La seva formació com a advocat li permetria més tard arribar a ser fins i tot ministre de Turisme de Panamà entre el 2004 i 2009. Per tant, aquest és un dels casos de músics amb una doble identitat, un tema que van tractar en el capítol Doble Vida, on van desvelar les vides paral·leles de grans músics com Prokofiev, Hoffman, Chanzaev o Paderewski. I atenció al que diu la cançó. Camaleón, camaleón, aunque cambies de color, yo ya sé por dónde vienes. Una lletra que, jo us dic, no és pas zoològica, sinó més aviat

Camaleón és una de les cançons més incisives del cèlebre cantautor i activista panameny Rubén Blades, inclòs en el seu àlbum Caminando, gravat a Nova York i publicat el 91, un tema satíric clarament lligat a la realitat política de Panamà, que és una sàtira social i denúncia directa contra l'oportunisme, l'ambició i la hipocresia dels líders polítics. Sàpiga que encara avui la política n'és plena de camaleons, senyor Blades.

i la coda que ell col·loca al tercer moviment de la seva sisena sinfonia. Doncs bé, amb aquest espai d'avui en forma de coda tanquem oficialment la temporada. A partir d'ara podreu sentir alguna repetició en l'horari habitual a la vostra sintonia, i els que sou usuaris de podcast, doncs bé, us convido a recuperar algun episodi que us hagi quedat pendent. Us prometo que tots estan fets amb esforç i amor per la música. Estimats i estimades, si tot va bé, ens retrobarem al setembre. Us agraïm, com sempre, la vostra atenció. I ho fem l'equip de dos que fem el programa. Ja sabeu, en Pere Sánchez, controlant els comandaments tècnics d'aquesta mena de nau espai-temporal que s'ha inventat aquest servidor de vosaltres, que és Lluís Bonamusa. Una nau que transita per un univers infinit ple de bellesa i que té un rumb fix i inapel·lable. La bona música.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
0: 107 FM i punt.
2: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
3: Bona nit.
0: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
4: Com?
5: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
4: Com?
1: Amb la col·laboració de BN Group.

0: Frases d'en Ramon.
1: Com més fosca és la nit, més clar és el dia.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Comença Arrela. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: entre les valls i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrel, el programa agrari d'UA Oliva Ràdio. Una edició, la d'avui, que la dedicarem a parlar de diferents qüestions d'actualitat. La feina que fa l'IRTA per analitzar i localitzar les varietats més resistents d'ordi i de colza per poder suportar episodis de sequera i altres adversitats. Però també parlarem del sacrifici dels 200 caps de bestiar que hi ha hagut en una explotació del Pirineu, justament amb els propietaris d'aquesta explotació i també amb el sindicat agrari Assaja, per conèixer quines són les demandes que fan per revertir aquesta situació i tot el que demanen a les administracions per poder sobreviure i per poder fer al cap i a la fi la seva feina. I finalment farem també un apunt en la recollida de la fruita per començar a tenir unes primeres previsions de com pot anar aquesta campanya a les comarques de Lleida. Amb tot això, comencem.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Amb nom propi.
1: Comencem una nova edició de l'Arrel, que com dèiem, entre altres qüestions, avui abordarem la xarxa de varietats de l'IRTA per conèixer tots els projectes i totes les activitats demostratives que s'estan fent al llarg d'aquests anys i les que es poden fer a partir d'ara, i ho farem acompanyats del Josep Anton Betbeser, tècnic de programes de cultius extensius sostenibles de l'IRTA. Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: D'entrada, per ubicar primer una miqueta els nostres oients, quan parlem de xarxa de varietats, exactament quines activitats impliquen. Si t'ha d'atenció al micròfon, així, perfecte.
4: La xarxa de varietats de cultius extensius a Catalunya és una xarxa d'assajos que es fan a tot el territori català, que comprèn treballa amb els principals cultius extensius que tenim a Catalunya i va incorporant, es tracta d'anar incorporant en assaig totes aquelles noves varietats de tots aquests cultius que van sortint al mercat per tal de donar una informació independent i exacta del comportament d'aquestes varietats a les diferents zones productives del nostre país.
1: Quines varietats serien, per exemple?
4: A dins d'aquesta xarxa de varietats i treballem, el bloc més gran serien els cereals d'hivern, on hi ha l'ordi, el blat i el triticale. Després tindríem el panís o blat de moro, i després tindríem la colza, que també és un cultiu molt important, tot el bloc de proteaginoses, on hi ha el pèsol, la soja, els cigrons i altres proteaginoses amb les que hem treballat. I finalment tindríem les farratgeres amb l'alfals i els cereals d'hivern per a farratge o amb barreges amb lleguminoses.
1: Com s'hi treballa? És a dir, quin és el procediment, els tempos, el modus? Com ho feu?
4: Depèn del cultiu. O sigui, per exemple, amb els cereals d'hivern, més o menys, els cereals d'hivern es vindrien a sembrar al novembre-desembre. Llavors tot el que és ordi, blat i triticale, tots aquests assajos, es preparen els assajos durant els mesos previs i es fa la sembra quan se pot entrar, al novembre o al desembre. Es cuiden aquests assajos i es prenen dades durant el cicle, es venen a collir ara en aquesta època durant el juny, principis de juliol. Després la colza és un cultiu una mica diferent. La colza es sembraria... Aquí cal fer un incís, perquè també sortirà, suposo, després, perquè és una de les novetats, sinó adaptacions a la climatologia que tenim fins ara. La colza, tradicionalment, a les nostres contrades, treballem amb varietats de colza d'hivern, que se sembren al setembre, i al setembre o a principis d'octubre, i també es vindrien a collir ara en aquesta època. El que ha passat és que, darrerament, amb el canvi climàtic, han començat a canviar, a introduir unes noves dates de sembra en zones més temperades, que serien sembres al novembre i desembre en varietats de primavera, que també es collirien ara en aquesta època. Després també hi ha el cultiu del panís o blat de moro, que aquí hi ha dues dates de sembra molt diferenciades. Tenim el panís com a cultiu únic, que se sembraria a l'abril i es colliria a segona quinzena de setembre, principis d'octubre. I després tenim el cultiu de panís com a segon cultiu, darrere un cultiu de cereal d'hivern, un cultiu d'hivern, que pot ser també un pes o un altre cultiu, que es pugui collir durant la primera quinzena de juny. Aquest panís es sembraria la segona quinzena de juny, i són cicles més curts que els altres, i s'anirien a collir ja a l'octubre, inclús al novembre.
1: Perfecte.
4: I després ja, doncs, bueno, finalment les farratges, l'aufals, és un cultiu perenne, és un cultiu que se sembra, que dura un mínim de 3 anys al camp i que durant l'any es fa un mínim de 6 segues. Cada, des de l'abril es fa una sega més o menys cada mes fins al setembre.
1: Llavors, d'aquestes activitats demostratives, què se'n extreu? O sigui, què n'extreieu i per què us serveix?
4: Bueno, la xarxa de varietats ja va començar en el temps fa molts anys. De fet, la xarxa de varietats va ser iniciada pel Servei d'Extensió Agrària del Departament d'Agricultura i des del 1995 la fa l'IRTA. La xarxa de varietats és una eina bàsica perquè és una eina... Hi ha una renovació varietal, sobretot amb uns cultius més que amb uns altres, però una renovació varietal molt gran, cada vegada més en els darrers temps. La millora genètica va més de pressa, té eines més eficients i treu al mercat varietats cada vegada, en teoria haurien de ser superiors a les que hi havia fins llavors, però treu varietats molt noves i es fica a l'abast dels nostres agricultors, es fica moltes varietats noves, de les quals si no hi ha una informació que sigui que sigui exacta o que sigui que se la puguin creure, l'única referència que tenen és el que els diuen els venedors d'aquesta llavor. Llavors nosaltres el que fem és assajar totes aquestes varietats i llavors aquestes varietats no només s'assagen des del punt de vista productiu, o sigui, hi ha varietats que és important que siguin que tinguin un rendiment més alt cada vegada més. Les varietats van augmentant de producció, la millora, però no només això, han de saber si són resistents a determinades malalties, determinades són resistents o més o menys resistents a la sequera, poden competir més amb les males herbes i tenen una qual, depèn de la qualitat que tinguin i de l'espècie que parlem, tenen una qualitat o una altra, i tot això és important de cara al productor, perquè el productor ha d'escollir dels nostres assajos surten uns resultats, no només anuals, cada any surten uns resultats, però l'important de l'agricultor és que agafi, nosaltres tenim en assaig les varietats un mínim de 3 anys,
1: val,
4: perquè les condicions són canviants. Llavors ha d'agafar les varietats amb 3 o 4 anys, els resultats de 3 o 4 anys d'assaig, i ha de veure durant aquests 3 o 4 anys quines varietats s'han comportat més bé a la seva zona agroclimàtica. Nosaltres tenim Catalunya dividida en diverses zones agroclimàtiques i fem assajos en 6 zones agroclimàtiques a Catalunya diferents, però no és el mateix que nosaltres assagem una varietat de blat als secans més àrids d'aquí, a una pluviometria molt baixa i unes temperatures més altes, que assagem una varietat als secans frescals a la vora del Pirineu, que tindrà una pluviometria més gran, unes temperatures més baixes, o als regadius de Lleida, que tenen reg, com un secà. Llavors, totes les varietats no es comporten igual a tot arreu i no es comporten més bé en una zona que en una altra. Tota aquesta informació es fica a la disposició del productor perquè pugui escollir d'aquelles varietats que van sortint al mercat i que no té per què conèixer quines se comporten més bé a la seva zona.
1: Que això al final també repercuteix en la productivitat.
4: Això repercuteix hauria de repercutir en una millor rendibilitat per les explotacions, sobretot en una millor sostenibilitat de les explotacions. Perquè si no és el mateix que si tu estàs en una zona que tens problemes d'una malaltia concreta, per exemple, amb nictosporiosi amb ordi, o que tinguis problemes d'un rovell amb blat, pues, o que tinguis problemes de virosis amb blat de moro, o depèn de la problemàtica que tu tinguis a la teva zona, a la millor escolliràs unes varietats que no tinguin, que siguin més tolerants o més resistents amb aquestes malalties, amb aquestes problemàtiques, amb la qual t'estalviaràs primer, augmentaràs la rendibilitat en teoria, i després t'estalviaràs tractaments fitosanitaris que no hauries de fer i que deixes de fer i que al final van en benefici també de la sostenibilitat del sistema.
1: Per exemple, de les més recents, de les activitats demostratives més recents en general, alguna peculiaritat que hagueu pogut localitzar, que hagueu pogut trobar, alguna cosa que desconeixíeu i ara doncs, l'heu pogut localitzar?
4: En general, el resultat és això, bàsic és que és determinar quines varietats se comporten més bé a cada zona, però després sí que és veritat que hi ha hagut una evolució, per exemple, amb el canvi climàtic, hi ha hagut una evolució bastant gran. A les zones, per exemple, més d'hivern, de secans més freds, normalment antes sempre estàvem parlant tant d'ordi com de blat, per exemple, en aquest cas, estàvem parlant de varietats que eren varietats d'hivern resistents al fred de cicle més llarg. cada cop més amb aquestes zones estan entrant varietats de primavera que també s'han d'assajar a veure si funcionen bé en aquestes zones. Uh-huh. Abans aquestes varietats de primavera, si sembren aquestes zones més tardanes, arribaven els freds de l'hivern i molts anys les mataen. Ara fa molts anys que això no passa. I aquestes varietats de primavera, a vegades en determinades zones de més d'hivern, es comporten bé. Després també estem, ja el canvi climàtic també ens porta, per exemple, hi ha malalties com el rovell negre, que és una malaltia que aquí a Catalunya o no existia o era molt anecdòtic la seva incidència. Cada cop més ens donem compte que en zones més temperades ens està entrant aquesta malaltia amb blat i que potser és una malaltia que realment és bastant agressiva. Llavors s'han de detectar les varietats que són més sensibles o més resistents a aquesta malaltia. Al final són igual que la sequera, és el mateix. Cada cop més tenim períodes de sequera amb els quals no és fàcil, però hauríem de poder arribar a determinar quines varietats tenen un millor comportament amb aquests episodis de sequera que podem arribar a tenir i quines no el tenen.
1: Què fa aquesta malaltia?
4: Quina, la rovell negre?
1: Sí.
4: Bueno, al final és una malaltia que pertany a la família dels rovells. Tenim en blat, per exemple, tenim el rovell groc, el rovell bru i el rovell negre. Al final el que fa és baixar la capacitat fotosintètica de la planta, amb la qual cosa, depèn de quan el comenci a afectar, l'afectarà més o menys, i el que farà és ens farà baixar el rendiment i el pes del gra.
1: Heu pogut veure que, és a dir, al llarg d'aquests anys, anar veient com les varietats que anaven sortint més resistents han anat perdent també resistència al pas dels anys amb l'aparició de noves malalties o amb l'evolució de les malalties que hi ha.
4: Sí. Al final és tot una evolució. Hi ha evolució, per exemple, amb el rovell groc. Nosaltres no havíem tingut rovell groc a aquestes zones d'aquí de Lleida. No era una malaltia molt important fins que va arribar una nova raça europea que, pel que fos, ens va baixar cap aquí. Uh-huh. Aquesta raça comença a afectar el blat molt abans i realment és una malaltia molt agressiva i que quan afectava ens podia fer baixar el rendiment fins a més de la meitat. Llavors, amb aquesta malaltia, varietats que són més tolerants i menys, i el mateix passa, per exemple, amb panís. En panís tenim una problemàtica molt gran, sobretot en segones dates de sembra, que són la producció de micotoxines en gra. Pues això és el mateix. Si nosaltres som capaços de detectar aquelles varietats que ens donen en gra uns nivells de micotoxines més baixos, això al final redundarà en una millor qualitat del gra i serà més fàcil després de vendre'l. A vegades depèn dels anys i depèn dels nivells de micotoxines, perquè n'hi ha diversos tipus. Pot haver problemes de comercialització que les fàbriques de pinso diguin que no volen aquell gra perquè té un contingut de micotoxines massa alt.
1: Clar, i a més ara també m'imagino que és que canvia tot molt més ràpid que fa uns anys. O sigui, que adaptar-se i que aquestes varietats més resistents, sí, la resistència és més curta.
4: Depèn de la malaltia. Hi ha malalties que són capaces de canviar molt ràpidament les races i hi ha malalties que no tant. El tema és més, moltes vegades, com el cas del rovell negre. No és que siguin races diferents, que tampoc ho sabem, sinó que les condicions de temperatura són més favorables al desenvolupament de la malaltia i llavors ens ha entrat una malaltia que normalment no era un problema. Llavors es tracta de... Tens dos opcions. O quan detectes la malaltia tractes, o si realment detectes que hi ha varietats que són més tolerants a aquesta malaltia o més resistents, doncs hauràs d'anar de intentar cultivar aquestes varietats mentre tinguin les mateixes característiques de producció i de qualitat que tu necessites. Uh-huh. Llavors t'evites de tractar per un costat, evites tractar perquè hi no tens aquesta despesa, i per altre costat, doncs, al final no apliques menys fitosanit.
1: Abans d'acabar l'entrevista, amb les noves varietats validades, no? amb l'últim que tenim, quins serien els reptes en ordi i en colza? És a dir, cap a on estem anant? Cap a quines varietats estem anant? Què és el que s'haurà de tenir en compte a partir d'ara?
4: En ordi, concretament, s'haurà de tenir en compte varietats que siguin resistents a la sequera. Uh-huh. Varietats que, sobretot les condicions que estem tenint a les zones productores, és que el maig cada vegada ens entra abans la calor molts anys.
1: Sí.
4: Llavors, en varietats, potser en moltes zones que siguin capaces d'arribar o omplir el gra antes que ens arribin aquestes calors, i sobretot que siguin resistents, amb ordi en concret, que siguin resistents al mintosporiosi, a rincosporiosi, i les zones més temperades a rovell bru.
1: Perfecte.
4: I en colza el problema és una mica més complicat depenent de la zona. En colza, què necessitem? Necessitem que l'agricultor es guanyi més bé la vida. Llavors, en colza hi ha les colzes tradicionals, que són les doble zero, que són baixes en bàcid terúsic i tenen menys factors antinutritius, i han sortit ara colzes com les Alto Lake i les Alt Erusi, que són un tipus de colzes que potser ens poden donar un valor afegit més a l'hora de la venda del gra. Continuen sent, poden ser independentment que siguin d'hivern o de primavera. Doncs hi ha diferents tipus de genètiques que surten, que són més interessants, que es valoren més i tenen les seues avantatges també nutricionals, i és un tipus de genètica que hem de veure si realment ens aporta a l'agricultor un valor afegit. I per altra banda hi ha les sembres de primavera, que hem dit abans, en colza, les sembres de primavera, doncs, bueno, resulta que fins ara sempre es feien sembres d'hivern, i les sembres d'hivern són al setembre, i cada cop més ens trobem que al setembre molts anys tenim problemes que no tenim suficient humitat al sol per sembrar, i també tenim problemes d'atac de una plaga com el saltiró, que quan ens neix es menja la plàntula i és difícil de controlar i té una evolució molt ràpida. Llavors, en les zones més temperades, que no tinguem problemes greus de gelades a l'hivern, retrasar la sembra d'aquesta colza, i en comptes de fer-la en varietats d'hivern, fer-la en varietats de primavera, fer la sembra al novembre i al desembre, allí assegurem la humitat del sol, i com que les temperatures són més baixes no tenim problemes de saltiró. Llavors assegurem la sembra. Després falta veure si aquestes colzes sembrades amb aquestes dates ens donen un rendiment similar al que ens hauria donat una colza d'hivern, o ens entra més bé la rotació. Perquè a vegades en regadiu podem tenir el problema de que al setembre, si estem fent un panís, darrere d'aquell panís no podem fer colza, a lo millor, perquè hem collit tard el panís i ja no ens entra la colza, però amb aquest tipus de sembra sí que ens entraria. Fem també per ajustar-ho dins de la rotació de cultiu.
1: Perfecte, doncs estarem pendents també per anar-ne fent seguiment i anar explicant totes les noves varietats que es puguin anar localitzant. Ho hem deixat aquí, Josep Anton Betbeser, tècnic del programa Cultius Extensius Sostenibles de l'IRTA. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta arrelada d'avui, i que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
6: Aquests dies ha estat notícia...
1: Una de les notícies recents que hem hagut d'explicar ha estat la sacrificació de 200 animals a dues explotacions del Pallars afectades per la tuberculosi, i això ha comportat la indignació dels ramaders. En aquesta edició de l'Arrela podrem parlar amb els responsables d'aquesta explotació d'animals, però també volem parlar amb un dels sindicats que més ràpid es va manifestar i va sortir a fer declaracions, que és el sindicat Assaja. Per això avui qui ens acompanya és un dels seus membres, que és el Lázaro Moreno. Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: Quan vam explicar aquesta notícia, vam explicar també la indignació dels ramaders i també, doncs, en aquest cas, la indignació vostra, no?, com a sindicat Assaja. A què vinculeu o a què vincularíeu a un fet com aquest? Per què ha hagut de passar?
7: Bueno, el problema majoritari és l'excés de fauna salvatge que hi ha. Això està vist i comprovat. I després, el que ha seguit és l'administració, que la gent del territori els advertim del perill que ve, i ells, R que R, sempre a la seva manera de gestionar. I hem arribat a aquest punt, amb el punt que ara estem plens de fauna cinegètica i que no podem ni pasturar les finques. Totes les finques que conreem, totes les finques plenes de bitxos, i bueno, i això és un desastre.
1: Clar, És la primera vegada que s'ha de fer un sacrifici animal d'aquestes característiques de 200 animals, o ja ha passat altres vegades?
7: Bueno, arreu del 2017 ja el nostre municipi, el municipi de Soriguera, ja es van començar a matar vaques en dues explotacions. Després van passar alguna explotació més altra, puntualment alguna altra, i el 2022 la mateixa explotació ja va tindre que matar 50 caps, més o menys. Jo mateix l'any passat vaig matar una altra. Era dubtosa, però bueno, al final, quan estàs en un punt vermell així, estàs mirat amb lupa. I llavors, pues, nosaltres fem un cada any, cada explotació és saneada pels veterinaris de l'administració, i el que nosaltres reivindiquem és que si nosaltres hem de seguir unes normes, les normes s'han d'aplicar per tots, i s'ha d'aplicar també per tots els cotos privats que gestionen tota aquesta fauna cinegètica.
1: Clar, et deies que en el teu cas tu això també ho has hagut de fer. Expliquem una miqueta el protocol, és a dir, quan es decideix que s'ha de sacrificar aquests animals?
7: Quan jo parlo pel meu cas, a mi em va passar el gener de l'any passat. Bueno, pel veterinari nostre de sanejament, bé, te fan la prova de les vaques, una prova que jo considero que els humans ja fa 50 anys que anem a la Lluna, i aquella prova encara és la mateixa que fa 40 anys. No sé, amb les tecnologies que avui en dia es podria mirar que treu un percentatge més exacte, no matar animals per matar. Pues van arribar a l'explotació, van fer la prova, al cap d'uns dies tornem a mirar a veure el resultat, i llavors ja se li va notar amb una vaca pues, un bony aquí a la banda del coll, que és el que marca que és possible positiva. Llavors què passa? Que automàticament ja el veterinari ja dona part al departament, el departament ja te fan sacrificar aquesta vaca, llavors tu has de buscar-te portar-la al corxador i sacrificar-la.
1: Vale.
7: Aquelles mostres passen amb un laboratori, i al cap de 60 dies te diuen si és positiva o és negativa. A part que et fan esperar 60 dies, que això és com nosaltres els animals, aquí dalt, les petites explotacions, els animals ens apreciem perquè els hem vist néixer, ens recordem de la seva padrina i de tota, és que és, formen part de la nostra família. No és un... No parlem de números ni de quantitat econòmica, parlem més que res de part de la nostra vida. I quan has de matar un animal que després, al cap de 60 dies, te diuen que és fals positiu, encara pues, dius, bueno, i per què l'han matat? I per què no li han fet una altra prova que d'això, saps?
1: Clar, és a dir, el sacrifici ve abans del resultat definitiu de la prova.
7: Sí, el sacrifici del moment que te surt, que ja marqui que és positiva, i per això no vol dir que sigui 100% fiable. Perquè en aquest cas, a mi me van matar la vaca, i al cap de 60 dies me van dir que era fals positiu.
1: Clar.
7: Ja estava la vaca morta.
1: Clar, clar, perquè, i a més, això, en el teu cas entenc que només va ser una vaca, o n'hi va haver més?
7: Sí, sí. No, va ser una vaca.
1: Clar, en el moment en què tu et diuen, mira, era un fals positiu, tu què sents en aquell moment?
7: Sents una impotència, perquè llavors dius, mira, pobre animal ha mort en va perquè no tenia res, i després encara dius, bueno, estàs content perquè dius, bueno, ha sigut fals positiu, no tens més problemes
1: ja
7: amb els altres. És que és un entre el blanc i el negre, saps?
1: Clar, perquè, per exemple, si en una explotació es dona un cas positiu que es confirma que és positiu, només afecta aquell animal, afecta a tota la resta dels que hi ha a la granja, com funciona això?
7: Bueno, això, amb l'antiga normativa, com quan no era metgen de tuberculina, tu podies sortir i llavors anaves sanejant. Els animals quedaven en quarantena, quedaven dintre de l'explotació, o amb una muntanya, o algun ramader que anava sol amb una muntanya, però sempre aïllat de la resta de ramaders, els animals. Però ara, amb la nova normativa que ha sortit ja, pues ara és molt diferent. Ara et surt un positiu i llavors ja comences a fer un cribatge. Clar, per un positiu l'agricultura diuen que no, sempre ens han dit que no, però clar, un positiu amb un ramat de vaques gran és difícil de tindre'l. És jugar a la loteria. en poden sortir dos, te poden sortir tres, però o quatre o cinc, no sé, però depèn del percentatge d'animals, però és, jo penso que això hem de lluitar tots, perquè Brussel·les ens cargarà tota la ramaderia extensiva, els petits ramaders que crien vaques autòctones aquí a les muntanyes del Pirineu, se'ns cargaran a tots.
1: Perquè a banda de la tuberculosi, ara mateix quins serien els principals obstacles que teniu?
7: Bueno, cada vegada la cosa està complicant amb la dermatosi modular. Bueno, cada dia surten malalties noves i cada dia tenim més problemes per fer la nostra gestió de ramat. I quan has d'anar, pues, hem d'estar sempre amb un continu contacte amb l'administració. Ara s'ha de vacunar d'això, ara allò altre, sempre no sé, seguim unes normes sanitàries. Llavors nosaltres, els ramaders, el que reivindiquem és que nosaltres ja les seguim, l'administració ha de ficar fil a l'agulla i ficar a fer alguna cosa amb aquests animals que tenen. No pot ser tindre tants animals soltos per el món així de Déu. Això no és que perjudiqui només que els ramaders, que això al final pot perjudicar hasta la salut pública, perquè aquests animals, alguna vegada ho he dit, perquè també soc regidor de l'Ajuntament, això que em preocupa la salut dels veïns, perquè aquests animals fan vida a les captacions dels pobles, i això ningú ho ha pensat. No sé, ja ho sé que és difícil de passar la malaltia així perquè sí, però estem parlant d'una cosa sèria i aquí ningú ens escolta.
1: Per què creus que ningú us escolta? És a dir, aquí, si haguessis de buscar algun responsable, qui creus que seria?
7: Bueno, en general. El responsable sempre ha sigut l'administració. L'administració ha anat fent coses, incloent animals. Ja va començar, tot aquest problema ja va començar aquí a aquest territori, parlo, no sé la resta, però a aquest territori van començar amb la reserva de Buma. Van pensar de fer una reserva, molt bé, ja els ramaders de l'època i de la zona ja es van queixar, perquè això ningú se'n recorda, però tots els ramaders de la zona ja es van queixar que allò no aniria bé. La gent del territori ja ho van advertir a l'administració. L'administració, RQR, una reserva, bueno, van ficar els ciervos, tot molt bé, fins que al moment que se'ls ha descontrolat. Què passa? Que aquells animals no s'estan quietos allà. Perquè si salten la valla i veuen que van al cultiu de 2 quilòmetres més enllà i veuen que allí mengen una herba més bona, no s'estaran a dintre del tancat, aniran cap enllà. I llavors pues, se'ls ha anat descontrolant. Llavors què ha passat? Que tota la zona aquella, pues, han començat a crear cotos privats, que aquests cotos privats l'administració els és més difícil de controlar-los. I llavors jo penso que ha sigut aquell de l'origen, que allà han començat a tindre animals de 50 espècies de tot barreat allí, i al final han fet un poc de malaltia que s'ha anat estenint fins a les vaques. Perquè parlem del Pallars, pues que a les valls d'Aguilar, que toquem al municipi de Soriguera, allí s'han matat més de 1.000 vaques.
1: Déu-n'hi-do.
7: Allí s'ha perdut el compte de les vaques. Em sembla que estem molt lluny, però de les valls d'Aguilar a Tornafort hi ha 1 quilòmetre de distància. I a la reserva de Humor no arriba ni a 5 quilòmetres a la línia recta. Estem amb una rotllana aquí que l'administració, per això demanem a l'administració que facin ja un control amb aquest espai.
1: Confieu des de Saja una reconducció d'aquesta situació, és a dir, que algú prengui consciència i es canviï alguna cosa, o ara mateix la confiança és poca?
7: La confiança és nul·la, perquè ja portem diversos anys negociant amb el govern, sempre ha sigut pas de tortuga, voluntat n'ha hagut, però resultat zero. I llavors ja hem estat sempre igual, així que ara ja per començar hi ha una certa reacció amb això, perquè ja estem escarmentats. Esperem que agafin ja i que sigui l'última explotació que haguem de fer buit de sanitari.
1: Doncs esperem que la propera vegada que tornem a parlar en aquest programa Lázaro sigui per explicar alguna cosa més, més positiva i no aquestes notícies que estem explicant en els últims dies. Ho deixem aquí, Lázaro Moreno, membre del Sindicat Agrari Assaja. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies a vosaltres i esperem que hi hagi resultats positius.
1: Després de parlar amb el sindicat Assaja, ara amb qui volem parlar és amb la Pili Herbàs. Ella és la responsable d'una explotació ramadera que aquesta setmana s'ha vist afectada per un buidatge sanitari. Hem explicat abans la notícia, el que volem recollir amb ella és el testimoni d'alguna manera en primera persona. Pili, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Gràcies per acceptar participar al programa d'Arrela d'aquesta casa i per explicar-nos sobretot com han passat els fets. És a dir, què és el que us ha passat?
8: Bueno, el que va passar és que a principis del 2026 realitzem les proves de sanejament i ens surt un animal reaccione amb aquestes proves. Aleshores, seguint el protocol, nosaltres sacrifiquem els animals i d'aquestos, entre les dues explotacions van sortir tres casos confirmats al laboratori. Vam demanar a la Generalitat la possibilitat de fer un nou sanejament que al final que ens el van concedir i aleshores al març realitzem aquest sanejament i surten dos positius en laboratori, ¿vale? Que dos positius confirmats. Sí. Aleshores, a partir d'aquí, es va decidir aplicar el aïllat sanitari per part de la Generalitat, nosaltres no estem d'acord amb aquesta decisió. ¿Vale?
1: És la primera vegada que us passa una situació com aquesta?
8: Vale, sí, o sigui, no és la primera vegada que ens surt algun animal positiu amb tuberculosi, vale? Però sí que és la primera vegada que afrontem el problema eliminant el ramat, perquè l'any anterior, bueno, l'any que ens va passar, la vegada anterior, el 2022, Catalunya encara no era indemne de tuberculosi, el que ens va permetre anar fent diversos sanejaments fins que l'explotació va a tornar a recuperar la seva qualificació sanitària, ¿vale? Va quedar lliure de tuberculosi i bueno, vam poder continuar pues, amb el nostre tarannà. D'acord?
1: Perfecte. Clar, amb una situació com aquesta, com ho esteu gestionant?
8: Bueno, això com ho estem gestionant, vull dir, és bastant... El primer de tot és una sensació d'impotència molt gran, ¿vale? De que tu no pots fer res per salvar els teus animals en els quals bueno, portes molts anys de vida dedicant-los a alguns on ja has passat nit sense dormir perquè no se't morgui aquella vedella, ¿vale? I tot això em sembla que l'administració no té massa present, no? I aleshores, bueno, nosaltres vam intentar dialogar amb ella, dient-li a veure si podia haver una altra alternativa com anar fent sanejament, ¿vale? Però no, ells van dir que havia de ser un buidat sanitari, que és el que diu la normativa, i ja està. Bueno, nosaltres ho vam haver d'acceptar, no tenim una altra opció, però el que ara a mi personalment m'està costant molt, molt d'assumir, no sé com ho faré, jo penso que al final necessitaré ajuda psicològica, és que pocs dies abans de fer el segon sanejament es detecta un sengle positiu de tuberculosi molt a prop de les nostres explotacions, per no dir dintre de l'explotació, ¿vale? I aleshores, de moment, no s'ha fet res, ¿vale? No hi ha hagut cap actuació extraordinària, cap casera, res, no s'ha fet res, ¿vale? Mentrestant, els nostres animals s'han de matar tots. Això no ho puc entendre i no ho puc assumir, ¿vale? I jo penso que és el que més, perquè dius, bueno, no tots tenim els mateixos drets, vull dir, perquè és a dir així, no? I aleshores, bueno, tampoc no tenen nosaltres, volem tornar a reconstruir les nostres explotacions, perquè és el que ens agrada, però clar, ens estem fent una pregunta. Si l'origen del problema continua existint i no s'acaba, què passarà? Dintre d'un any, dintre de dos, tornarem a tenir un altre foc, doncs tornarem a estar en la mateixa situació i si no som nosaltres potser és l'explotació del veí del costat, ¿vale? Això és bueno, és una cosa que una incertesa molt gran per afrontar el futur tant nosaltres com totes les explotacions d'aquesta zona.
1: Clar, què demaneu o què demanaríeu a les administracions?
8: Bueno, jo tinc l'expectat, no? I em sembla que els meus companys del sector penso que tenen la mateixa opinió, que el primer de tot que hauria de fer l'administració és tenir en compte la realitat que hi ha en aquesta zona, ¿vale? Perquè no és una explotació aïllada, on ha passat això, sinó que estem parlant de que durant els darrers anys en aquesta zona hi ha hagut diversos buidats sanitaris aquí, ¿vale? D'explotacions que no tenen cap contacte entre elles, eh? Vull dir, són explotacions diferents que no van a pasturar al mateix lloc, sinó molt a prop, ¿vale? Però que no, en cap moment han estat juntos, ¿vale? Aleshores nosaltres diem, ara, nosaltres estem fent els controls, estem assumint les conseqüències, per molt dures que siguin, aleshores, ja, que no és només l'explotació individual que està contaminada, segons ells, perquè ara els nostres animals, en teoria, estan sants, no? Perquè tots no surtin positius. Sinó de dir, què està passant en aquesta zona? Si per molt que estem matant oví, ¿vale? Vaques, ¿vale? Uh-huh. Igualment continua aquest focus, igualment hi ha un problema. No s'està atacant a la causa, s'està gestionant les conseqüències, però cap moment s'està tocant la caixa percibida, ¿vale? Perquè l'administració, en el moment que creu que hi ha un problema sanitari important, mobilitza recursos, destina equips especialitzats, però on? A Collserola, amb la pesta porcina. Aquí s'ha fet un dispositiu impressionant, perquè en aquesta zona no s'està actuant amb la mateixa determinació, perquè també hi ha un problema sanitari important. Perquè si continuen actuant de la mateixa manera que estan actuant ara, el reservori continua al territori. I aleshores, què passarà? Pues la solució, eliminar explotacions, actuar sobre la conseqüència. I així mai s'acabarà el problema que està passant. I el que estan fent està implicant un impacte molt, molt important pel futur del món rural. Perquè, clar, l'administració diu... S'ha de mantenir viu el territori, s'ha de fixar la població en el món rural, s'ha de garantir el relleu de generacional al camp. I amb aquestes mesures que està adoptant, ells pensen que ho aconseguiran, això? Si a moltes persones no se li està donant una opció de futur en aquesta zona, ¿vale? Perquè aquesta incertesa, com pot instal·lar-se de nou... Si, no sé si m'entens, vull dir, uh-huh. Bueno, que quan desapareix una explotació, que sovint és, bueno, ha desaparegut una explotació, ha desaparegut un romar, però també és per una eina de gestió del territori, que és una activitat que ajuda a mantenir viva la muntanya i que és molt important pel món rural en quant a nivell econòmic. O sigui, jo penso que l'administració s'ha de plantejar: vol conservar el món rural o no el vol conservar? Si vol conservar el món rural, també ha de garantir que es continuï a venir gent disposada a viure, a treballar-hi i a cuidar-lo.
1: Perfecte. Sí, Pili Herbàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui, que vagi molt bé.
8: I moltes gràcies per deixar-me donar la meva opinió i poder compartir amb els altres.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
3: L'entrevista.
1: I com dèiem, per acabar l'arrela d'avui, el que també volíem fer és una miqueta de primeres valoracions, primeres sensacions, primers dies de campanya de recollida de la fruita, i ho volem fer amb el Jaume Gardenes, responsable de sectors vegetals i cooperativisme d'Unió de Pagesos. Molt bon dia.
9: Bon dia.
1: Com està anant aquesta campanya de la fruita?
9: Bueno, són els començaments, aquí al territori de Sant Pere de la fruita de Pinyol. Estem a finals de la campanya de Figuera, a mitja campanya d'Obrecoc, vull dir que la campanya d'Obrecoc s'allarga bastant més, i després tota la campanya de Pinyol, que s'ha empezat a recollir diferents varietats de paraguaios i nectarines i algun pressic.
1: Perfecte. Comencem, si em sembla, per la cirera, com que ja estem al final. Com ha anat? Ha anat bé a nivell de producció? És d'hora per dir-ho?
9: A nivell de producció és una bona campanya. ens trobem els últims anys que hi ha diversos robatoris i la gent, els diferents pagesos i cooperatives i entitats que estan en aquest sector estan llogant vigilants de seguretat perquè els robatoris cada vegada s'intensifiquen més, vull dir, i és un cultiu que al portar un valor força alt, vull dir, és molt gormana d'anar a buscar aquests robatoris. Se preveu que hi ha una campanya bona, en aquest sentit, de preu, i de quilos també, i la campanya ha estat molt bé.
1: És a dir, el que roben són les cireres tal qual?
9: Sí. Bueno, ens estem trobant diversos robatoris de, que després aquesta cirera pues, va a diferents mercats o a botigues particulars. Vull dir, ens estem trobant que, bueno, que cada vegada més els pagesos s'ha de contractar vigilants de seguretat perquè va trobar les pèrdues bastant grans. Han arribat que parlarien de 1.000 o 2.000, i llavors perquè van en grups nombrosos de gent, i llavors ens trobem això, que estem parlant que 1.000 quilos de cirera, estem parlant que d'un valor de 3 a 5 mil euros. Llavors el valor és força alt.
1: I aquests robatoris s'han intensificat en els últims anys? S'han intensificat en aquesta campanya en concret? Ja fa anys que ho patiu?
9: No, en els últims anys. Vale. En els últims anys portem diversos robatoris i cada vegada ens trobem més que, bueno, el que t'he nombrat, que, que ens trobem que els pagesos l'única solució que hi veiem és contractar vigilants de seguretat. Nosaltres, des del sindicat, sempre recomanem que tothom faci les denúncies pertinents als Mossos i que els Mossos incrementin les seves dotacions en aquests territoris on hi ha més afectacions. Igual amb robatoris de cireres com a robatoris de maquinària agrícola, com de magatzems. Nosaltres sempre des del sindicat diem que es facin les denúncies, si pot ser in situ al lloc, que vinguin els Mossos in situ als llocs on s'han fet aquests robatoris, i a partir d'aquí que els Mossos incrementen les dotacions de personal.
1: Perfecte. Ah, pel que fa a l'Albercoc, una miqueta, com està anant i com pot acabar?
9: L'Albercoc, estem gairebé a l'equador de la campanya, també està resultant una campanya força atractiva, i llavors, bueno, a esperar les liquidacions. Vull dir, d'acord que les liquidacions se'ns diuen més tard de cada pagesos, però sembla una campanya força atractiva. El moment que força atractiva parlem de força quilos i després que els ventes estan marxant.
1: Val.
9: Sí, el mateix que ens trobem a fruita de pinyol, aquí tenim un handicap diferent ara mateix, s'està acabant la campanya Múrcia-Extremadura. Ara mateix és el moment que solapem campanyes, perquè aquí a Lleida portem una quinzena de dies i acollim, i allà baix de Múrcia-Extremadura està acabant la campanya. Llavors, al moment de solapar campanyes, mos suposa de cada mercat, mos suposa que pues, comença a sobrar gènere o que la cosa està marxant, eh? Ara mateix està marxant bé, però els preus no són els que els de la campanya passada. Estem parlant d'uns preus de 30-50 cèntims per sota de la campanya passada.
1: Va.
9: Esperem que de cara a l'agost, que la campanya passada, per diversos motius, pels freds a nivell d'Europa o pel que pugui ser, perquè, o pel tema d'especulació, perquè molta gent va especular perquè els preus eren molt atractius i força alts, que no ens passi la campanya passada. Llavors esperem que a partir d'ara, que acabaran les campanyes d'aquests dos territoris de l'estat espanyol que estan acabant, esperem que els preus puguin ser puguin acabar pujant de cara a el que és ara fins a final de campanya. És molt aviat per dir, però bueno, estem esperant això, que a veure què passarà els propers 15 dies, que la producció s'ha concentrat tot al territori de Lleida i la Franja i Aragó. Llavors esperem que al voltant d'aquests 15 dies sapiguem com anirà la campanya encaminada.
1: Aquest final de campanya d'Albercoc, què podria passar perquè es perdés producció?
9: No, de producció única, de producció no se'n perdrà, vull dir, esperem, ara mateix portem 3 pedregades aquest any, l'any passat vam tindre 19, esperem que aquesta campanya sigui una campanya més light en aquest sentit, que no ens afecti les pedregades, que no ens afecti el fruit, i esperem que la campanya sigui una campanya normal, vull dir, no, esperem que tot tira en van.
1: Perfecte, i llavors la resta de fruites que ens quedaven?
9: Estem parlant que ens queda pera, tornem a ensopegar amb la pera, és una espècie que no sé com acabarem d'encarregar els pròxims anys. Pensem que tornem a pinxar amb moltes varietats, com pot ser Conferent, Rabate, Williams, Barrets, hasta alguna blanquilla i alguna Ercolini, estem pinxant, i no sabem, hi ha un molt mal quallat en general. Llavors, no sé, esperem que els preus siguin més atractius, perquè la davallada de quilos hi serà, i ens trobem això, que veure què passarà. A part de la pera, tenim un problema que la retirada de matèries actives, ens trobem que hi ha diferents plagues i això que cada vegada se'ns fa més difícil combatre-les, com pot ser l'absció, l'estemfilium, el foc bacterià, estem trobant això, que no sabem com acabarà el tema de pera al territori de Lleida. En poma, la producció és una producció esperada, vull dir, una producció normal dels últims anys, i esperem que la campanya que s'empeixa cap a finals de juliol o agost sigui una campanya força bona.
1: Perfecte. I clar, això de la pera, com s'hi està treballant per intentar mitigar-ho?
9: No, gaire, nosaltres hi hem fet diferents valoracions. També s'ha parlat amb l'IRTA, com a mínim que l'IRTA hi posa mecanismes d'estudi, i després si veiem que amb aquests mecanismes que podem tirar en van no ho aconseguim, nosaltres el sindicat demanem una reconversió radical. Pensem que tothom s'ha de guanyar la vida, i si una espècie que fins ara és molt atractiva al territori de Lleida, que som el territori català que es fa més peres a part i espanyol, mos decantem que és Lleida i Rincón.

0: un munt de focos del que és foc bacterià, que pues, ens estem trobant que potser arribarem a un 30 o un 40% de finques afectades. No sabem si això ho pararem en un any o dos, o no es podrà parar, perquè enguany ha sortit uns fagos que són per combatre aquestes bactèries. Llavors no sabem si acabarà funcionant o no, però pensem això, que serà un cultiu que els propers anys en parlarà molt, perquè o acabarà desapareixent com algun territori europeu, o la gent no sabrà cap on encarregar aquest sentit de fer peres. Vull dir, la pera cada vegada ens costarà més.
1: Això, a nivell de ciutadania, creus que se sap? És a dir, són prou conscients del que us està passant?
0: No som prou conscients. La gent se pensa que fer qualsevol fruit se fa amb un no res, plantant un arbre i acabem fent fruits, però no és així, perquè ara mateix podríem parlar que aquest any parlem d'un increment d'un 20% dels costos de producció. Pensem que tenim tot el tema de la guerra de l'Iran, pues, que se'ns ha pujat un disbarat tant els fertilitzants com els gasolls, com tots els derivats de plàstics i que és derivat del petroli, se'ns ha pujat un disbarat, se'ns ha pujat tot el transport, se'ns ha pujat tot el que deriva d'aquest control de guerres que no ens haurien d'afectar. Penseu que estem a un 20% de pujada de costa de producció. Si la gent fos prou conscient, pensa que enguany, quan arribarà al consumidor, no parlarem d'un 20%. Potser es parlarà de més. Perquè penseu que tots els costos de producció nosaltres els contem fins que arriba la fruita de les càmeres. S'ha de distribuir, s'ha de... no sé, si hi ha una campanya difícil. Difícil en aquest sentit, la gent, mentre es pugui anar als vinyals i als supermercats i troba fruita, La gent ara mateix no pensa què li pot passar al pagès o quins problemes pot haver perquè aquesta pera pugui arribar allí amb bones condicions, amb les condicions òptimes de sucres, penetromies i tot, però bueno, la gent no ho diríem. Mentre hi haurà pagesos que fem fruita, podran menjar de proximitat, podran menjar de territori. Si el pagès acaba desapareixent, pues bueno, ens portaran d'altra fruita de l'altre cantó de món, i bueno, també ens amiguem igual, però llavors que no es queixin si no té aquell sabor, perquè pensa que portar una fruita de molts quilòmetres de distància collida al punt no ho pot estar. A veure, la fruita té uns... Si la culls en perfectes condicions de sucre i això, té uns barems que no pot recórrer tant... O sigui, una cidera mateix, al cap d'una setmana o dos dies està consumida des del moment que es cull. Un pràssic, si ho vols collir amb les condicions de sucres i penetromies bones, pot estar 10-15 dies. Llavors ens trobem amb això, que no, la gent no és prou conscient. I el que diem, vale, mengem ecològic, i ecològic, mengem sostenible, mengem tot el que vulguis. Jo ara mateix, si m'han de portar un coco de Brasil i em diuen que és ecològic o sostenible, quina sostenibilitat, quan haurà fet què haurà fet? 20.000 quilòmetres? Haurà recorregut 20.000 quilòmetres?
1: Sí,
0: o més? Quina sostenibilitat? Aquest pagès d'allà no mantindrà el territori.
1: Clar. Sí, sí. Doncs estarem pendents al llarg d'aquestes setmanes d'anar fent seguiment i actualització de com evoluciona la campanya de la fruita. Ho deixem aquí. Jaume Gardeny, responsable de sectors vegetals i cooperativisme d'Unió de Pagesos. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat arrela@uau.cat on ens poden fer arribar totes aquelles qüestions que consideren

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Bona nit.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
3: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
4: Molt.
5: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
6: A poc i bona lletra.
7: El cant de la guatlla és traduït també de diferent manera en cada territori. A les Guilleries, a últims de la primavera, quan els sègols han espigat, diu blat florit, blat florit. A la plana de Vic, que és terra de guatlles i de caçadors, en arribar el temps de les segues, que és quan canta més i millor, diu blat segat, blat segat. En el Camp de Tarragona, fent tal vegada al·lusió a algun joc de la terra, diu 7 per 8, 7 per 8. Jo he conegut un calb de molt bona geia que s'enfadava o feia l'enfadat en sentir el cant de la guatlla, creient que li deia cap pelat, cap pelat.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

Senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de radioteatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui volem fer-vos arribar una comèdia d'un dels dramaturgs més cèlebres de la segona meitat del segle XIX, La importància d'ésser fidel, d'Oscar Wilde. Wilde, gran coneixedor del comportament i el pensament humà, acostumava a retratar en la seva obra la seva pròpia visió del món, tot fent ús del més pur humor anglès. Destacar sobretot en l'àmbit teatral, on la trilogia formada per l'obra que avui posem en antena, conjuntament amb el ventall de Lady Windermere i Un marit ideal, són les seves obres més conegudes. A banda i a moda de passatemps, sovint solia fer incursions en d'altres gèneres literaris. No en va és l'autor de novel·les en prosa, entre les que destaquen El retrat de Dorian Gray o El fantasma de Canterville, així com d'una llarga llista de contes, assaigs i poemes. Pel que fa a la seva vida personal, Wilde és recordat pels greus problemes legals que va patir arran de la seva condició d'homosexual, fet que fins i tot el va dur a ser empresonat durant una temporada a la darrera dècada del segle. Assolida la llibertat, Wilde visqué pobre i abandonat i morí poc després al tombar el segle, abatut pel sofriment de la seva condemna. La importància d'ésser fidel és una comèdia que juga amb els equívocs. El mateix títol de l'obra és ja un joc que utilitza el doble sentit de paraules homòfones. Fidel és, a més del nom masculí, sinònim d'honestedat i lleialtat. L'obra transcorre en plena època victoriana, a la Gran Bretanya de 1890. Jack Worthing, el protagonista, porta una vida tranquil·la i respectable a províncies, alhora que exerceix com a protector de la jove i bella Cecília. Però quan vol divertir-se, Jack s'escapa a Londres per visitar el seu amic Algernon, fent-se passar per un germà imaginari, en Fidel, un home tan extravagant i llibertí com el seu amic. Però l'objectiu del seu viatge és ara ben diferent. Vol proposar el matrimoni a la cosina d'Algernon. I malgrat que la noia accepta, la seva mare, Lady Bracknell, que té plans ben diferents per al compromís de la seva filla, aconsegueix esbrinar que Jack, quan era nadó, fou trobat en una bossa abandonada a l'estació Victòria. I això posa en entredit la credibilitat del mateix Jack. Aprofitant la preocupant situació per la que passa el seu amic, Algernon decideix visitar Cecília fent-se passar pel germà imaginari i descobreix que la jove, des de fa temps, anhela casar-se amb el germà errant. Però Jack torna a casa amb la notícia de la mort de Fidel i les coses comencen a complicar-se. La versió radiofònica que avui posem en antena és un enregistrament de l'any 1998 en una adaptació radiofònica de Joan Carles Peris sota la direcció de Joan Garrigó i compta amb la participació de Joan Salvador en Jack Worthing, Crisol Toà en Algernon Moncrief, Ramon Bravo en el reverent canonge Shacebell, Jordi Carreras en Merriman, el majordom, Jordi Bernat és Lane, el criat, Margarida Fabregat és Lady Bracknell, Rosa Guado com a Gwendolyn Fairfax, Maria Rosa Izquierdo en Cecília Cardiu i Dolors Trencs en Miss Prism, la institutriu. La narració corre a càrrec de Lluís Barón, amb muntatge musical de Nina Mataix i realització tècnica de Joan Borràs. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui. Comença La importància d'ésser fidel, d'Oscar Wilde.

0: Londres. Una excèntrica casa benestant. La residència del jove Algernon, que ociós toca el piano mentre el seu majordom Lane disposa el te de la tarda en una tauleta.
1: Has sentit això que tocava, Lane?
2: No m'ha semblat correcte escoltar, senyoret.
1: Em sap greu per tu. Jo no toco allò que es diu gairebé, això ho sap fer qualsevol. Però toco amb una expressió meravellosa. En allò que es refereix al piano, el sentiment és el meu fort. La ciència la reservo per la vida.
2: Sí, senyoret.
1: I ara que parlem de la ciència de la vida, ja tens a punt els sandvitxos de cogombra per a Lady Bracknell?
2: Sí, senyoret.
1: Ai, a propòsit, Lane, pel teu llibre registre, he vist que dijous al vespre, quan Lord Shoreman i Mr. Worthing van venir a sopar aquí a casa, foren consumides 8 ampolles de xampany.
2: Sí, senyoret. 8 ampolles i mitja.
1: Què ho fa que a casa d'un solter tots els criats beuen xampany? Només ho pregunto per saber-ho, eh?
2: Jo ho atribueixo a l'excel·lent qualitat del vi, senyoret. Sovint he remarcat que a les cases on hi ha matrimonis, el xampany rarament és de primera marca.
1: Caram, tan desmoralitzador és això del matrimoni?
2: Jo crec que és un estat molt agradable, senyoret. No és pas que jo fins ara en tingui gaire experiència. No he estat casat sinó una vegada i encara fou de resultes d'un malentès entre una noia i jo.
1: No crec pas que m'interessi gaire la teva vida familiar, Lane.
2: No, senyoret. No és un tema gens interessant. Jo mai no hi penso.
1: Esclar, ja m'ho figuro. Està bé, Lane. Gràcies.
2: Molt bé, senyoret.
1: Les idees de Lane sobre el matrimoni em semblen una mica relaxades. Realment, si les classes inferiors no ens donen un bon exemple, què diantre en farem? Com a classe, a parer meu, no tenen el més lleu sentit de responsabilitat moral.
2: Mr. Fidel Worthing...
1: Com estàs, estimat Fidel? Què et porta a Londres?
3: A l'esbarjo. Què hi ve fer tothom si no esplaiar-se? Tu, com sempre, menjant, no, Algi?
1: Em penso que en la bona societat és costum menjar una mica a les 5. I on has estat de dijous ençà?
3: Al camp.
1: I què diantre hi fas?
3: Quan un és a Londres es diverteix. Quan és al camp diverteix els altres. Res, una cosa d'allò més ensupida.
1: I quina mena de gent són aquests que tu diverteixes?
3: Oh, veïns, veïns.
1: Has trobat veïns agradables a la teva finca de Shropshire?
3: Res, horribles. Mai no parlo amb cap, no m'hi faig.
1: Sí que els deus divertir, doncs. A propòsit, la teva propietat és a Shropshire, oi?
3: A Shropshire? És clar. Escolta'm, per què totes aquestes tasses? I aquests sandvitxos de cogombra? Per què aquesta extravagància desmesurada impròpia d'un jove com tu? Qui ha de venir al te?
1: Senzillament, la meva tia Augusta i Gwendolyn.
3: Mira que bé.
1: Sí, també com vulguis. Però tinc por que la tia Augusta no li farà gens de gràcia de trobar-te aquí a casa.
3: Puc saber per què?
1: Amic meu, la teva manera de flirtejar amb Gwendolyn és una cosa del tot desgraciada. Gairebé tant com la manera de flirtejar de Gwendolyn amb tu.
3: Estic enamorat de Gwendolyn. He vingut expressament a Londres per declarar-me.
1: No pensava que havies vingut per divertir-te. D'això jo en dic de negocis.
3: Mira que ets ben prosaic.
1: Realment no veig pas que el fet de declarar-se sigui una cosa romàntica. El que és romàntic i de debò és enamorar-se. Però una declaració formal no en té ni mica de romàntic. Saps per què? Perquè t'exposes que et diguin que sí. I em penso que gairebé sempre s'esdevé així mateix. Llavors, tot l'interès se'n va en orri. L'essència mateixa del romanticisme és la incertesa. Si jo mai m'arribo a casar, pots estar ben cert que procuraré oblidar-ho.
3: No ho dubto pas, Algi. El divorci fou inventat justament per a les persones que tenen una memòria tan curiosa.
1: Va, no discutim sobre aquest tema. Els divorcis es fan al cel. No toquis els sandvitxos de cogombra, sisplau. Han estat preparats especialment per a la tia Augusta.
3: Doncs com és que tu tota l'estona no fas sinó menjar-ne?
1: Això és una altra cosa. Ella és tia meva.
3: Ah.
1: Té, pren una mica de pa amb mantega. El pa amb mantega és per a Gwendolyn i té una dèria.
3: I trobo que no té mal gust.
1: Tanmateix, amic, sembla que t'ho hagis de menjar tot. No cal, home. Et comportes com si ja fóssiu casats. I encara no ho sou i no sé pas si ho sereu mai.
3: Per què diantre ho dius?
1: Mira, en primer lloc, perquè les noies mai no es casen amb els homes amb els quals flirtegen. No ho troben correcte.
3: Això que dius és una beneiteria.
1: No, és una veritat com una casa. Mira, si no, el nombre extraordinari de solters que es veuen arreu. En segon lloc, perquè jo no dono el meu consentiment.
3: El teu consentiment?
1: Estimat amic, Gwendolyn és cosina germana meva. I abans d'això consentir que t'hi casis, m'hauràs d'aclarir la qüestió de Cecília.
3: De Cecília? Però què t'empatolles? Què vols dir, Algi? No conec pas ningú que se'n digui de Cecília.
1: Lionel, porta la cigarrera que Mr. Worthing es va deixar al fumador el darrer cop que va venir a sopar aquí a casa.
2: Tot seguit, senyoret.
3: Així vols dir que has tingut la meva cigarrera durant tot aquest temps? Ho podies haver dit abans, home. Això no està gens bé. Ja he escrit diverses cartes furioses a Scotland Yard reclamant-la i fins i tot he estat a punt d'oferir una grossa recompensa.
1: Esclar, trobo que ho havies d'haver fet.
3: Ara ja no cal, home. No veus que l'he trobada? Quin objecte tindria ara la recompensa?
1: Trobo aquesta cigarrera indigna de tu, Fidel. Cal que t'ho digui. D'altra banda, tant se val, perquè ara que veig la inscripció que hi ha dins, m'adono que aquest objecte no és teu.
3: Ja ho crec que és meu. Me l'has vist un centenar de vegades i no tens cap dret de llegir el que hi ha escrit a dins. És una cosa no gens cavallerívola, això de llegir una cigarrera particular.
1: Això de tenir una regla inflexible sobre allò que s'ha de llegir i allò que no s'ha de llegir és un absurd. Més de la meitat de la cultura moderna depèn d'allò que caldria no llegir.
3: Ho sé perfectament. I no em proposo pas discutir sobre la cultura moderna. No és cap mena de cosa per parlar-ne en la intimitat. Jo només necessito que em tornis la cigarrera.
1: Sí, però aquesta cigarrera no és pas teva, sinó que és un present d'algú que es diu Cecília. I tu has dit que no en coneixes cap de Cecília.
3: Doncs bé, hi ha aquest cap fi que sem voler-ho saber. Aquesta Cecília és una tia meva.
1: Una tia
3: sí,
1: teva?
3: Sí, és una dama encisadora. Viu a Tunbridge Wells. Apa, torna'm això, Algi.
1: Però per què ella mateixa s'anomena Cecilieta si és tia teva i viu a Tunbridge Wells? De la Cecilieta amb tot el seu efecte.
3: Però, amic, què té d'estrany, això? Hi ha ties grans, com n'hi ha de petites. Això deu ser cosa de cada tia de decidir-ho. Deus pensar que totes les ties han de ser com la teva. Això és un absurd. Per Déu, torna amb la cigarrera.
1: Sí, però per què la teva tia t'anomena oncle seu? De la Cecilieta amb tot el seu efecte, el seu estimat oncle Jack. Admeto que no hi ha res a dir que una tia sigui petita, però que una tia, qualsevol que sigui la seva talla, anomeni oncle el seu propi nebot, és una cosa que no em cap al cap. D'altra banda, tu no et dius pas Jack, sinó Fidel.
3: No, no em dic Fidel, em dic Jack.
1: Tu sempre m'has dit que et deies Fidel. Jo t'he presentat a tothom com a Fidel. Tu respons al nom de Fidel. Mires com si et diguessis Fidel. Ets la persona d'esguard més fidel que he vist en ma vida. És del tot absurd, doncs, que ara vulguis negar que et dius Fidel. Les teves targetes bé ho diuen. Aquí en tinc una. Fidel Worthing Boulevard Albania 4. La conservaré com a prova que el teu nom és Fidel si mai proves de negar-m'ho a mi, a Gwendolyn o a qualsevol altre.
3: Bé, doncs, em dic Fidel a ciutat i Jack al camp. I la cigarrera em fou regalada al camp, tu aquí.
1: Sí, però això no és pas cap raó perquè la teva tia Cecilieta, que viu a Tunbridge Wells, t'anomeni el seu estimat oncle. Apa, home, val més que ho aboquis tot d'un cop.
3: Estimat Algi, parles com un veritable arrencaqueixals. I és una cosa molt vulgar parlar com un arrencaqueixals quan no s'ho és. Fa molt mala impressió.
1: Els arrencaqueixals sempre em fan de mala impressió. Apa, home, conta-m'ho tot. Puc dir que jo sempre havia sospitat que eres un bomborinista empredeït i secret i ara n'estic del tot segur.
3: Bomborista? Però què diantre vol dir aquest mot?
1: Et revelaré el sentit d'aquesta expressió incomparable, així que et plaurà de dir-me per què et fas anomenar Fidel a ciutat i Jack al camp.
3: Està bé, però de primer torna amb la cigarrera.
1: Aquí la tens. I ara explica't i procura que la teva explicació sigui inversemblant.
3: Amic, la meva explicació no té absolutament res d'inversemblant. De fet, és una cosa ben corrent. Mr. Thomas Cardew, que m'adoptà quan jo encara era un infant, en el seu testament em feu tutor de la seva neta, Miss Cecília Cardew. Cecília, que m'anomenava el seu oncle per motius de respecte que tu no podries arribar a entendre, viu a la meva hisenda al camp, sota la guarda de la seva admirable institutriu, Mrs. Primes.
1: I on cau aquesta hisenda teva?
3: No n'has de fer res, noi, jo no t'hi convidaré pas. Només et puc dir francament que la hisenda no es troba a Shropshire.
1: Ja ho sospitava, estimat amic, perquè jo he bomborinat tot Shropshire en dues ocasions diverses. Endavant, per què et dius Fidel a ciutat i Jack al camp?
3: Estimat Algi, no sé pas si em podràs entendre els meus veritables motius. No ets prou seriós. Mira, quan s'és tutor, s'ha d'adoptar una actitud moral extrema en tots els casos. És un deure. Tanmateix, com que d'una actitud moral extrema se'n podrien ressentir la salut o la felicitat, per tal de poder fer de tant en tant una escapadeta aquí a Londres. Sempre ha donat entenent que tenia un germà més petit que jo he anomenat Fidel, que viu al carrer d'Albània i que sovint es veu ficat en els embolics més terribles. I aquesta és, estimat Algi, tota la veritat, pura i simple.
1: La veritat rarament és pura i simple mai. Altrament, la vida moderna fora una cosa d'allò més ensupida i la literatura moderna del tot impossible.
3: No estaria pas tan malament com això.
1: La crítica literària no és el teu fort, estimat amic. No t'hi cap fiquis. Deixa-ho per la gent de poca cultura. Ja fan prou bé, els diaris. Tu ets un bomborinista i prou. Ja tenia raó jo quan deia que eres un bomborinista. Ets un dels bomborinistes més avantatjats que conec.
3: Però què t'empatolles?
1: Tu has inventat un germà més petit anomenat Fidel, d'allò més útil per tal de poder venir a Londres tan sovint com vols. Doncs jo he inventat un malalt permanent anomenat Bumburi a fi de poder en el camp tota vegada que em passa pel cap. Bumburi és per mi d'un valor inapreciable. Si no fos per l'extraordinari mal estat de salut de Bumburi, per exemple, aquesta nit no podria sopar amb tu, perquè ja fa més d'una setmana que em vaig comprometre per avui amb la tia Augusta.
3: Que jo no t'he pas convidat a sopar enlloc aquesta nit,
1: Ja ho sé, ja. En matèria d'invitacions ets negligent fins a la indelicadesa. No ets gens delicat. I això que res no molesta tant a la gent com el fet de no rebre invitacions.
3: Valdria més que sopessis amb la teva tia Augusta.
1: Això treu-t'ho del cap de primer, perquè ja hi vaig sopar dilluns i amb un cop a la setmana ja n'hi ha ben bé prou de sopar amb els parents. En segon lloc, perquè quan sopo a casa la tia sempre em tracten com de la família i em fan seure o bé sense cap senyora al costat o bé entremig de dues. En tercer lloc, perquè aquesta nit ja sé al costat de qui em tocaria de seure. La tia em posaria al costat de Mary Farquhar, que sempre flirteja amb el seu propi marit a través de la taula. Això no és gens agradable. En realitat, ni gens decent no és. I el que és bo és que aquesta mena de cosa creix d'una manera enorme. El nombre de dones que a Londres flirteixen amb els seus propis marits és una cosa esfereïdora. Fa un mal efecte. És senzillament com rentar la roba neta en públic. A més, ara que sé que ets un bomborinista declarat, naturalment he de parlar amb tu sobre bomborinisme. Te'n vull ensenyar les regles.
3: Jo no sóc bomborista d'aquests per res. Si Gwendolyn em diu que sí, mataré el meu germà tot d'una. Més ben dit, em sembla que el mataré de totes passades, perquè Cecília ja comença d'interessar-s'hi massa. És una cosa enutjosa. Per això tinc ganes d'acabar amb aquest Fidel. I mira, t'aconsello de debò que facis el mateix amb Mister... amb el teu amic Jack Cross, que té aquest nom tan absurd.
1: Res no m'induiria a renyir amb Bumburi. I si tu mai t'arribes a casar, cosa que em sembla extremadament problemàtica, estaràs ben satisfet de conèixer Bumburi. Un home que es casa sense conèixer Bumburi és home a l'aigua.
3: Això és una beneiteria. Si em caso amb una noia encisadora com és Sarah Gwendolyn, que és l'única noia que he conegut en ma vida amb qui em casaria, et puc ben assegurar que no em caldrà conèixer per res Mr. Bumburi.
1: Llavors, doncs, serà la teva dona qui tindrà necessitat. Es veu que no comprens que en la vida matrimonial tres és companyia i dos no.
3: Això, estimat amic, és la teoria que el corruptor drama francès ha propagat durant els darrers 50 anys.
1: Sí, i que la bona societat anglesa ha demostrat en la meitat d'aquest temps.
3: Per l'amor de Déu, no vulguis ser cínic, és cosa molt fàcil.
1: Amic meu, avui dia no hi ha res fàcil. Hi ha una competència tan estúpida en tot. Ah, deu ser la tia Augusta. Només els parents o els creditors truquen d'aquesta manera wagneriana. Bé, si aconsegueixo d'endur-me-la fora d'aquí durant 10 minuts, per tal de tenir la evidentesa de declarar-te Gwendolyn, podré sopar amb tu aquesta nit?
3: No cal dir si t'hi entestes.
1: Sí, però cal que siguis formal. Ho diu les persones que en qüestió d'àpat són poc serioses. Pensa que m'ho has promès.
2: Lady Bracknell i Miss Fairfax.
4: Déu te guard, el germán. Espero que segueixis portant-te bé.
1: Sí, tia Augusta, em trobo molt bé.
4: No és pas el mateix. De fet, rarament totes dues coses van plegades.
1: Quin goig que fas, estimada cosina.
5: Jo sempre em faig, oi, Mr. Worthing?
3: Vostè és del tot perfecte, Miss Fairfax.
5: Oh, no crec pas. Si fos perfecte, ja no podria millorar gens més. I jo tinc ganes de millorar en molts sentits.
4: Em dol que hem fet una mica tard, al germán. Però he hagut de passar per casa de l'amiga Lady Herbury. No hi havia estat d'ençà de la mort del seu pobre marit. Mai no havia vist una dona tan canviada. Sembla que s'hagi tret 20 anys del damunt. I ara, permet-me que prengui una tassa de te i un d'aquells saborosos sandvitxos de cogombra que em vas prometre.
1: Ja ho crec, tia Augusta.
4: Vols venir a seure aquí, Gwendolyn?
5: Gràcies, mamà. Aquí estic d'allò més bé.
1: Diantre lent! Com és que no hi ha sandvitxos de cogombra? Te'ls vaig encarregar especialment.
2: Al mercat no hi havia cogombres aquest matí, senyoret. Hi he anat dos cops.
1: Mira que no haver-hi cogombres.
2: No, senyoret. Ni amb els diners a la mà.
1: Està bé, Lane. Gràcies.
2: Molt bé, senyoret.
1: Em sap d'allò més greu, tia Augusta, que no hi hagi hagut cogombres. Ni fins i tot amb els diners a la mà.
4: Tant se va, l'Algernon. Ja he menjat uns quants pastissos a casa de Lady Herbury. Per cert, que ara em sembla que no fa sinó donar-se la bona vida.
1: He sentit dir que els cabells se li han tornat tots rossos de pena.
4: Certament se li han canviat de color, però naturalment no em puc dir la causa. Gràcies. T'he preparat una sorpresa per aquesta nit, Algernon. Et faré seure al costat de Mary Farquhar. És tan bonica i tan falaguera amb el seu marit. Dona bo de contemplar-los.
1: Em dol, tia Augusta, d'haver de renunciar al goig de sopar amb vostès avui.
4: Això no, Algernon. Fora tirar-me el sopar en òrrit. El teu oncle hauria de sopar a la seva cambra. Sortosament ja hi està fet.
1: És molt de doldre i no cal dir que em contraria qui sap l'ho, tia Augusta. Però el fet és que acabo de rebre un telegrama innovant-me que el meu pobre amic Bunbury torna a estar molt greu. M'esperen de totes passades.
4: És molt estrany. Sembla que aquest Mr. Bunbury pateix una malaltia ben curiosa.
1: Sí, el pobre Bunbury és una cataplasma.
4: Saps què t'he de dir, Algernon? Que em penso que ja és prou hora que Mr. Bunbury faci un pensament. Que es revifi o que es mori d'un cop. Aquest ara em moro, ara no em moro, és un absurd. I no puc aprovar de cap manera la moderna simpatia envers els xacrosos. Ho considero una cosa morbosa. La malaltia, de qualsevol mena que sigui, és una cosa que no s'ha d'encomanar al proisme. La salut és el deure primordial de la vida.
0: Lady Bracknell insisteix en la seva tesi que el principal motiu de preservar la salut és no donar una deplorable imatge social. Lady Bracknell no conversa, pontifica i estableix categories. El Gerrant encara li segueix el discurs mentre Jack i Gwendolyn es retiren discretament a la terrassa.
3: Quin dia més bonic avui, oi, Miss Fairfax?
5: No em parli del temps, li ho prego, Mr. Worthing. Cada vegada que una persona em parla del temps, estic certa que vol dir una altra cosa. I això em fa posar nerviosa.
3: És que jo, precisament, vull dir una altra cosa.
5: Ja m'ho pensava, veu? Jo sempre ho endevino.
3: I voldria aprofitar la vinentesa que Lady Bracknell en aquest moment no hi és.
5: I jo li ho aprovo. La mamà té una tal manera de tornar a entrar de sobtada que sovint li he hagut de cridar l'atenció.
3: Miss Fairfax, d'ençà que la vaig conèixer, l'he admirada més que cap altra noia que jo mai he conegut d'ençà que vaig conèixer a vostè.
5: Ah, sí, ja ho sé bé prou. I sovint hauria desitjat que vostè, si més no en públic, hagués estat més expansiu. Per mi sempre ha tingut una fascinació irresistible. Abans de conèixer-lo, vostè era ben lluny de ser-me indiferent. Com vostè ja deu saber, Mr. Worthing, vivim en una època d'ideals. Doncs bé, el meu ideal sempre ha estat d'estimar un home que es digués Fidel. Aquest nom té una mena de cosa que m'inspira una absoluta confiança. Així que el germà em va dir que tenia un amic que es deia Fidel, ja vaig comprendre que estava destinada a estimar-lo a vostè.
3: De debò m'estima, Gwendolyn.
5: Apassionadament.
3: Estimada, vostè no sap com em fa feliç.
5: Oh, Fidel meu.
3: Suposo que no vol pas dir que no m'estimaria si jo no em digués Fidel.
5: Però vostè es diu Fidel.
3: Sí, ja ho sé, però suposem que m'hagués dit un altre nom. Vol dir que aleshores no m'hauria estimat?
5: Oh, això ja és una especulació metafísica. I com la majoria de les especulacions, té molt poca cosa a veure amb els fets de la vida real, tal com els coneixem.
3: Estimada, Parlant amb tota franquesa, li diré que personalment tant se me'n dona dir-me Fidel. Fins em penso que no m'escau del tot aquest nom.
5: Oh, li escau d'allò més bé. És un nom tibi. Té una mena de música pròpia. Produeix vibracions.
3: Doncs, pare meu, Gwendolyn, hi ha una colla de noms molt més boniques. Per exemple, Jack. Trobo que és un nom bellíssim.
5: Jack?
3: Sí.
5: Ai, no. No, Jack no té gens de música. No dringa. No produeix absolutament cap vibració. He conegut diversos Jacks i tots, sense excepció, eren d'allò més vulgars. A més, Jack és un diminutiu casolà de John. Planyo totes les dones que s'han casat amb Johns. De segur que mai no els ha estat permès de gustar el plaer encisador d'un petit moment de solitud. No. L'únic nom escaient de debò és Fidel.
3: Gwendolyn, cal que em faci batejar de seguida. Vull dir, cal que ens casem tot seguit. No tenim gens de temps a perdre.
5: Que ens casem, Mr. Worthing?
3: Esclar, naturalment. Vostè ja sap que jo l'estimo. I bé, m'ha fet entreveure que jo no li era del tot indiferent.
5: Oh, jo l'adoro. Però vostè encara no m'ha demanat relacions. No hem parlat per res del casament, ni el tema no ha estat encetat.
3: Bé, doncs, em puc declarar... ara?
5: Oh, em penso que fora una ocasió magnífica. I per estalviar-li qualsevol desil·lusió, possible, li faig avinent amb tota franquesa per endavant... que estic decidida a dir-li que sí.
3: Oh, Gwendolyn.
5: Sí, Mr. Worthing, què m'ha de dir?
3: Vostè ja ho sap, el que li ha de dir.
5: Sí, però no m'ho diu.
3: Gwendolyn, es vol casar amb mi?
5: Esclar que ho vull, estimat. Oh, bé, ha tardat prou a decidir-se. Em penso que té molt poca experiència en això de declarar-se.
3: Bé, no he estimat mai ningú més al món sinó a vostè. Gwendolyn meva.
5: Sí, però sovint els homes es declaren simplement per fer pràctica. Oh, sense anar més enllà, el meu germà Gerard. Totes les meves amigues m'ho diuen. Oh, quins ulls més meravellosament blaus que té, Fidel. Són del tot blaus. Espero que sempre m'esguardarà així, especialment quan hi haurà gent al davant.
6: Mr. Worthing, faci el favor d'alçar-se d'aquesta positura de semiacostament a la meva filla, que és molt indecorosa.
5: Mamà? Oh, t'he de pregar que et retiris. Aquí no és el teu lloc. D'altra banda, Mr. Worthing encara no ha enllestit del tot.
6: Puc saber què és això que no ha enllestit?
5: M'he promès amb Mr. Worthing, mamà.
6: Perdona, filla meva. Tu no t'has promès amb ningú. Sacra. Quan serà l'hora de prometre't amb algú, jo, o bé el teu pare, si la salut li ho permet, ja t'ho farem saber. Això del prometatge per una noia ha de ser una sorpresa. Plaent o desplaent, segons com es presenti el cas. No és un afer que ella sola es pugui manegar. I ara he de fer unes quantes preguntes a vostè, Mr. Worthing. Mentrestant, tu, Gwendolyn, fes el favor d'esperar-me baix al cotxe.
5: Mamà!
6: Al cotxe, et dic!
5: Ja hi vaig.
6: Pots seure, Mr. Worthing?
3: Moltes gràcies, Lady Bracknell. Més m'estimo romandre dret.
6: Em dol haver-li de dir que vostè no figura a la meva llista de joves elegibles, per bé que tinc la mateixa llista que la meva amiga, la duquessa de Bolton. És que treballem plegades, sap? Amb tot, estic disposada a escriure-li el nom de vostè, posat que la seva resposta satisfaci les exigències d'una mare com cal. Vejam. Fuma?
3: Sí, cal confessar que fumo.
6: Ja m'agrada. Un home sempre ha de tenir una ocupació o altra, tant se val. A Londres hi ha massa gent vagarosa. Quants anys té?
3: 29.
6: Una bona edat per casar-se. Jo sempre he estat d'opinió que un home que es vol casar ho hauria de saber tot o res. Vejam, què sap vostè?
3: Jo no sé res, Lady Bracknell.
6: També m'agrada. Trobo que no hi ha res com la ignorància natural. Quant té de renda?
3: 7 o 8 mil lliures l'any, si fa o no fa.
6: En terres o amb accions?
3: En accions, principalment.
6: Això ja em satisfà, perquè entre els deures que comporta durant la pròpia vida i els deures que exigeix després de la mort, la terra ha deixat de ser un profit o un plaer. Et dona posició i alhora et priva de mantenir-te. Això és tot el que es pot dir sobre la terra.
3: Tinc una casa de camp amb una mica de terra. Esclar, la terra tot al voltant.
6: Una casa de camp? Quantes cambres?
3: Doncs...
6: Bé, deixem aquest punt per més endavant. Ja ho aclarirem. Suposo que també deu tenir una casa aquí a Londres, perquè no cal pas esperar que una noia de mena senzilla com és ara Wendolin pugui viure al camp.
3: Sí, tinc una a Belgrave Square, però la tinc llogada tot l'any a Lady Blossom. No cal dir que puc disposar sempre que vulgui, amb que la visi amb 6 mesos d'anticipació.
6: Lady Blossom... No la conec.
3: Oh, no surt gaire bé mai. És una senyora molt entrada en anys.
6: Actualment això no és cap garantia de respectabilitat, de caràcter. Quin número de Belgrave Square?
3: El 149.
6: La vorera passada de moda. Bé. En política, vostè què és?
3: Si vol que li digui la veritat, no ho sé ben bé. Sóc liberal demòcrata.
6: Sí, vaja, fet i fet, conservador, com si diguéssim. Bé, ara parlem d'altres detalls secundaris. Encara viuen els seus pares?
3: Els he perdut tots dos.
6: Tots dos? Això sembla una manca d'afecte. Qui era el seu pare? De segur que un home d'una certa posició. Havia nascut en allò que els periòdics nacionals anomenen la púrpura del comerç? O era sortit dels rengles de l'aristocràcia?
3: No ho sé pas. El fet és, Lady Bracknell, que jo li he dit que havia perdut els meus pares. I més aviat hauria hagut de dir que els meus pares em van perdre a mi. A hores d'ara encara no sé qui sóc. Vaig ser... En fi, vaig ser trobat.
6: Trobat?
3: El difunt Mr. Thomas Cardew, un gran cavaller, tot cor i ple de bondat, em va trobar i em donà el nom de Worthing, perquè en aquell moment s'escaigué que duia un bitllet de primera classe per a Worthing a la butxaca. Worthing és una població de Saxes, un lloc de reunió a la platja.
6: I aquest senyor tan caritatiu que duia un bitllet de primera classe per aquell lloc de reunió, on el va trobar vostè?
3: En una maleta.
6: Una maleta?
3: Sí, Lady Bracknell, jo era dins d'una maleta de pell negra, força gran, amb nanses... En fi, una maleta usual.
6: I a quin lloc aquest Mr. James o Thomas Cardew trobà aquesta maleta usual?
3: Al guardarroba de l'estació Victòria. La hi donaren equivocadament en lloc de la seva.
6: El guardarroba de l'estació Victòria?
3: Sí, línia de Brighton.
6: La línia tant se val. És una cosa immaterial. Mr. Worthing, confesso que això que vostè m'acaba de contar m'ha desconcertat força. Néixer, o si més no, ser criat dins d'una maleta, tant si és amb nanses com sense, em sembla talment un menyspreu envers les conveniències ordinàries de la vida de família que recorda un dels pitjors excessos de la Revolució Francesa. I em penso que vostè ja sap a què manar aquest dissortat moviment. Quan el fet del lloc on la maleta fou trobada, el guardarroba d'una estació de ferrocarril pot servir per amagar una indiscreció social, i de segur que abans d'ara ja ha estat emprat per aquest objecte. Però difícilment podria ser considerat com una base prou ferma per assolir una situació brillant amb la bona societat.
3: Així doncs, què m'aconsella que faci vostè? No cal dir que jo faria qualsevol cosa per tal d'assegurar la felicitat de Gwendolyn.
6: Doncs li aconsello de debò, Mr. Worthing, que procuri d'adquirir alguns parents com més aviat millor, i que faci un esforç definitiu per trobar, sigui com sigui, el seu pare o la seva mare. Un o l'altre, tant se val, abans de que s'acabi la temporada.
3: No sé pas com m'ho faré. L'única cosa que puc ensenyar en qualsevol moment és la maleta. És el meu armari de casa, i realment em penso que la pot satisfer Lady Bracknell.
6: A mi, jove, I què vol que faci? Que per ventura s'imagina que jo, o bé el meu marit, Lord Bracknell, hem somiat mai de consentir que la nostra filla, única, una noia educada amb la més gran cura, es casi amb un guardarroba i contregui matrimoni amb una maleta. Passi-ho bé, Mr. Worthing.
3: Però...

0: Què es pot passar?
1: No t'ha sortit bé, oi? Vols dir que no t'ha dit que no, Gwendolyn? És la seva manera de fer. Sempre diu que no a tothom. Em penso que és molt estranya.
2: Oh, Gwendolyn Ray. Magnífic. Quan a ella ja ens hem promès. La seva mare és una cosa del tot insuportable. És un monstre, sense ser un mite, cosa que no està gens bé. I perdona, Malgi, ja sé que davant teu no hauria de parlar en aquest to de la teva pròpia tia.
1: Ai, amic, si a mi m'agrada sentir dir mal dels meus parents. És l'única cosa que me'ls fa suportables. Els parents són simplement un feix de gent empipadora que no tenen la idea més remota de com cal viure ni el més petit instint de quan han de morir.
2: Ah, això és una beneiteria.
1: No, al contrari.
2: Prou, no ho vull discutir. Tu sempre tens ganes de discutir les coses.
1: Precisament per això han estat fetes, per a ser discutides. A propòsit, ja has dit a Gwendolyn la veritat sobre el fet que et dius Fidel a Ciutat i Jack al camp?
2: Estimat Algy, la veritat no és pas la mena de cosa que es diu a una noia bonica, dolça i refinada. Quines idees més extraordinàries que tens sobre la manera de captenir-se amb una dona.
1: L'única manera de captenir-se amb una dona és de fer-li l'amor si és bonica i a una altra si és lletja.
2: Ah, això és una beneiteria.
1: I sobre el teu germà què? Què sobre el perdulari de Fidel?
2: Abans d'acabar la setmana ja m'hauré desempallegat. Diré que ha mort a París d'apoplexia. Hi ha molta gent que moren d'apoplexia així tot de sobte, oi?
1: Sí, però l'apoplexia és hereditària, minyó. És una mena de cosa que passa d'una família a una altra. Valdria més que diguessis que ha mort d'una bronconeumònia.
2: Ja estàs segur que una bronconeumònia o una cosa semblant no és hereditària?
1: Esclar que no ho és.
2: Doncs molt bé. El meu pobre germà Fidel ha mort sobtadament a París de resultes d'una bronconeumònia. I me'n desempallego.
1: Però jo em pensava que havies dit que Miss Cardio estava una mica interessada pel teu pobre germà Fidel. Vols dir que no sentirà molt la seva pèrdua?
2: Oh, per això no cal amoïnar-se. Cecília no és cap noia nèciament romàntica, cal dir-ho. Té una gana formidable, fa grans passejades i no es preocupa gens de les lliçons.
1: Ai, que m'agradaria de conèixer Cecília.
2: Ja procuraré d'anar amb compte que no la coneguis. És massa bonica i tot just té 18 anys.
1: Ja li has dit a Gwendolyn que tens una fillada extremadament bonica que tot just té 18 anys?
2: Aquestes coses no es diuen. Cecília i Gwendolyn de segur que seran d'allò més amigues. Em jugo qualsevol cosa que al cap de mitja hora de conèixer ja es diran germanes.
1: Sí, això ho fan totes les dones. Però després de dir-se una altra pila de coses. Ara, amic meu, si volem trobar bona taula al restaurant Willis, cal que ens n'anem a vestir. Ja saps que gairebé són les 7?
2: Oh, sempre són gairebé les 7.
1: Bé, és que tinc gana.
2: No sé pas que mai no l'hagis tinguda.
1: Què podem fer ben sopat? En el teatre?
2: No, m'ensopeix massa, escolta.
1: Doncs anem al club.
2: No, tampoc, ho diu la conversa.
1: Doncs podríem anar a donar un tomb per l'Empire a les 10.
2: No ho puc suportar de badar. Fa massa beneit.
1: Bé, doncs, què farem?
2: Res.
1: Home, és una feina massa difícil, no fer res. Amb tot, trobo que no hi ha cap feina difícil on no hi ha un objecte definit de cap mena.
3: Miss Fairfax.
1: Gwendolyn, tu altra vegada?
4: Algy, fes el favor de girar-te d'esquena, que he de dir quelcom particular a Mr. Worthing.
1: Realment, Gwendolyn, no sé pas si ho puc consentir.
4: Algy, tu sempre adoptes una actitud estrictament immoral envers la vida. I això no està bé. Encara no és prou vell.
2: Estimada meva.
4: Fidel, potser no ens podrem casar mai. Per l'expressió de cara de la mamà, temo que no ens podrem casar. Som en una època en què hi ha pocs pares que facin gens de cas del que diuen els fills. El respecte tradicional envers els joves és una cosa que s'esveeix. Si mai he tingut una mica d'influència damunt de la meva mamà, ja la vaig perdre a l'edat de 3 anys. Tanmateix, encara que ella ens privi d'esdevenir marit i muller i que jo em pugui casar amb algú altre o amb diversos, res del que ella possiblement farà no podrà alterar la meva devoció eterna envers vostè.
2: Estimada Gwendolyn.
4: La història del seu origen romàntic, segons la relació que amb comentaris desagradables me n'ha fet la mamà, ha remogut profundament les meves fibres més sensibles. La simplicitat del caràcter de vostè me'l fa exquisidament incomprensible. Ja tinc la seva adreça del carrer d'Albània. Em vol dir la de la seva casa del camp?
2: Esclar, estimada. Manor House a Woolton 322, Hertfordshire.
5: El Gernan, que ha estat escoltant atentament, s'apunta ràpidament l'adreça al puny de la camisa. i somriu burleta de la ingenuïtat del seu amic, que acaba de desvelar-li, sense adonar-se'n, l'adreça que fa una estona li havia amagat.
4: Oh, i deu haver un bon servei de correus, oi? Caldrà fer un disbarat. Això, és clar, exigeix una gran circunspecció. El tindré al corrent cada dia.
2: Gwendolyn meva.
4: Fins quan romandrà a Londres?
2: Fins dilluns.
4: Molt bé. Algy, ja et pots girar.
1: Gràcies, ja m'havia girat.
4: Avisa a Elaine.
2: Em permet que l'acompanyi al cotxe, estimada?
4: Certament.
2: Elaine, ja acompanyaré jo Miss Fairfax a la porta.
3: Molt bé, senyoret.
1: Una copa de xerès, Elaine.
3: Molt bé, senyoret.
1: Demà he d'anar a Bomborinar.
3: Molt bé, senyoret.
1: Potser no tornaré fins dilluns. Prepara'm la roba, l'smoking i tots els altres vestits d'anar a Bomborinar.
3: Molt bé, senyoret.
1: Confio que demà serà un bell dia, Elaine.
3: El dia no ho és mai, de vell, senyoret.
1: Elaine, ets un perfecte pessimista.
3: Faig tots els possibles per complaure, senyoret.
2: Quina noia més sensible, més intel·ligent. És l'única noia que m'ha interessat en ma vida. De què dimonis rius, ara?
1: És que passo una mica d'angúnia pel meu pobre amic Bomburi. Ve-t'ho aquí.
2: Si no vas amb compte, el teu amic Bomburi algun dia et ficarà en un embolic seriós.
1: Ja m'agraden els embolics, ja. Són les úniques coses que mai no són serioses.
2: Això és una beneiteria. És que no pots parlar que no diguis una beneiteria.
1: Si ves, com tothom.
2: El

0: El jardí de la casa de camp de Jack Worthing és ple de flors, com cada estiu. En la seva absència, la seva fillola Cecília i l'institutriu Mrs. Primes passen el dia al porxo amb una oberta discrepància sobre quina és la millor manera de passar el temps.
1: Cecília! Cecília! No li sembla que aquesta ocupació tan utilitària de regar les flors no és pròpia de vostè? Majorment en un moment en què els plaers intel·lectuals l'esperen. Damunt la taula té la gramàtica alemanya. Faci el favor d'obrir-la a la pàgina 15, que repetirem la lliçó d'ahir.
2: Però si no m'agrada gens l'alemany. És una llengua que no es cau gens a ningú. Sé perfectament que després de la lliçó d'alemany sóc d'allò més lletja.
1: Senyoreta, ja sap quin interès té el seu tutor, que vostè s'eduqui en tots sentits. I ahir, en marxar cap a ciutat, em va recomanar d'una manera especial l'alemany. Ben mirat, la lliçó d'alemany me la recomana cada vegada que se'n va a Londres.
2: Ai, l'estimat oncle és tan seriós. A vegades el veig tan seriós que em penso que no es troba bé.
1: El seu tutor gaudeix d'una salut perfecta i la seva gravetat és molt d'admirar. Tant més que es tracta d'un home jove. No conec ningú que tingui un sentit més alt del deure i de la responsabilitat.
2: Vet aquí, perquè sovint, quan estem tots tres plegats, fa aquell posat d'ensupit.
1: Cecília! Em sorprèn que digui això. Mr. Worthing té molts mal de caps. L'ociositat i les coses trivials no encaixen en ell. Recordi les angúnies que constantment li fa passar al seu germà. Aquest malaurat jove.
2: M'agradaria que de tant en tant l'oncle Jack deixés venir aquí aquest malaurat germà. Podríem exercir una bona influència damunt seu, Mrs. Primes. Estic certa que vostè li exerciria. Vostè sap alemany, geologia, i aquesta mena de coses influeixen molt damunt d'un home.
1: No crec pas que jo pogués produir cap efecte en un caràcter que, segons diu el seu germà, és d'una feblesa i d'una inestabilitat irremediables. I encara que pogués, em sembla que no ho faria. No puc admetre aquesta mania moderna de fer tornar bones les males persones. Així, de cop i volta. Cadascú és com és. Recull allò que sembra. Faci el favor de deixar aquest diari de banda, Cecília. Realment no veig per què ha de portar cap diari.
2: El porto per tal de notar els secrets meravellosos de la meva vida. Si no me'ls escrivia, de segur que m'oblidaria per complert.
1: La memòria, estimada Cecília, és el diari que tots portem al damunt.
2: Sí, però generalment registra les coses que mai no s'han esdevingut i que no era possible que s'esdevinguessin. Jo crec que la memòria és la responsable de totes aquestes novel·les en tres volums que mudin en coloma.
1: No parli tan lleugerament de les novel·les en tres volums, Cecília. Jo també en vaig escriure una en la meva joventut.
2: De debò, Mrs. Primes. Suposo que no devia acabar bé, eh? No m'agraden les novel·les que acaben bé. Em deprimeixen, qui sap-lo.
1: Els bons acabaven bé i els dolents eren uns malaurats. Aquesta és la llei de la ficció.
2: Ja ho suposo, però em sembla molt injust. I fou publicada la seva novel·la?
1: Ai, no, no. Dissortadament el manuscrit fou abandonat. Bé, empre el mot abandonat amb el sentit de perdut o foraviat. Bé, tornem a la tasca de vostè, senyoreta, que aquestes disquisicions no treuen cap a res.
2: Aquí tenim el reverend Chaswell, que ve pel jardí.
1: Ai, reverent. Ai, això és un veritable goig.
3: Hola, com anem aquest matí, Mrs. Primes? Estan tots bé, oi?
2: Ara mateix Mrs. Primes es queixava d'un lleuger mal de cap. Em penso que li aniria bé donar un vol amb vostè pel parc.
1: Cecília, però si jo no he dit res de mal de cap.
2: No, estimada Mrs. Primes, ja ho sé. Però instintivament he comprès que vostè tenia mal de cap. Precisament quan el reverent ha entrat jo no pensava sinó en això, en lloc de pensar en la meva lliçó d'alemany.
3: Suposo, Cecília, que vostè no és desaplicada.
2: Oh, temo que sí que ho soc.
3: És estrany. Si jo tenia la sort de ser deixeble de Mrs. Primes, estaria pendent dels seus llavis. Ai. Parlo metafòricament. La meva metàfora és treta de les abelles. I Mr. Worthing encara no ha tornat de ciutat?
1: No l'esperem fins dilluns a la tarda.
3: Ah, sí, sí, sí, sí. Ja sé que li agrada de passar el diumenge a Londres. No és cap d'aquelles persones que només es preocupen de divertir-se, com és ara pel que es veu aquest malaurat jove germà seu.
1: Em sembla, doctor, que podríem anar a donar un tomb. Ai, tanmateix m'ha vingut una mica de mal de cap i una passejada de segur que m'anirà bé.
3: Amb molt de gust, Mrs. Primes, amb molt de gust. Ens podem arribar fins a l'escola i tornar,
1: eh? Ai, serà deliciós. Cecília, mentre jo seré fora, vostè llegirà l'economia política. Pot deixar de banda el capítol que tracta de la baixa de la rúpia. És una cosa massa sensacional. Aquests problemes metàl·lics tenen el seu caire melodramàtic.
4: Oh, quin horror, l'economia política. Quin horror, la geografia. Quin horror, l'alemany.
5: Mr. Fidel Worthing acaba d'arribar de l'estació. Ell mateix s'ha dut l'equipatge.
4: Mr. Fidel Worthing? Carrer Albany 4. Ah, el germà de l'oncle Jack. Ah, li ha dit que Mr. Worthing és a ciutat?
5: Sí, senyoreta. I ha semblat restar molt contrariat. Li he comunicat que vostè i Mrs. Primes eren al jardí i m'ha dit que desitjava de parlar particularment un instant amb vostè.
4: Digui a Mr. Fidel Worthing que passi aquí. I vostè entretingui's amb la majordoma perquè li sigui preparada una cambra.
5: Sí, senyoreta.
4: Encara no he trobat mai a ningú cap amb veritable mal subjecte al davant. Gairebé tinc por. I temo que s'assemblarà a qualsevol altre home. I si assembla...
6: Vostè deu ser la meva cosineta Cecília, oi?
4: Vostè està en algun error estrany. Jo no sóc petita. En efecte, jo crec que més aviat sóc alta per l'edat que tinc. Però sóc la seva cosina Cecília. Per la targeta ja he vist que vostè és germà de l'oncle Jack, el meu cosí Fidel, el perdulari del meu cosí Fidel.
6: No cregui pas això de mi, cosina Cecília. Vostè no ho pot creure de cap manera que jo sigui un perdulari.
4: Si no ho és, doncs, ens ha enganyat a tots d'una manera del tot imperdonable. Suposo que vostè no ha manat pas una doble existència, pretenent fer el gràpula i després ser una bona persona. Això fora hipocresia.
6: No, certament, he estat una mica atribulat.
4: Em plau de saber-ho.
6: En efecte, ara que vostè en fa esment, m'adono que he estat una mica baliga-balaga.
4: No crec pas que això sigui cap motiu per envenir-se. Per bé que estic certa que li devia ser molt agradable.
6: Molt més agradable és trobar-se aquí amb vostè.
4: No puc comprendre de cap manera com s'hi troba aquí. L'oncle Jack no tornarà fins dilluns a la tarda.
6: Sí que és de doldre, perquè jo hauria d'agafar el primer tren de dilluns al matí. Tinc una cita d'afers que estic delerós de perdre.
4: I no la podria perdre a algun altre lloc que no fos Londres?
6: No, la cita és a Londres.
4: Bé, ja sé, no cal dir-ho. Com és d'important un compromís d'afers si hom vol conservar un cert sentit de la bellesa de la vida. Ja s'esforça prou per trobar-lo?
6: Tinc por que no. Per això em cal l'ajut de vostè per esmenar-me. Em podria fer la seva missió, si no li fa res, estimada cosina meva.
4: Em penso que aquesta tarda no tinc temps.
6: Així vol dir que aquesta tarda m'esmeni jo mateix, oi?
4: Ja és una mica quixotesc, ja. Però jo crec que ho hauria de provar.
6: Doncs ho provaré. Em vol donar una flor pel trau?
4: Una mariscal Niel?
6: No, me n'estimaria més una de rosada.
4: Per què?
6: Perquè vostè és com una rosa rosada, cosina Cecília.
4: No sé pas si està gaire bé tot això que em diu. Mrs. Prime no em parla així, no me les diu mai aquesta menes de coses.
6: És que Mrs. Prime és vella i curta de vista. Vostè, en canvi, és la dameta més bonica que mai hagi vist.
4: Mrs. Prime diu que totes les coses de bon veure són un parany.
6: Un parany on...

0: antrops. Però donar antrops? De cap manera.
1: Cregui'm que no mereixo un semblant neologisme. Tant el precepte com la pràctica de l'església primitiva eren contraris al matrimoni.
0: Aquesta és la prova palesa perquè l'església primitiva no ha arribat fins a l'època actual. I sembla que vostè, estimat reverent, no s'ha adonat que un home que s'entesta en romandre solter esdevé una temptació pública permanent. Els homes haurien d'anar més amb compte. Aquest celibat esgarria els vaixells frèvols.
1: Però no és igualment atractívol un home casat?
0: Cap home casat no és mai atractívol, llevat per la seva muller.
1: Ni sovint, segons tinc entès, ni per la seva muller.
0: Això depèn de les simpaties intel·lectuals de la dona. Ai, la maduresa sempre és millor. I pots confiar. Les dones joves són verdes. Bé, parlo com a horticultor. La meva metàfora és treta de les fruites. Però on deu ser Cecília?
1: Potser ens ha seguit fins a l'escola.
2: Quan es tomben, descobreixen que Judge Worthing entra lentament pel fons del jardí. El sorprèn el seu aspecte seriós, un xic solemne, abillat de dol rigorosíssim, amb una gasa al capell i guants negres.
0: Mr. Worthing!
1: Mr. Worthing!
0: Això és una veritable sorpresa. No l'esperàvem pas fins dilluns a la tarda.
3: He tornat més aviat que no em pensava. Reverend Casewell, bé, com sempre?
1: Mr. Worthing, confio que aquest posat de dolor no és cap senyal d'una desgràcia terrible.
3: El meu germà.
0: Més deutes vergonyosos i extravagàncies?
1: Encara és tan disbauxat.
3: No, és mort.
1: El seu germà fidel és mort.
3: Del tot.
0: Quina lliçó per ell. Espero que en traurà un bon profit.
1: Mr. Worthing, el meu condol més sincer. Si més no, li resta el conhort de saber que vostè sempre fou el més noble i el més generós dels germans.
3: Pobre fidel. Tenia molts defectes, però és un cop tan terrible.
1: Molt terrible, certament. Es trobava amb ell els darrers moments, vostè?
3: No, ha mort a l'estranger, a París. I al vespre vaig rebre un telegrama del director del gran hotel que m'ho feia saber.
1: I esmentava la causa de la mort?
3: Una bronconeumònia, pel que es veu.
0: Cadascú recull allò que sembra.
1: Caritat, estimada Miss Precious Primes, caritat. Ningú no és perfecte. Jo mateix tinc un feble. Els escacs. On tindrà lloc l'enterrament? Aquí?
3: No. Sembla que ell expressà el desig de ser enterrat a París.
1: Ah, a París. A París. De segur que li plourà que diumenge vinent jo faci una lleugera al·lusió a aquesta desgràcia de família. El meu sermó sobre el sentit del manà en el desert pot ser adaptat a gairebé totes les avinenteses, joioses o, com en el cas present, aflictives. L'he predicat en tota mena de celebracions, bateig, confirmacions, en dies de penitència i en dies de festa. La darrera vegada que el vaig pronunciar fou a la catedral, com a sermó de caritat, a favor de la societat de prevenció del descontentament entre les classes més elevades. El bisbe, que hi era present, restà d'allò més impressionat d'algunes de les meves comparances.
3: Ara que vostè parla de bateig, m'hi ha fet pensar. Suposo que vostè en sap, oi, de batejar? Vull dir, esclar, que vostè tot sovint deu batejar, no és veritat?
0: Em dol haver de dir-ho. Però és un dels deures més constants del rector d'aquesta parròquia. Sovint he parlat a les classes necessitades.
1: Que potser es tracta d'algun infant pel qual vostè té un interès particular, Mr. Worthing. El seu germà, si no ho tinc mal entès, encara era solter, oi?
3: Oh, sí.
0: Els homes que només viuen per els plaers generalment ho són.
3: Però és que no es tracta pas de cap infant, estimat Rebe.

0: No, miri, el que jo desitjo és que vostè em bategi aquesta tarda. Bé, si no té res més a fer,
1: esclar. I ara, Mr. Worthing, que no el van batejar ja, vostè?
0: No me'n recordo.
1: Però és que en té cap dubte.
0: Certament, tinc els meus dubtes. És clar, jo no sé pas si hi ha cap inconvenient per part de vostè. O sigueu que ja sóc una mica massa entradeta d'anys.
1: No, de cap manera. L'aspersió i sovint la immersió dels adults és una pràctica perfectament canònica.
0: La immersió?
1: No s'ha d'amoïnar per això. Amb l'aspersió ja n'hi haurà prou. És el que jo considero veritablement necessari, o si més no, aconsellable. D'altra banda, fa un temps tan variable. A quina hora li sembla que podem celebrar la cerimònia?
0: Oh, a 6:15 ja em tindrà a l'església, si a vostè li va bé.
1: Admirable, admirable. I ara, estimat Mr. Worthing, no vull romandre més temps en aquesta casa en plan a la dissort. Només li he de pregar que no es deixi aclaparar massa pel dolor. Sovint, allò que ens semblen proves amargues són benediccions disfressades.
2: A mi em sembla que és una benedicció d'una evidència ben palesa.
3: Oncle Jack, oh, que estic contenta que hagi tornat. Oh, però quin vestit més horrible que porta. Vagi-se'l a canviar.
2: Cecília!
1: Filla meva, filla meva.
3: Però què passa, oncle Jack? Faci la cara alegre. Sembla que tingui mal de queixal. Li he preparat una sorpresa. Vaja, qui s'afigura que hi ha al menjador? El seu germà.
1: Qui?
3: El seu germà Fidel. Ha arribat a fer cosa de mitja hora.
0: Però quina beneiteria? Si jo no en tinc cap de germà.
3: Oh, no digui pas que no. Per bé que ell sempre s'ha captingut molt malament envers vostè, no per això deixa de ser germà seu. No és possible que tingui tan mal cort fins al punt de negar-ho. Li diré que surti i s'estrenyen les mans, oi, oncle Jack?
1: Això són noves ben agradables.
2: Després que ja ens havíem resignat a la seva pèrdua, la seva tornada sobtada em sembla una cosa desoladora.
0: El meu germà és el menjador. Ai, no sé pas què significa tot plegat. Ho trobo una cosa absurda.
4: El desconcert de Jack esdevé sorpresa i fúria quan veu aparèixer Cecília agafada de la mà del seu amic Algernon, que avança cap a ell amb un somrís ofegat sota el nas. La reacció instintiva de Jack és separar-los.
0: Oh, Déu meu!
5: Germà John, he tornat de ciutat per dir-te que estic pregonament penedit de tants disgustos que t'he donat i que d'ara endavant tinc el ferm propòsit de canviar de vida.
3: Oncle Jack, ara no refusi l'encaixada del seu propi germà.
0: Res no m'induirà a encaixar-li. La seva vinguda aquí és una cosa deshonrosa. Ell ja sap ben bé per què ho dic.
3: Oncle Jack, apa, sigui amable. Tothom té alguna cosa bona. Fidel justament m'acaba de parlar del seu amic Mr. Bunbury, un pobre invàlid que ell va visitar tot sovint. I per força hi ha d'haver quelcom de bon un home que fins i tot abandona els divertiments de Londres i se'n va a fer companyia a un amic xacrós, a l'espona del llit de dolor.
0: Ah, de manera que t'ha parlat de Bunbury.
3: Sí, i m'ha contat tot això d'aquell pobre Mr. Bunbury i el seu terrible estat de salut.
0: Bunbury. Doncs bé, jo et prometo que ja no te'n parlarà mai més. Ni de Bunbury, ni de res. Home, si és que n'hi ha per tornar-se boig.
5: Reconec, esclar, que totes les culpes són meves. Però he de dir que aquesta fredor del meu germà John envers mi m'és particularment penívola. Esperava una rebuda més entusiàstica, majorment atès que és la primera vegada que poso els peus aquí.
3: Oncle Jack, si no estreny la mà de Fidel, no el perdonaré mai.
0: Que no em perdonaràs mai?
3: No, mai, mai.
0: Està bé. Però aquest és el darrer cop que ho faré.
1: És agradable, oi, de veure una reconciliació tan perfecta. Em sembla que hauríem de deixar sols tots dos germans.
2: Cecília, vingui amb nosaltres, si li plau.
3: Certament, Mrs. Primes. La meva petita tasca de reconciliació ja està llesta.
1: Avui vostè ha fet una bella acció, filla meva.
2: Cal no ser prematurs en els nostres judicis.
3: Jo em sento molt feliç.
4: Tan bon punt ja que es queda sol a Marzenan, se li encara tot esquartant-lo furiosament i assenyalant-lo amb el dit amenaçador.
0: Tu, bona peça, fes el favor de tocar el dos tot seguit com més aviat millor. No toleraré de cap manera que vinguis a bomborinar aquí.
5: Tranquil·litza't, eh?
6: Senyoret, he posat les coses del senyoret Fidel a la cambra tocant a la de vostè. Suposo que ho he fet bé.
0: Què?
6: Sí, senyor, l'equipatge del senyoret Fidel. L'he desfet i ho he posat tot a la cambra del costat de la de vostè.
0: El seu equipatge?
6: Sí, senyor. Tres maletes, un estuig de tocador, dues capelleres i una cistella de berenar gran.
5: Temo que no podré romandre aquí més enllà d'una setmana.
0: Merriman, digues que preparin el cotxe tot d'una. El senyoret Fidel ha estat cridat sobtadament a Londres i ha de marxar de seguida.
6: Molt bé, senyor.
5: Mira que ets ben mentider, Jack. Però si no m'ha demanat ningú a Londres.
0: Que sí, home.
5: Doncs mira, aquesta és la primera notícia.
0: El teu deure de cavaller t'obliga a tornar-te'n.
5: El meu deure de cavaller mai no ha tingut res a veure amb els meus divertits.
0: Mira, això sí que m'ho crec, veus?
5: Bé, saps que Cecília és molt bonica?
0: Fes el favor de no parlar així de Mrs. Cardew, eh? No m'agrada gens.
5: Està bé, tampoc no m'agrada gens aquest vestit que portes. Et trobo perfectament ridícul. Com dimonis no vas a canviar-te? És una cosa d'allò més pueril anada del rigorós per un home que ha vingut a passar una setmana a casa teva com a convidat. Ho trobo grotesc, vaja.
0: Pots estar ben cert que no t'hi estaràs una setmana ni de bon tros. A les 4 i 5 agafes el tren i avall.
5: No et puc deixar de cap manera mentre vagis de dol. Això no fora cosa d'amics. Estic segur que si jo anava de dol, tu no t'allunyaries del meu costat. Si més no, jo no ho trobaria gens bé.
0: Bé, doncs, te n'aniràs si me'n vaig a canviar el vestit.
5: Sí, sempre que no triguis massa. En ma vida no he vist cap home que necessiti tanta estona per vestir-se. I al capdavall, amb un resultat tan minso.
0: Sí, però fet i fet, això és millor que no pas anar sempre extremadament ben vestit com és ara tu.
5: Si de tant en tant vaig una mica extremat de vestit, això resta compensat pel fet que jo sempre he estat immensament més ben educat.
0: La teva vanitat és una cosa ridícula. La teva conducta, un ultratge. I la teva presència aquí, a casa meva, extremadament absurda. Però amb tot no et valdrà, no? A les 4 i 5 cap a Londres i et desitjo un bon viatge. Tanmateix aquest bomborisme, com tu l'anomenes, no ha estat pas un gros èxit, eh? Prepara't per marxar.
5: Que no ha estat un gros èxit. M'he enamorat de Cecília, no sé pas què vol més. Però em cal veure-la abans d'anar-me'n. I cal que ens enginyem per una altra bomborinada. Ah, aquí la tenim.
3: He vingut senzillament a regalar roses. Em creia que vostè era amb l'oncle Jack.
5: Ha anat a ordenar que enganxin el cotxe.
3: Se l'emporta a donar un tomb?
5: No, em fa marxar.
3: Així ens hem d'acomiadar.
5: Bé, ho sembla. Quin comiat més dolorós.
3: Sempre és una cosa dolorosa haver-se d'acomiadar de les persones acabades de conèixer. L'absència de les velles amistats hom la pot resistir amb una certa equanimitat, però una separació, encara que momentània, d'una persona a qui tot just has estat presentat és gairebé insuportable.
5: Gràcies.
6: El cotxe és a la porta, senyoret.
3: Esperi 5 minuts, si li plau, Merriman.
6: Està bé, senyoreta.
5: Espero, Cecília, que no l'ofendré si li dic amb tota franquesa i sense embuts que vostè em sembla, per tots conceptes, la personificació palesa de la perfecció absoluta.
3: Crec que aquesta franquesa seva li fa molt d'honor, Fidel. Si vostè m'ho permet, copiaré aquestes remarcades seves al meu diari.
5: És que realment porta un diari? Em permet que hi doni una ullada?
3: Oh, no, comprengui. És simplement una relació dels pensaments i de les impressions d'una noieta i, per tant, amb la intenció de publicar-la. Espero que quan sortirà en volum en comprarà un exemplar. Però continuï, Fidel, faci el favor. M'agrada escriure el dictat. Érem en allò de la perfecció absoluta. Ja pot continuar, que estic a punt. Oh, res de tossir, Fidel. Quan es dicta, es parla seguit i sense tossir. D'altra banda, no sé pas com s'escriu la tos.
5: Cecília, d'ençà que vaig veure per primer cop la seva meravellosa i incomparable bellesa, l'he gosat estimar follament, apassionadament, devotament, desesperadament.
3: No crec pas que m'hagi de dir que m'estima follament, apassionadament, devotament, desesperadament. Desesperadament? Em sembla un mot buit de sentit, no?
5: Cecília.
6: Senyoret, el cotxe s'espera.
5: Digui-li que torni la setmana entrant a la mateixa hora.
6: Molt bé, senyoret.
3: L'oncle Jack s'enutxarà molt si sap que vostè es vol quedar fins la setmana entrant a la mateixa hora.
5: No, Jack Ray, ja tant me fa tothom, fora de vostè. L'estimo, Cecília.
0: Es vol casar amb mi?
3: Babau, és clar que sí. Però si ja fa 3 mesos que tenim relacions.
0: Que fa 3 mesos?
3: Sí, dijous farà 3 mesos justos.
0: Però com és que tenim relacions? Com ha anat això?
3: Doncs sí, d'ençà que l'oncle Jack ens comunica que tenia un germà més jove que ell i que era un perdulari, vostè, no cal dir, ha constituït el tema capdalt de les meves converses amb Mrs. Primes. I és clar, un home de qui es parla molt acaba que és atractiu, al capdavall, com s'adona que hi ha alguna cosa en ell. Goso dir que fou una follia per part meva, però em vaig enamorar de vostè, Fidel.
0: Estimada, i quan van començar les relacions?
3: El 14 de febrer darrer. Desesperada per la seva completa ignorància de la meva existència, vaig decidir enllestir l'afer d'una manera o altra, i després d'una llarga lluita dintre meu li vaig donar el sí aquí mateix, sota aquest vell arbre estimat. L'endemà vaig comprar aquest anell en nom seu, i aquesta és la polsareta amb el nus del veritable amor que li vaig prometre de portar sempre.
0: Ah, sí? Jo l'hi vaig regalar. És molt bonica, oi?
3: Sí. Vostè té un gust exquisit, Fidel. És l'excusa que sempre he donat de la mala vida que vostè manava. I aquesta és la capsa on conservo totes les seves cartes.
0: Les meves cartes? Però si jo, estimada Cecília meva, no li n'he escrita mai cap.
3: No cal pas que m'ho recordi, Fidel. Massa que ho sé que les havia d'escriure jo mateixa en nom seu. Sempre escrivia 3 cops la setmana, i a vegades més sovint i tot.
0: Me les deixa llegir, Cecília?
3: De cap manera. El farien tornar vanitós. Les 3 que em va escriure abans de trencar la relació són tan boniques, amb tantes faltes, que ara amb prou feines les puc llegir sense plorar una mica.
0: Però és que havíem renyit i tot.
3: És clar que sí. El 22 de març darrer. Aquí ho pot veure, si li plau. Miri, avui he trencat les relacions amb Fidel. Comprenc que és el millor. El temps continua magnífic.
0: Però per què diantre les va trencar, les relacions? Què havia fet jo? Si no li havia fet absolutament res. Cecília, em disgusta saber que vam renyir, majorment fent un temps tan magnífic.
3: És que no hi hauria pogut haver relacions formals sense renyir un cop pel cap baix. Però jo el vaig perdonar abans d'acabar la setmana.
0: Vostè és un veritable àngel, Cecília.
3: I vostè un romàntic. Suposo que aquests cabells són arrissats de natural, oi?
0: Sí, estimada, amb un petit cop de mà.
3: Me n'alegro molt.
0: Oi que no tornarà a trencar les nostres relacions, Cecília?
3: Oh, què trauria cap, ara que ja ens coneixem? D'altra banda, no cal dir, hi ha la qüestió del seu nom.
0: Sí, és clar.
3: I no cal que rigui, no, estimat. Però és que sempre ha estat el meu somni daurat d'estimar un home que es digués Fidel. Hi ha quelcom en aquest nom que m'inspira una absoluta confiança. Compadeixo les pobres dones casades amb homes que no es diuen Fidel.
0: Però, estimada meva, què vol dir que no em podria estimar si em digués un altre nom?
3: Quin nom, vejam?
0: O qualsevol nom que li agradi, al germà, per exemple.
3: Oh, però és que a mi no m'agrada, Algernon.
0: Doncs, estimada meva, no sé què hi té objectar el nom d'Algernon. No és pas cap nom dolent, més aviat és aristocràtic. La meitat dels companys que van al tribunal de fallides es diuen Algernon. Però és de debò, Cecília, que si el meu nom fos Algernon, ja no m'estimaria?
3: El podria respectar, Fidel, podria admirar el seu caràcter, però temo que no el podria fer objecte de la meva atenció.
0: Cecília, suposo que el rector d'aquí és molt entès en la pràctica de tots els ritus i cerimònies de l'Església.
3: Ah, sí, el reverend Chasewell. És d'allò més intel·ligent, encara que no ha escrit mai cap llibre. Afiguri's si sap.
0: Em cal veure'l tot seguit per un bateig molt important. Vull dir, per un afer molt important. Ah. No estaré absent més enllà de mitja hora.
3: Atès que són promesos del 14 de febrer ençà i que fins avui no l'he conegut, trobo que és massa estona deixar-me sol a mitja hora. No podria deixar 20 minuts.
0: Torno en 10 minuts.
3: Oh, quin xicot més impetuós. Ai, que m'agraden els seus cabells. Deixa'm anotar la seva declaració al meu diari.
6: Senyoreta, una tal Mrs. Fairfax demana per veure Mr. Worthing. Diu que es tracta d'un afer important.
3: No és a la biblioteca, Mr. Worthing?
6: Fa una estona que ha sortit en direcció a la rectoria.
3: Digui a aquesta senyoreta que passi aquí. De segur que Mr. Worthing no tardarà a tornar. I vostè ja pot servir el te.
6: Està bé, senyoreta.
3: Mrs. Fairfax? Suposo que deu ser una d'aquestes dames velles associades amb l'oncle Jack en alguna de les seves obres filantròpiques de Londres. No m'agraden gens les dones que s'ocupen d'obres filantròpiques. Ho trobo agosarat.
6: Mrs. Fairfax.
3: Permeti que em presenti jo mateixa. Cecília Cardew.
7: Cecília Cardew? Oh, quin nom més bonic. Quelcom em diu que vostè i jo serem unes grans amigues. Des d'ara ja m'agrada. La meva primera impressió de la gent no em falla mai.
3: Que és amable vostè de tenir-me aquest efecte, atès el temps relativament curt que fa que ens coneixem. Segui, si li plau.
7: Puc anomenar-la Cecília?
3: Ah, molt de gust.
7: I vostè sempre em dirà Gwendolyn, no és
3: si
7: cert?
3: Si vostè ho vol. Oh,
7: així tot està arranjat, no és això?
3: Bé, ho sembla.
7: Potser aquesta és una bona avinentesa per explicar-li qui sóc jo. El meu pare és Lord Bracknell. Suposo que vostè no n'ha sentit parlar mai, oi?
3: No ho crec.
7: Fora del cercle de la família, el papà, em plau de fer-ho constar, és completament desconegut. Vostè es troba aquí de visita, no és cert?
3: Oh, no. Jo visc aquí.
7: De debò? La seva mare, sens dubte, o alguna parenta d'edat, també hi deuen viure.
3: Oh, no, no. No en tinc de mare, ni de fet cap parent.
7: De debò?
3: El meu estimat tutor, amb l'ajut de Mrs. Primes, és qui té cura de mi.
7: El seu tutor?
3: Sí. Sóc la pupila de Mr. Worthing.
7: Oh! És estrany que ell no m'hagués dit mai que tenia una pupila. Quin home més reservat. Cada cop se'n fa més interessant. No estic segura, però, que la notícia m'inspiri sentiments massa agradables. Estic encisada de vostè, Cecília. L'he trobat extremadament simpàtica d'ençà que l'he vista. Però em veig obligada a manifestar que ara que sé que és la pupila de Mr. Worthing, no em puc estar d'expressar el meu desig que vostè fos una mica menys jove, que no sembla, i que tingués una mica menys de bella presència. Oh, li parlo amb tota franquesa.
3: Sí, sí. Jo crec que sempre un té quelcom de desagradable a dir. Ha de ser ben franc.
7: Bé, doncs, parlant amb tota franquesa, Cecília, jo voldria que vostè ja tingués 42 anys ben fets i que fos força més lletja. Fidel és d'un caràcter molt recte. És la mateixa essència de la veritat i de l'honor. La infidelitat en ell fora tan impossible com la decepció.
3: Perdoni, Gwendolyn, ha dit Fidel?
7: Sí.
3: Ah, però el meu tutor no és pas Mr. Fidel Worthing, sinó el seu germà més gran.
7: Oh, Fidel no m'ho ha dit mai, que tingués un germà.
3: Em dol de dir que durant molt de temps no han estat gaires bones relacions.
7: Ah, veto aquí. Estava tota neguitosa. Hauria estat terrible que una amistat com és ara la nostra s'hagués vist entelada, oi? Així vostè està certa, del tot certa, que el seu tutor no és Mr. Fidel Worthing?
3: Absolutament certa. Més aviat jo seré la seva.
7: Què? Com ha dit?
3: Estimada Gwendolyn, no hi ha cap raó perquè mantinguin cap secret amb vostè. De segur que el periòdic d'aquí ho portarà la setmana entrant. Mr. Fidel Worthing i jo som promesos i ens casarem aviat.
7: Estimada Cecília, em penso que en tot això hi deu haver algun petit malentès. Mr. Fidel Worthing m'ha demanat relacions. La nova apareixerà al Morning Post de dissabte, tot estirar.
3: Temo que vostè està equivocada, Gwendolyn. Fidel se m'ha declarat tot just fa 10 minuts.
7: Oh, certament, sí. És molt curiós, per tal com ell em va demanar la mà ahir a la tarda, a 6:15. Oh, em sap d'allò més greu, estimada Cecília, si això constitueix un desencís per a vostè. Però ja veu que el compromís amb mi és anterior.
3: També a mi em faria molta pena, estimada Gwendolyn, causar-li cap trastorn físic o moral. Però em cal fer-lo evident que d'ençà que Fidel va demanar relacions a vostè, pot haver canviat molt bé de parer.
7: Si el pobre ha estat atrapat en una fulla prometença, el meu deure és d'alliberar-la en tot d'una i amb mà ferma.
3: Qualsevol que sigui els embolics en què el meu estimat s'hagi vist ficat, jo mai no li faré cap retret un cop serem casats.
7: Que parla per mi, Miss Cardew, amb això dels embolics? És molt presumptuosa, vostè.
3: Què vol dir, Mrs. Fairfax, que jo he ficat Fidel en un parany? Com gosa? No és hora d'anar amb subterfugis. Quan jo veig una cosa, l'he de dir.
7: Ja m'agrada. Es veu ben bé que les nostres esferes socials són del tot diferents. Així que l'he vista, ja he desconfiat de vostè. He pressentit que era falsa i enganyadora. En aquestes qüestions no m'equivoco mai. La meva primera impressió de la gent invariablement és encertada.
3: Mrs. Fairfax, em sembla que li faig perdre un temps preciós. De segur que encara ha de fer diverses visites per l'estil del veïnatge.
4: L'arribada de Jack interromp la discussió que, pel to que anava aprenent, feia presagiar un desenllaç gens apropiat a l'educació de dues senyoretes.
7: Fidel! Fidel meu!
0: Gwendolyn, estimada meva!
7: Un moment. Puc preguntar-li si és cert que vostè té relacions formals amb aquesta senyoreta?
0: Amb Cecília. Au, va. Però qui pot haver ficat una idea semblant dins el seu caparró?
7: Gràcies. Ara ja em pot besar.
3: Ja deia jo que hi havia d'haver un malentès, Mrs. Fairfax. El cavaller que en aquest moment la té agafada de la cintura és el meu tutor, Mr. John Walsing.
7: Com ha dit?
3: Que és el meu oncle Jack.
7: Jack? Oh!
3: Aquí tenim Fidel.
5: Amor meu.
3: Un moment, Fidel. Puc preguntar-li si és veritat que vostè té relacions formals amb aquesta senyoreta?
5: Quina senyoreta? Déu del cel, Gwendolyn.
3: Sí, Gwendolyn, vull dir...
5: I ara, qui pot haver ficat una idea semblant dins el seu caparró?
3: Gràcies. Ara ja em pot besar.
7: Oh, ja deia jo que hi devia haver algun lleuger error, Miss Cardew. El cavaller que l'acaba de besar és el meu cosí, Mr. Algernon Moncrief.
3: Algernon Moncrief? Mm. Oh! Vostè es diu Algernon?
5: No ho puc negar.
3: Oh!
7: I vostè és de debò que es diu jo?
0: Jo ho podria negar, si volgués. I si volgués, ho podria negar tot. Però certament em dic jo ni fa una colla d'anys.
3: Gwendolyn, ens han fet objecte d'un engany molt gros.
7: Pobre assassina.
3: Malaurada, Gwendolyn.
7: Oi, que em tindrà com una germana.
3: Se m'ocorre una pregunta que podria fer el meu tutor, si ell m'ho permet. Escolti, vostè creu que podríem donar aquesta...
7: Una idea admirable! Mr. Worthing, li voldria fer una pregunta que desitjaria que vostè contestés. On és el seu germà Fidel? Nosaltres dues hem donat paraula de casament al seu germà Fidel. Per tant, és d'una gran importància per a nosaltres saber on es troba actualment el seu germà Fidel.
0: Gwendolyn, Cecília, m'és molt dolorós veure'm obligat a dir la veritat. Amb tot els diré amb franquesa i amb tota fidelitat que no tinc cap germà que es digui Fidel ni cap altre nom. En ma vida no n'he tingut cap i certament no ho penso pas tenir cap d'ara endavant.
3: Vostè no té cap germà?
7: Vostè no ha tingut mai cap germà de cap mena?
0: Mai, absolutament de cap mena.
7: Temo que és ben clar, Cecília, que vostè i jo ens hem promès amb ningú.
3: Quina situació més galdosa per una noia jove, oi, Gwendolyn?
7: Anem a dintre. No crec pas que ens gosin seguir.
3: No, què han de gosar? Els homes són tots uns covards, no és cert?
0: Suposo que tot això és el que tu em dius bomborinar, oi?
5: Sí, ben bé que he bomborinat. Ha estat la millor bomborinada de tota la meva vida.
0: Sí, però venir a bomborinar aquí no tens cap mena de dret.
5: Això és un absurd. Hom té dret a bomborinar allà on li vingui de gust. Tot bomborinista seriós ho sap.
0: Bomborista seriós, mare de Déu.
5: Sí, senyor, sí. Hom ha de ser seriós respecte a alguna cosa si vol tenir cap goig a la vida. A mi m'escau que sóc seriós respecte al bomborinisme. Sobre quina cosa tu ets seriós? Jo no en tinc la més petita idea. Sobre totes les coses, m'ho imagino. Ets de mena tan trivial.
0: Mira, l'única petita satisfacció que tinc de tot aquest embolic en què t'has ficat és que el teu amic Bomburi ja està acabat. Tu ja no podràs fer més aquelles escapadetes al camp que solies fer, estimat Algy.
8: I el teu germà és una mica descolorit, oi, Jack? Ja no podràs desaparèixer a Londres tan sovint com solies.
0: Quan el teu capteniment envers Mrs. Cardew, t'he de dir que és una cosa del tot imperdonable abusar d'una noia tan senzilla, innocent i candorosa, i això sense comptar que és la meva pupil·la.
8: I jo no veig cap defensa possible al fet que hagis enganyat una noia tan brillant, intel·ligent i tan plena d'experiència com Mrs. Fairfax, i això sense tenir en compte que és cosina meva.
0: Jo em volia casar amb Gwendolyn. L'estimo, veto aquí.
8: Doncs jo em volia casar amb Cecília. L'adoro.
0: No crec pas que tinguis cap possibilitat de casar-t'hi amb Mrs. Cardew.
8: Jo no veig cap possibilitat que tu i Miss Fairfax us arribeu a casar.
0: Bé, d'això tu no n'has de fer res.
8: És que si n'hi hagués de fer res, ja no en parlaria.
0: Algy, mira, vés-te'n d'una vegada.
8: No és possible que em vulguis deixar marxar sense sopar. Fora absurd. Jo mai me'n vaig sense sopar, ni ningú llevat que sigui un vegetarià o una cosa per l'estil. A més, ja m'he entès amb el reverent Chesbal perquè un quart de sis em bategi amb el nom de Fidel.
0: Amic meu, treu-te del cap aquesta cabòria com més aviat millor. Aquest matí ja m'he posat d'acord amb el reverent Chesbal per ser batejat a 6:15, i naturalment em posaran Fidel. Gwendolyn així ho desitja. I a tots dos no ens poden pas dir Fidel, fora un absurd. D'altra banda, jo tinc perfecte dret de batejar-me, per tal com no existeix cap indici que permeti creure que he estat mai batejat per ningú. Gairebé n'estic cert que no he estat mai batejat, i el reverent Chesbal opina així com jo. El teu cas és del tot diferent. Tu ja ho has estat batejat.
8: Sí, però fa tants anys que no me'n recordo.
0: Sí, però has estat batejat una vegada, i això és el que interessa.
8: Precisament per això, jo ja sé que ho puc suportar. En canvi, tu, si no n'estàs segur d'haver estat mai batejat, faries ben bé de no aventurar-t'hi ara. Pot ser dolent. No pots oblidar que un teu parent molt pròxim ha mort aquesta mateixa setmana a París, víctima d'una bronconeumònia.
0: Sí, però tu mateix havies dit que una bronconeumònia no era hereditària.
8: Abans no ho era, però ara goso dir que sí. La ciència segueix progressant meravellosament.
0: El Jornan, ja t'he dit que te n'anessis d'una vegada. Aquí em fas noces, Algy, per què no te'n vas?
8: Perquè encara no he acabat el té i encara m'haig de menjar uns quants pastissos.
0: El Jornan...

0: Dit i fet, es posen a menjar pastissos desenfrenadament. A mesura que en prenen, revifa la seva camaraderia. Des de dins de la casa, a través de la finestra, les noies se'ls miren irritades.
1: Que no ens hagin seguit, com qualsevol hauria fet, demostra que encara resta una mica de vergonya.
2: Han estat menjant pastissos. Això ja sembla una senyal de penediment.
1: Ai, sembla que ja no recordin de nosaltres. No podria tossir una mica, vostè?
2: Ai, no estic pas constipada.
1: Ai, ara ens miren. Ai, quin desvergonyiment.
2: Ara s'atansen. Oh, com gosen.
1: Mantinguem un silenci ple de dignitat.
2: Certament. És l'única cosa que ara podem fer.
1: Oh, aquest silenci tan ple de dignitat sembla que produeix un efecte desagradable.
2: Desastrós.
1: Però no serem pas nosaltres les primeres d'enraonar.
2: Esclar que no.
1: Mr. Worthing, li he de fer una pregunta molt seriosa. Pensi que de la seva resposta depenen moltes coses.
2: El seny de vostè, Gwendoline, és una cosa que no té preu. Mr. Moncrief, contesti, si li plau, aquesta pregunta que li faré. Per què ha pretès fer-se passar pel germà del meu tutor?
3: Per tal de tenir una avinentesa de conèixer-la.
2: Aquesta explicació sembla satisfactòria, oi, Gwendoline?
1: Sí, estimada, si vostè se'l vol creure.
2: I que... Però això no té res a veure amb l'admirable bellesa de la seva resposta.
1: És cert. En qüestions d'una tal importància, l'estil, i no pas la sinceritat, és el que té un interès cabdal. Mr. Worthing, quina explicació em pot oferir d'haver donat a entendre que tenia un germà? Fou per tal de poder tenir una ocasió de venir-me a veure a Londres ben sovint?
3: I encara en dubte, Mrs. Fairfax?
1: És que tinc uns dubtes molt poderosos sobre això. Però procuraré desveir-los. Ara no és el moment a propòsit per a l'escepticisme germànic. Les seves explicacions semblen del tot satisfactòries, sobretot la de Mr. Worthing, que sembla que porti gravat el segell de la veritat, oi, Cecília?
2: Jo estic més que contenta d'això que ha dit Mr. Moncrief. Solament la seva veu ja inspira una absoluta confiança.
1: Així vostè creu que els hem de perdonar?
2: Sí, no hi tinc res a dir.
1: De debò? Ai, jo ja he perdonat. Tanmateix, cal procedir amb molt de compte. Qui de vostè i jo els ho dirà? L'encàrrec no és gens agradable.
2: No podríem parlar totes dues alhora?
1: Oh, és una idea excel·lent. Jo sempre parlo al mateix temps que els altres. Si li sembla, jo donaré l'entrada.
2: Perfectament.
4: Els noms de pila de vostès segueixen sent una barrera infranquejable. Això és tot.
5: Els nostres noms de pila? Això és tot? Però si ens batejaran aquesta tarda?
1: Oh, Jack, per mi està disposat a fer aquesta cosa tan terrible?
3: Ja ho crec.
2: Per complaure'm està a punt de sofrir aquesta prova tan aterridora?
3: Hi estic.
1: Oh, com és d'absurd parlar de l'igualtat dels sexes. En allò que refereix a sacrificis, els homes estan molt per damunt nostre.
3: Hi estem.
2: Tenen moments de coratge físic que nosaltres, les dones, desconeixem absolutament.
1: Estimat.
3: Gwendoline, estimada Cecília.
1: Estimat.
6: Lady Bracknell.
3: Oh, Déu meu.
7: Gwendoline, què significa això?
1: Senzillament, que m'he promès a Mr. Worthing, mamà.
7: Vine'm aquí, seu. Seu tot seguit. La vacil·lació, de qualsevol mena que sigui, és un senyal de decaïment mental en una persona jove, de feblesa física en una de vella. Sabuda, cavallers, la fuga sobtada de la meva filla per mitjà de la seva minyona de confiança, confiança que he comprat amb un grapat de xavalla, l'he perseguida tot seguit aprofitant un tren de càrrega. El seu pare, el pobre, em plau de manifestar-ho, es pensa que ha assistit a la universitat a una lectura més llarga que de costum sobre la influència d'un ingrés permanent damunt el pensament. I jo no em proposo pas de cebre'l. Realment, mai no l'he decebut en cap qüestió. Ho trobo un error. Tanmateix, és clar, vostè ja comprendrà clarament que tota comunicació entre vostè i la meva filla cal que cessi tot d'una a partir d'aquest moment. Sobre aquest punt, com sobre tots els altres punts, estic fermament resolta.
8: Però si he donat paraula de casament a Gwendoline, Lady Bracknell...
7: Doncs faci's el càrrec que no li ha donada, senyor. I en quant al senyor Algernon... Algernon...
3: Què vol, tia?
7: Et puc preguntar si és aquí on viu el teu xacrós amic Bumburi?
6: Oh, no, no, Bumburi no viu aquí. Actualment Bumburi es troba en una alguna altra banda. En realitat, Bumburi és mort.
7: Mort? I quan va morir Mr. Bumburi? La seva mort devia ser extremament sobtada.
6: Oh, l'he matat aquesta mateixa tarda. Vull dir que el pobre Bumburi ha mort aquesta tarda.
7: De què ha mort?
6: Bumburi ha rebentat.
7: Ha rebentat? Que potser ha estat víctima d'un atemptat revolucionari. No sabia que Mr. Bumburi s'interessés per les qüestions socials. Si és així, el càstig li està bé.
6: Estimada tia Augusta, el que jo vull dir és que ha estat desnonat. Els metges han trobat que Bumburi no podia viure. Això és el que vull dir i Bumburi ha mort.
7: Trobo que ha posat una grossa confiança en l'opinió dels seus metges. Amb tot, m'agrada que al capdavall s'hagi decidit a prendre un determini que hagi seguit el consell del metge. Bé, i ara que finalment ens hem alliberat d'aquest diantre de Mr. Bumburi, li puc preguntar a Mr. Worthing qui és aquesta joveneta que té la mà entre les del meu nebot, Algernon, d'una manera aparentment meu innecessària?
9: Aquesta senyoreta és Mrs. Cecilia Cardew, la meva pupila.
6: I estic promès, tia Augusta.
7: Ho vols tornar a dir?
2: Que Mr. Moncrief i jo ens hem donat paraula de casament, Lady Bracknell.
7: No sé si hi ha res de peculiarment excitador en l'aire d'aquesta banda de Hertfordshire, però el nombre de promeses matrimonials existents em sembla que està considerablement per damunt de les xifres que registra les estadístiques per a viatge nostre. Crec que un petit interrogatori per la meva banda no serà gens desenraonat. Mr. Worthing, està relacionada Miss Cardew amb cap de les grans estacions de ferrocarril de Londres? Desitjo merament una informació. Fins ahir no tenia cap idea que hi haguessin famílies o persones l'origen dels quals fos una terminal o un abaixador.
9: Miss Cardew és neta del difunt Mr. Thomas Cardew, 149 de Belgrave Square, Gervais Park, Dorking i Spourne a Fifeshire.
7: Això ja em fa força el pes. Tres adreces sempre inspiren confiança, fins als homes de negocis. Però quina prova tinc de la seva autenticitat?
9: He tingut bona cura de procurar-me els registres de l'època. I els procuradors de la família de Miss Cardew són Markby, Markby i Markby.
7: Markby, Markby i Markby. Oh, una firma de la més elevada posició en el seu ram. Certament sé que un tal Mr. Markby, de tant en tant, assisteix a sopars. Veu? Així ja estic satisfeta.
9: Oh, és vostè molt amable, Lady Bracknell. També tinc el meu poder i que vostè podrà comprovar els seus certificats de naixement, baptisme, tosferina, registre civil, vacuna, confirmació i totes dues escarlatines, l'alemanya i l'anglesa.
7: Oh, oh, quina vida més plena d'accidents pels que es veu. La trobo una mica massa excitada per una noia tan jove. Jo no sóc partidària de les experiències prematures. Gwendolyn, s'acosta l'hora de marxar. No podem perdre un moment. I com una pura fórmula, Mr. Worthing, em vol dir, si li plau, si Miss Cardew té cap fortuna?
9: No, oh, unes 130.000 lliures en fons de l'estat, res més. Passi-ho bé, Lady Bracknell, estic encisat d'haver la vista.
7: Un moment, Mr. Worthing. Ha dit 130.000 lliures i en fons de l'estat? Oh, ara que me la miro, Miss Cardew, em sembla una noia molt atractívola. Avui dia són poques les noies que tenen qualitats realment sòlides, qualitat d'aquelles que duren i que fins en molt temps augmenten. Vivim, em dol haver-ho de dir, en una època en què tot és superficial. Acostis, acostis, estimada meva. Oh, que és bonica. El vestit que du és extremadament senzill i els seus cabells gairebé semblen tal com els hi deixà la naturalesa. Oh, però tot això es pot modificar amb quatre cops de mà. Una serventa francesa ben experimentada fa veritables meravelles amb un tres i no res. Recordo haver-ne recomanat una a Lady Lansing i al cap de 3 mesos ni el seu propi marit no la coneixia.
8: Ni al cap de 6 ningú.
7: Faci el favor de girar-se, estimada. Sí, sí, sí. Tal com jo esperava. Hi ha diverses possibilitats mundanes en el seu perfil. Els dos punts febles de la nostra època són la seva manca de principis i la seva manca de perfil. La barba una mica més elevada, estimada. L'estil depèn força de la manera com és duta la barba. Actualment es duen molt altes, Algernon.
6: Com, tia Augusta?
7: Dic que hi ha diverses possibilitats mundanes en el perfil de Miss Cardew.
6: Cecília és la noia més amable, més estimada i més bonica del món. I tant se me'n dona de les possibilitats mundanes.
7: Oh, no parlis d'aquesta manera tan poc respetuosa de la societat, Algernon. Només ho fan els que no hi poden entrar. De segur que vostè ja sap que Algernon no compta sinó amb els seus deutes. Però jo no provo el casament per interès. Quan em vaig casar amb Lord Bracknell, jo no tenia un cèntim, però ni per un moment no se'm va ocórrer que això pogués constituir cap entrebanc. Bé, fet i fet, em sembla que he de donar el meu consentiment.
6: Gràcies, tia Augusta.
7: Cecília, ja em pot passar.
10: Gràcies, Lady Bracknell.
7: D'ara en endavant també em pot anomenar tia Augusta.
10: Gràcies, tia Augusta.
7: El casament entenc que hauria de tenir lloc com més aviat, millor.
6: Gràcies, tia Augusta.
10: Gràcies, tia Augusta.
7: Parlant amb franquesa, no sóc partidària dels festeigs llargs. Donen a les persones la benentesa de conèixer-se mútuament el caràcter abans de casar-se. I això, a parer meu, no és mai aconsellable.
8: Perdoni'm si la interrompo, Lady Bracknell. Però d'aquest casament, ni parlar-ne. Jo sóc el tutor de Mrs. Cardew i no es pot casar sense el meu consentiment fins que tindrà l'edat. I el consentiment em refuso del tot a donar-lo.
7: I per quina raó, si es pot saber? Algernon és un jove extremament, gairebé podria dir ostentosament acceptable. No té res, però aparenta, qui sap-lo. Què més es pot desitjar?
8: Em sap molt de greu, Lady Bracknell, d'haver-li de parlar amb tota franquesa respecte al seu nebot. Però el fet és que jo no puc aprovar de cap manera la seva moralitat.
7: Mr. Worthing, després de sospesar-ho bé, he decidit no fer cas del comportament del meu nebot envers vostè.
8: Vostè és molt generosa, Lady Bracknell. Amb tot, la meva decisió també és inalterable. Em nego a donar el meu consentiment.
7: Vingui'm aquí, filla meva. Quants anys té?
10: En realitat en tinc 18, però admeto que me'n facin 20 quan assisteixo a reunions.
7: Fa molt ben fet de fer una petita alteració. En realitat, cap dona no hauria de dir mai l'edat exacta. Això les fa semblar calculadores. 18, però admetent-ne 20 en societat. Bé, no li falta gaire per arribar a la majoria d'edat i alliberar-se de les traves del tutelatge. Per tant, em sembla que fet i fet, el consentiment del seu tutor no és una fe de cap importància.
8: Ja em perdonarà, Lady Bracknell, que la interrompi de nou, però em cal fer-li remarcar que d'acord amb les condicions del testament del seu avi, Mrs. Cardew, no entra legalment a la majoria d'edat fins als 35 anys.
7: No em sembla una objecció massa greu. 35 anys és una edat molt atractiva. La societat londinenca n'és plena de dones de la classe més elevada que per voluntat pròpia s'han plantat a 35 anys. Lady Dumbleton és un exemple palès. Segons els meus comptes, té 35 anys d'ençà que em va complir 40 ja fa uns quants anys. No veig cap raó perquè l'edat que vostè diu, la nostra estimada Cecília, no sigui fins i tot més atractiva que no ho és ara. D'altra banda, les rendes aniran engrossint el capital.
10: Algi, em podria esperar fins que jo tingués 35 anys?
6: Esclar que sí, Cecília. Bé ho sap prou que puc.
10: Sí, ja ho pressentia. Però no em podria esperar tant de temps. Odio haver d'esperar duc 5 minuts per ningú. Sempre em fa estar de mal humor. Jo no sóc gaire puntual, ja ho sé, però m'agrada la puntualitat en els altres. I esperar tractant-se de casament, ni parlar-ne.
6: Així, què hem de fer, Cecília?
10: No ho sé pas, Mr. Moncrief.
7: Estimat Mr. Worthing, com que Miss Cardew manifesta positivament que no es pot esperar fins a 35 anys, declaració que, dit sigui entre nosaltres, em sembla mostrar un caràcter una mica impacient, li prego que torni enrere en el seu determini.
9: Però, estimada Lady Bracknell, si l'afer està completament a les seves mans, al moment en què vostè consentirà el meu casament amb Gwendolyn, amb molt de goig consentiré al seu nebot que contregui matrimoni amb la meva pupil·la.
7: Ja pot comprendre que la seva proposta no admet discussió.
9: Així tots plegats no podem aspirar sinó a un celibat apassionat.
7: No és pas aquest el destí que jo proposo a Gwendolyn. El germà, no cal dir, pot mirar per ell. Anem, filla meva, que ja hem perdut pel cap baix 5 trens. Si en perdem cap més, ens exposem a quedar-nos a fer comentaris a l'andana.
0: El reverend Chasewell arriba inesperadament. Lady Bracknell i Gwendolyn, que ja estaven dretes a punt de marxar, tornen a seure.
11: Ja està tot a punt per als bateigs.
7: Els bateigs? Senyor, vol dir que no és una mica prematur?
11: Aquests senyors han expressat el desig de ser batejats tot seguit.
7: A la seva edat? La idea és grotesca i religiosa. Algernon, et prohibeixo que et facis batejar. No vull ni sentir parlar de semblant excés. L'Arbrannel estaria d'allò més disgustat si sabia que aquesta és la manera com malverses el temps i els diners.
11: Ai, pel que es veu, aquesta tarda no hi haurà bateig.
9: Tal com ara estan les coses, reverend Chasewell, no crec pas que siguin de gaire profit per a cap de nosaltres dos.
11: Com que en aquests moments l'estat d'esperit de vostès em sembla més aviat provar, me'n torno tot seguit a l'església. Precisament el sagristà m'acaba d'ennovar que Mrs. Primes m'ha esperat durant una hora i mitja a la rectoria.
7: Mrs. Primes? Ha dit Mrs. Primes?
11: Sí, Lady Bracknell. I ara me'n vaig a trobar-la.
7: Faci el favor d'esperar una mica, ja que aquest afer pot esdevenir de cabdal importància per a Lord Bracknell i per a mi mateixa. Aquesta Mrs. Primes no és pas una dona d'aspecte repel·lent, remotament relacionada amb l'educació?
11: És la més culta de les dames i la veritable imatge de la respectabilitat.
7: És ella mateixa, no en parli més. I em pot dir quina és la seva situació a casa de vostè?
11: Soc solter, senyora.
9: Lady Bracknell, de 3 anys ençà, Mrs. Primes és la institutriu estimada i bona companya de Mrs. Cardew.
7: A despit de tot això que em diuen, em cal veure-la tot d'una. Faci-la anar a buscar.
11: Miri, aquí la tenim.
10: Ai, m'han dit que vostè m'havia de veure a la rectoria, estimat reverent. Ell hi ha esperat durant 7 quarts.
7: Primes! Oh, Mrs. Primes! Oh, on és el nen? Primes, fa 28 anys que vostè va sortir de casa de Lord Bracknell portant un cotxet de mà que contenia un infant de sexe masculí i ja no tornà. Unes quantes setmanes més tard, i després de laborioses investigacions de la policia metropolitana, el cotxet fou trobat a mitjanit, abandonat en un racó allunyat de Wineswater. Contenia el manuscrit d'una novel·la en 3 volums d'un sentimentalisme més que revoltat. Però l'infant no hi era. Primes, on és el nen?
10: Ai, Lady Bracknell, amb tota la vergonya he de dir que no ho sé pas. Ai, tant de bo ho sabés. Veus aquí els fets tal com s'esdevingueren. El dia que vostè diu al matí, el dia que porto gravat amb foc a la memòria, em vaig disposar a sortir com de costum amb el nen al cotxet. A mi també duia una maleta, una mica vella,
2: però prou capaç on tenia la intenció de ficar el manuscrit d'una obra de ficció que jo havia escrit durant les meves hores de lleure. Ai, i en un moment de distracció mental, cosa que no em podré perdonar mai, vaig dipositar el manuscrit dins el cotxet i vaig ficar l'infant a la maleta.
9: Però on va dipositar la maleta?
2: Ai, no m'ho pregunti, Mr. Worthing.
9: Mrs. Primes, aquest afer és de la màxima importància per mi. Insisteixo a saber on va dipositar la maleta que contenia l'infant.
2: La vaig deixar al guardarroba d'una de les estacions de ferrocarril de Londres.
9: A quina estació?
2: A l'estació Victòria, línia de Brighton.
9: L'estació Victòria... He d'anar un moment a la meva cambra. Esperi'm aquí, Gwendolyn.
1: Si no ha de tardar gaire, l'esperaré tota la vida.
11: Què em pensa de tot això, Lady Bracknell?
7: No coso ni sospitar-ho, reverent. Crec del tot innecessari dir-li que amb les famílies de posició elevada no es suposa que esdevinguin coincidències estranyes. No se n'admet la possibilitat.
0: Passen uns minuts inacabables, fins que Jack torna a aparèixer, encara més excitat que quan ha pujat escales amunt. Porta una maleta de cuir negre a la mà i es precipita damunt de Mrs. Primes.
9: A veure, és aquesta la maleta, Mrs. Primes? Examini-la amb tota cura abans de parlar. La felicitat de més d'una vida depèn de la seva resposta.
2: Sí? Sí que sembla la meva, sí. Sí. Aquí hi ha la rascada que va rebre de resultes de volcar un òmnibus de Grover Street. Ai, en els feliços dies de la meva jovenesa. I aquí hi ha la cremada produïda per l'explosió d'un termos, incident que tingué lloc a Leamington. Ai, aquí al pany hi ha les meves inicials. Havia oblidat que les hi havia posades capritxosament. Ai, sí. Ai, no hi ha cap dubte que és la meva maleta. I estic d'allò més contenta de recuperar-la d'una manera tan inesperada. Ai, com l'he trobada a faltar durant tots aquests anys.
9: Mrs. Primes, alguna cosa més que aquesta maleta recupera vostè. Mrs. Primes, jo sóc l'infant que vostè hi va ficar.
2: Vostè?
9: Sí. Mare!
2: Mr. Worthing? Jo sóc soltera.
9: Soltera? Bé, jo no nego pas que això és un cop seriós, eh? Però tanmateix, qui té dret a llançar la primera pedra contra el qui ha sofert? Que potser el penediment no pot aixugar una mica un acte de follia. Perquè hi ha d'haver una llei per als homes i una altra llei per a les dones. Mare, mare, jo la perdono. Mare.
2: Mr. Worthing. En tot això hi ha algun error. Aquesta senyora li podrà dir qui realment és vostè.
9: Lady Bracknell, no m'agrada passar per curiós, però em vol dir, si li plau, qui sóc jo?
7: Tinc por que la informació que li donaré no li agradarà gaire. Vostè és fill de la meva pobra germana Mrs. Moncrief i, per tant, el germà gran d'Algernon.
9: El germà gran d'Algernon? Així al capdavall tinc un germà. Ja ho sabia jo que tenia un germà. Jo sempre ho deia. Cecília, com has pogut dubtar mai que jo tenia un germà? Doctor Chasewell, miri, el presento al meu dissortat germà. I tu, Algie, gran bergant. Veiem si d'ara endavant em tractes amb una mica més de respecte. En tota la teva vida no t'has comportat mai amb mi com un germà.
6: Fins avui no, ho admeto. Ho feia tan bé com sabia, tanmateix em faltava pràctica.
1: Estimat meu, però com es diu vostè? Quin és el seu nom de pila ara que ja no és el mateix d'abans?
9: Ah, esclar, ja ho havia oblidat. La seva decisió sobre la qüestió del meu nom és irrevocable, oi?
1: Jo no canvio mai, llevat en les meves afeccions.
2: Quin natural més noble que té, Gwendolyn.
9: Així, cal aclarir la qüestió tot d'una, tia Augusta. Un moment. A l'època en què Mrs. Primes em deixà la maleta, ja havia estat batejat, tia Augusta?
7: Tot luxe que els diners poguessin satisfer, inclòs el bateig, Havia estat prodigant damunt de vostè pels seus apassionats i amantíssims pares.
9: Així vaig ser batejat? Ja en tinc prou. Ara bé, quin nom em posaren? I digui'm la veritat, encara que no m'agradi.
7: Sent com era el més gran, el natural és que li posessin el mateix nom del seu pare.
9: Sí, però quin era el nom de pila del meu pare?
7: En aquest moment no puc recordar com es deia el general, però no hi ha dubte que es deia un nom o altre. Era força excèntric, cal dir-ho, però només durant els darrers anys, de resultes del clima de la Índia, del matrimoni, de l'estómac i d'altres coses per l'estil.
9: Algi, tu te'n recordes com es deia el nostre pare?
6: Ai, noi, no ens vam arribar a parlar mai. Ell morí quan jo encara no tenia un any.
9: Un moment. El seu nom deu figurar a les guies de l'exèrcit de l'època. No li sembla, tia Augusta?
7: El general era essencialment un home de pau, llevat amb la seva vida domèstica. Oh, però de segur que el seu nom deu figurar en algun anuari militar.
9: Els anuaris militars dels darrers 40 anys són aquí. Aquests registres deliciosos haurien hagut de ser el meu estudi constant. A veure... M... Generals, Malam, Maxwell, Magley, quins noms més horribles. Marby, Mix, Bimovs, Moncrief, aquí està. Moncrief, lloc tinent, 1840. Capità, tinent coronel, coronel, general, 1869. Noms de fons... Fidel John. Ja ho deia jo sempre, Gwendolyn, que el meu nom era Fidel, oi? Doncs ja ho veus, com tots vostès poden veure, em dic Fidel.
7: Sí, sí, ara em recordo que el general es deia Fidel. Ja sabia jo que per alguna raó aquest nom no m'agradava.
12: Fidel, el meu Fidel. Des del primer moment ja vaig comprendre que no es podia dir altrament.
9: Gwendolyn, és una cosa ben terrible per a un home donar-se tot d'una que tota la seva vida no ha fet res més sinó que ser fidel a la veritat. Em perdones, oi?
12: Ah, sí, et perdono perquè sé que estàs segur d'esmenar-te.
9: Amor meu.
11: Ai, Mrs. Primes, vull dir, Letícia.
12: Ai, Frederic, a la fi.
6: Cecília, a la fi.
9: Gwendolyn, a la fi.
7: Nebot meu, em sembla que comences a mostrar senyals de poca seriositat.
9: Tanmateix, tia Augusta, per primer cop a la meva vida m'he adonat de la cabdal importància de ser fidel.

0: Acabeu d'escoltar La importància d'ésser fidel d'Oscar Wilde en un enregistrament del quadre de veus de radioteatre de l'any 1998. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana, a aquesta mateixa hora, en una nova representació de teatre radiofònic.
1: Bona nit.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
3: Dice, como era yo vi la sacra, solo era yo vi la sacra. Y los estamos en el cielo, lo tenemos claro.
4: És l'hora del pati.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: Del 53% de les persones que demanen ajuda a Projecte Home ho fan per la seva addicció a la cocaïna. És el percentatge més elevat en els últims anys, Marc Esparza.
7: És una substància que genera baixa percepció de risc i de fàcil accés. Comencen per un consum en un context d'oci fins a passar a ser diari per l'alta addicció d'aquesta substància. Neus Canals, directora de Projecte Home a Catalunya.
8: No genera visiblement un deteriorament immediat, però això no significa que no tingui unes conseqüències greus per a la persona, no? I que afecta totes les àrees de la persona. Pot afectar tant a la salut física, a la salut mental, a les relacions personals, a temes econòmics, no? Una mica en general parlem de tota, queda afectada tota la qualitat de vida de les persones que tenem.
7: Però en general aquest consum va acompanyat d'altres substàncies, principalment l'alcohol. Aquestes dues substàncies juntes representen el 80% dels casos.
5: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies i espera tu.
9: Corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
10: Home, sí.

0: Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Heu flipat o no heu flipat?
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Vines.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es. Tornar als orígens, redescobrir l'essència rural, gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
1: Filosacra sense punxero. Efa ema.
2: Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: Diu la papallona, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra ha evitat

0: comença a haver-hi nivell.
1: Nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
2: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
1: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica. De manera divertida i comprensible, als lectors de totes les edats.
3: Maria, els tens?
4: Oh, fa un any que els preparo!
3: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
4: Va, que els hi tiro! Bufa, Antoni, que s'apaga!
3: Hòstia, bufa!
4: Bufa! Bufa!
5: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: année.
1: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
2: 972 51 12 68.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia, com esteu? Mira, avui la meva idea és proposar-vos un vol en globus i conèixer l'Empordà des de dalt. És una passada, perquè la perspectiva és tan diferent, o sigui, clar, puges entre 1.200 i 1.500 metres d'alçada, per tant, clar, és una perspectiva que no tens normalment, i és espectacular veure l'Empordà, no?, que te'l coneixes a nivell de terra i que un cop ets allà dalt, ostres, és clipes, és impressionant. Primer perquè, bueno, clar, veus tot el que és la Badia de Roses, la Badia de Pals, no?, que el mar, no?, tota la forma, no?, de la badia, que estàs acostumat a veure'n sempre només un tros, o... I ho veus superbé, els pobles, divertidíssim. El que és molt maco de veure, per exemple, és Palau-sator, que té aquella forma d'espiral, no? Que des de dalt ho veus tan clar, no? Veure el Ter, no?, com va serpentejant tota aquesta forma de fins a arribar a mar. Una altra cosa que a mi m'ha encantat molt és, per exemple, els arrossars. Si voles, per exemple, el mes de maig, juny, els arrossars acaben d'estar inundats i, per tant, són miralls, no? Veus reflectit, i veus, bueno, tot el que ocupen aquests arrossars, que ja arribem a més de 1.000 hectàrees i cada cop hi ha més arrossars. O, per exemple, doncs, els camps de colza, el verd dels camps de blat de moro, o sigui, com veus tots els colors dels diferents camps. És espectacular. I el Montgrí a mi em va sorprendre molt.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
2: Repetiràs. Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
6: Què?
2: Busca tranquil·lament.
6: Home!
7: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
8: No? Si no s'ho creuen.
9: Sí.
8: Si no s'ho creuen.
10: Ui!
7: Tranquil·lament.
2: I el més important, lliurement.
7: Lliurement.
1: Lliurement.
2: Que som Ràdio Vilasacra.
8: És difícil, eh? És difícil.
2: És clar.

0: Bona nit.
1: Ara escolteu la història secreta.
2: Doncs imagina. Empordà.
3: Avui, al consultori, la Pepeta de Calmingo ens demana per una expressió que s'enganxa com una paparra. En breus. En breus es diu massa a la ràdio, a les tertúlies. Com hem passat de dir en breu a dir en breus? És possible que sigui l'escurçament de en breus moments? Quina la tendència que tenim a fer plurals per tots, allargant-nos fent... És una moda i queda molt guai. I no, no ens hem copiat el castellà, perquè en castellà no diuen en breves. L'expressió en breu està recollida al diccionari normatiu i es documenta històricament en una de les cròniques de Jaume I. Però sí que és cert que és una mica plaga, també. D'alternatives n'hi ha per donar i per a vendre. Tindrem la resposta en breus? Mec! Ben aviat, aviat, d'aquí una mica, d'aquí a ben res, ara mateix, d'aquí un moment, de seguida, abans de gaire, d'aquí poc, d'aquí no res. Au! Fins ara! Fins ara! Fins ara! Fins ara.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
1: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
2: Amb la col·laboració de BN Group.
3: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
4: Tornem a obrir el nostre espai del camí de les herbes amb la nostra biòloga Alicia Herrera. Què tal? Com estem?
5: Hola, què tal? Bé.
4: Parlem d'una planta, d'una flor. De què parlem avui? Què descobrim?
5: Avui parlarem d'un arbust. Un arbust que pot arribar a fer 2 metres o una mica més. Fa unes flors de color blanc, les fa després de l'ametller, a vegades la gent de lluny les confon, i és el que s'anomena en català arç blanc.
4: Arç blanc. Sí. Per la gent que no identifiqui aquest arbust, com seria?
5: És un arbust de fulla caduca, per tant perd les fulles a l'hivern, i a l'hivern doncs no, quasi no el podem identificar, perquè com que són tants els arbres que perden les fulles, però a la primavera sí que el podem identificar perfectament, perquè fa unes floretes petitones de color blanc i queda tot l'arbre florit de blanc, com un ametller, però en aquest cas és un arç blanc. Si són molt grossos, doncs això, la gent es pot confondre, de lluny, evidentment. I la seva fulla recorda una mica en aquella de l'arç del Canadà, la bandera de Canadà, aquella que és com trilobulada, per això és un arç també. I després a la tardor fa uns fruits petitons de color vermell, que també són medicinals, i és molt bonic, molt bonic. A mi m'agrada moltíssim aquest arbre.
4: Fa olor?
5: Fa una olor dolça, però no és molt potent. Si et poses una mica de sentiment, acabes olorant, però no fa olor. Una mica menys que l'ametller, diguéssim.
4: Quines serien les seves propietats, Alicia?
5: Doncs aquest arbre té unes propietats fantàstiques que anirà bé a moltíssima gent. Sobretot perquè és un protector del cor, és un protector cardíac. Les seves flors. Mira, comencem pel nom científic, ¿vale? El seu nom científic es diu Crataegus monogina. Crataegus ve del llatí o del grec, no ho recordo bé, però vol dir força, o sigui que ja t'està dient que l'arbre té un
4: poder especial, no?
5: Poder, sí, un poder. I les seves floretes tenen principis actius com flavonoides. Les seves fulles, a més, tenen lactones, i el seu fruit té tanins, a més de vitamina C, ferro, calci, moltes sals minerals. O sigui que tot l'arbre, en les teves 4 etapes, bueno, 3, perquè a l'hivern sí que no fem res, o bueno, encara podríem fer-ne una, ja veurem.
4: Segons quin hivern, no? Potser també, sí. Potser si és molt fred sí que no.
5: No, però els hiverns sempre perd la fulla, això sí. Encara que, home, si és un hivern suau, doncs ja el trobarem florit poder més aviat, Però sí que encara li podríem trobar una opció per l'hivern. Doncs les flors, que és el més important i és la part més medicinal de l'arbre, les hauríem d'agafar a la primavera i assecar-les amb molta cura, perquè són molt delicadetes. I tot i així es poden menjar també a l'amanida, són comestibles. I les flors, amb aquests flavonoides, la quercitina i la rutina, tenen una propietat de vasodilatadora de les venes i de les artèries, i per tant millora l'oxigenació de tota la sang i de tot el sistema circulatori. Regula també el batec del cor quan la gent té taquicàrdies, i també és un regulador de la tensió arterial. Compensa la tensió arterial. Saps que a vegades la gent té la tensió arterial
4: descompensada,
5: el que dèiem descompensada? Doncs amb l'arç blanc es pot arribar a compensar. Personalment és una de les plantes que faig servir molt per aquest efecte, Què més podem dir? Els fruits, que també són comestibles, es fan marmelades, es fan licors, i com a curiositat he trobat que a la Vall d'Aran maceren els fruits amb moscatell, i llavors es prenen el moscatell aquest com a passador dilatador i com a per millorar el sistema circulatori, que també està bé, no?
4: És curiós, si més no.
5: Jo li poso a la ratafia, però a l'època de la ratafia l'art està en flor o en fulla, però també li poso. Com sempre, en aquestes és un arbre mediterrani i antigament es donaven més usos que ara no estan demostrats, eh? Com per exemple la feien servir com a anticolesterol, que ara es veu que no ho estan, però sí que com que té aquest efecte vasodilatador, doncs poder sí que milloraria una mica l'estat de les venes, no? En temes del colesterol. Com el fem servir? El farem servir amb infusió de 2 grams de flors seques per tassa d'aigua i el podem deixar d'infusionar 15 minuts. Lo interessant d'això també és si és una persona que pateix hipertensió, o sigui que tens la tensió alta, és barrejar aquest arç blanc amb fulles d'olivera. Les fulles d'olivera baixen la tensió i l'arç blanc hem quedat que compensa. Per tant, és una bona fórmula que a vegades també les trobem en herboristeries ja preparades i inclús amb infusions com medicamentoses, per dir d'alguna manera, ja amb aquestes propietats de baixar la tensió i compensar-la. També és un sedant, diguéssim, un sedant suau. Per tant, també ho trobem a vegades en barreges de flors o de plantes per anar a dormir. La podem trobar barrejat en infusions de valeriana o lúpul o tila, per pensant ja per aquest descans, per un descans. Per exemple, per l'ansietat hi ha una tisana, recordem que és una barreja de flors, de fulles, de plantes, infusionades, que es fa amb valeriana, amb passiflora, amb flors de taronger i arç blanc, i és una tisana per l'ansietat. Per l'ansietat, per descansar i també, bueno, per regular el sistema circulatori.
4: I el sistema nerviós.
5: També, sí, clar, amb aquestes plantes, sistema nerviós total. Es feia abans també un xarop amb una decocció dels fruits, de les baies, amb mel, o sigui, podríem fer coure els fruits. Els fruits ja no és una infusió, sinó que s'han de coure durant una estona, es poden coure doncs un quart d'hora, 20 minuts, i el suc que deixen anar amb l'aigua, barrejar-li la mateixa quantitat de mel o de sucre i tindríem un xarop d'aquests fruits, que a més és ric en vitamina C, i el podríem fer servir durant l'hivern, doncs per el que dèiem abans, per endolcir iogurts o com amb una mena de marmelada, bueno, és una marmelada com líquida, o per endolcir infusions, doncs es pot fer servir per això. Què més podem dir? Bueno, algunes històries sobre l'arç blanc que m'han semblat interessants i que són boniques. Els grecs i els romans consideraven l'arç blanc com un arbre de bon auguri i a més que propiciava la unió matrimonial. És a dir, que en els casaments s'havien de fer torxes d'arç blanc, o sigui, cremar-lo per propiciar aquesta unió favorable dels nuvis. I és més, deien que si en un casament no hi havia aquestes antorxes,

0: perquè deien que la seva flama propiciava que l'ànima anés doncs a on hagués d'anar en aquell moment, que creu és la, el llinda, doncs. I una altra curiositat molt xula és que igual que els castellans tenen aquella dita que diuen hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, saps? Sí. Dient que la primavera no te'n fies, que sempre ve mal temps, doncs en Anglaterra és la mateixa dita, però és fins que no floreixi l'arç, eh? O sigui que fins que no floreixi l'arç hi haurà mal temps. Aquí no sé si es compleix, és qüestió d'anar observant cada any i anar apuntant a veure si quan floreix l'arç ja s'ha acabat el mal temps.
1: Doncs ens quedem amb aquestes curiositats avui parlant de l'arç blanc. Alícia, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació i fins a la propera.
0: Fins ara.
2: El camí de les herbes, amb Alícia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
3: Saps ja que estàs a la sintonia de Ràdio Vila-sacra, no? La de l'Empordà, eh? Sí, no?
4: Sí!
3: El 107 de la freqüència modulada o per internet a tot el món a través de radiovilasacra.cat.
4: Te lo digo o te lo cuento.
3: Mira, si poses Ràdio Vila-sacra a Google, veuràs i sabràs què, com i amb qui. Allà trobaràs, a més, una app que no només et facilita l'accés a la nostra emissora de forma digital, sinó que també tot el que t'interessa de la capital del món, que, com bé saps, és Vila-sacra. Sí, tota la informació, les notícies, celebracions... Apunta bé, Ràdio Vila-sacra de l'Empordà.

Doncs, com ja veus, tens prou clar que som senzills, que som normals, que tenim els nostres defectes i manies. És clar. I a més, no et matxaquem el cervell.

Som una emissora de poble des de 1993. Fem una feina dedicada a la música de sempre i ara, a més, també a tot el record, a tot l'arxiu audiovisual de sensacions que s'han portat a terme des del principi de la ràdio.

0: cada dia, tots els dies de l'any. Tens una selecció feta amb molta mesura, on cada hora del dia tens els arxius adequats al moment precís i al minut concret, on no barregem a bulto allò i això i que soni el que sigui. No, no, no, no, a Ràdio Vila-sacra no. A Ràdio Vila-sacra tenim molt present que tot no s'hi val per oferir el cervell més evolucionat en ple segle XXI. Clar que no. I el que saben, també ho saben. Som, evidentment, una alternativa més a tot el que hi ha en comunicació i mitjans. I com bé saps, només tu tries allò que més t'identifica de forma lliure, com ha de ser, i que per triar amb llibertat no quedi mai. L'oferta és àmplia. A partir d'aquí, cadascú al seu rotllo i que ningú després vingui a queixar-se de que si ho hagués sapigut o si li haguessis dit. No, no, no, no.
1: No, no, no, no.
0: La llibertat que mai ens falti. Apunta. Vila-sacra, la capital del món, ofereix una forma de sentir que si sents, sabràs.